0: Casanyes ens explica de primera mà les actuacions realitzades i el compromís de l'Ajuntament per continuar avançant i invertint en l'espai públic.
1: Bon dia, conitencs i conitenques. Com podeu veure, hi ha moltes obres en marxa al nostre municipi. Per què? Perquè teníem un pla i tenim un pla de millora de Cunit. Molts de vosaltres ens heu traslladat moltes vegades la necessitat de fer obres, de millorar el municipi, i com podeu veure estem fent obres de llocs que feien molts anys que no es milloraven. Estem en aquest tram de l'Avinguda Tarragona que hem arreglat totes les aceres, ara s'asfaltarà i també hem asfaltat les carreteres d'accessos a les urbanitzacions, que ho hem fet amb la Diputació. També hem arreglat totes les voreres de l'Avinguda Barcelona de la zona comercial. També hem arreglat i hem asfaltat el pont de Juli César. I ens queden moltes coses també per millorar. Es farà un segon tram de l'Avinguda Tarragona, el que toca més cap a Cubelles, i també arreglarem aquesta plaça de Valparaíso Platja, que era un compromís que també teníem i que el volem complir. Serà una plaça que s'integrarà al Passeig Marítim i hi haurà un parc infantil que serà molt i molt xulo pels més petits i per les famílies que ho podran gaudir. Res més, dir-vos que continuarem treballant per millorar Cunit i que Cunit avança.
0: I seguim avançant en el nostre informatiu. Tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és doncs que tenim informació sobre el ple municipal del passat 28 de maig, el passat dijous, al qual va tenir lloc aquesta retransmissió en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit des de la sala de plens de l'Ajuntament, on la nostra unitat mòbil número 1 va doncs realitzar aquesta retransmissió d'aquest ple ordinari, al qual es van aprovar tots els punts de l'ordre del dia, en una sessió que va durar més de dues hores a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig de 2026. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva, la que inclou una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria dels regidors i regidores. A l'alcaldia va ser aprovada la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat i innovació, ordenació del territori, el ple va donar conformitat al text refós de dues modificacions puntuals, la modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i senda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. També es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I finalment es va aprovar el ple econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, al qual es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix a millorar la qualitat de serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. Pel que fa a les mocions, a més es van debatre i aprovar 3 mocions presentades pels diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada, la moció doncs per l'aplicació de criteris de prioritat nacional d'arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I la moció d'Esquerra Republicana de Cunit no va ser aprovada doncs amb aquesta moció, la qual sobre el pilot, pla pilot, que preveu presència doncs estable d'agents als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. Recordeu que la gravació íntegra d'aquest ple ordinari la trobareu en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat i també doncs a les nostres xarxes socials. I des d'Alcaldia i la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club d'Araco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat convocat per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de Point Fight. A més, aquest any s'ha proclamat campió de Catalunya de Light Contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de Point Fight i Kickboxing. El regidor d'Esports, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per a cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut, respon al creixement sostingut de població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o en uns horaris que consideren insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que es trasllada a la ciutadania, el qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia, amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir serveis els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ha remarcat l'alcalde, que ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals hi han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillerament municipal de l'Ajuntament de Cunit des de 1861 i el registre de ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep de més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2026, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu de d'augmentar, doncs, els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergències i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre, Fundació Catalunya Voluntària, la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins a 7 euros per dia i nena usuari usuària del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar, a més, que la subvenció també contempla 13.000 euros extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin participar plenament i sense cap discriminació en les activitats que s'organitzen. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 2:15 del matí a 1:15 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I marxem al Diari de Tarragona, on els veïns de Cunit decoren el mur del Tour de França a la C31, el qual han plasmat la groga barrera de siluetes d'elements icònics del municipi. Cunit, doncs, ha pintat de groc el llarg mur de separació dels carrils de la C31 al seu pas per la trama urbana per una integració estètica amb motiu del pas del Tour de França el pròxim 5 de juliol. Aquest diumenge, veïns de Cunit van celebrar una bicicletada a la que predominava el color groc del Tour de França i han plasmat sobre el mur de la carretera diferents icones amb siluetes representatives de la localitat. Veïns de totes les edats han participat en aquesta iniciativa. A més de bicicletes, al llarg del mur també està l'església, una silueta de la palmera de l'escut del municipi, els espigons de la platja i el porquet Billy. Cunit vol que el pas de la caravana del Tour sigui una gran festa popular i per això ja ha plasmat un gran mural també a peu de carretera a la C31 amb el carrer Francesc Macià amb el cartell oficial del Tour de França. Però encara tenim més notícies, i és que tenim platges plenes sense socorristes a la Costa Daurada, el qual es tindria que haver vigilància des del mes de maig i fins a l'octubre. Arriba la calor, les platges s'omplenen i tot i la quantitat de banyistes, a la majoria de sorrals de la Costa Daurada encara no hi ha socorristes. La situació impulsada pel canvi climàtic i la desestacionalització del turisme repeteix any rere any i ha pogut no espalpar-se també en aquest cap de setmana. Per exemple, Salou i Tarragona, amb els únics municipis amb efectius desplegats, encara que pocs, al qual es pregunten si es té que allargar els serveis de salvament. Està clar que el socorrisme té que replantejar-se i adequar-se a l'ús de les platges, assenyala Pablo Martín, màster en protecció civil, especialitzada en el salvament aquàtic. Pugen les temperatures, segurament aquest cap de setmana, al qual estan totes les platges a rebrossar i el 90% de Catalunya no té servei. La majoria d'ajuntaments ho posa en marxa el 15 de juny, detalla. Martín apela també a la responsabilitat dels usuaris. Si un es té que ficar al mar, ha de ser conscient de les seves capacitats, perquè no pot haver vigilància a les 24 hores, 365 dies de l'any. Per això, diu que la cobertura tindria que ser més àmplia o comptar amb algun sistema reactiu per atendre successos. El servei servei ideal seria doncs un amb una visió autonòmica i en què no sigui cap ajuntament el que decideixi els recursos, ja que a grans diferències Barcelona inverteix 2 milions d'euros per temporada i Deltebre o Cadaqués, per exemple, no tenen socorrisme. I basat en l'ocupació de les platges generalitzant i a grans rasgos, a grans trets, vaja, de maig a octubre s'ajustaria més a la realitat, valora doncs Martín. A l'estiu ha guanyat dies a la primavera i a la tardor. Els serveis de platja segueixen amb unes temperatures i amb unes temporades que haurien d'ampliar tant a l'inici com al final. Tot i això, els socorristes arriben a les platges quan ja hi ha molta gent i

gent, el servei de salvament d'un moment opera únicament amb 4 treballadors en horari de 10 de matí a 6 de la tarda. La capital de la Costa Daurada és la primera localitat que activa la vigilància de les platges des de Setmana Santa i la que més la llarga fins al tercer diumenge d'octubre, entre el 15 de maig i el 15 d'octubre. A més, funciona amb una ambulància només per les platges de 9:15 de matí a 9:15 del vespre. No serà fins al dilluns 1 de juny, quan fins avui baixa, el que s'incrementin els efectius i l'horari fins a les 7 del vespre. En temporada alta, de l'1 de juliol al 31 d'agost, es completa el desplegament del servei amb 20 punts de socorrisme al llarg de cales i platges i un horari ininterromput de 10 hores de 10 de matí a 8 del vespre, encara que aquest any pretenien incorporar un servei especial per ampliar efectius fins a les 10 de la nit en certes platges. L'Ajuntament no ha pogut aplicar aquesta millora. Un recurs va tombar la nova contractació i s'ha vist obligat a prorrogar el contracte que ja estava vigent les últimes temporades. A Calafella, a Setmana Santa, s'activa el servei de socorrisme i des d'aquesta època estan tots els caps de setmana. Entre el dilluns de Pasqua i el 15 de juny, la prestació és per tots els caps de setmana i festius des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. Són un total de 18 dies. Entre altres localitats, com el Vendrell, també s'ha introduït aquest any un servei especial per Setmana Santa amb la participació de 8 socorristes en 3 punts de vigilància. No obstant això, fins al primer cap de setmana de juny no comença la temporada de salvament, que arrenca únicament els dissabtes i diumenges a partir del 20 de juny, al qual hi ha efectius tots els dies de la setmana. Però no marxem pas del diari de Tarragona. Una 50ena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà 3 espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles i una al Baix Penedès, més concretament al Vendrell. Hi ha un reduït nombre d'espais que no tenen cap servei ni identificació ni indicació, com la platja de Belis de Sant Pere de Ribes, que no està regulada però s'hi pot anar amb mascota. El litoral català tindrà 50 platges amb espais habilitats per al bany amb gossos aquest estiu, una xifra similar a la de l'any passat però amb alguna novetat. A Vilaseca, per exemple, s'estrena la seva primera zona delimitada a la platja de la Pineda i Tarragona en tindrà per primera vegada 2. En canvi, Cubelles enguany no en tindrà degut a unes obres a la zona on es permetia. En suma, més del 60% de la 70ena de municipis costaners catalans li ofereixen espais per a gossos a la platja amb o sense limitació d'horaris. La Selva segueix sent l'única comarca on no és possible anar a la platja amb animals a l'estiu, mentre al Maresme n'hi haurà, doncs, el 80% dels seus municipis costaners amb un total de 13 platges habilitades. El recompte de platges que habiliten espais per a gossos a l'estiu, elaborat per l'Agència Catalana de Notícies, a les portes de l'inici de la temporada alta de bany en moltes localitats, constata, doncs, que la situació no ha variat gaire respecte a l'estiu passat. Enguany hi haurà 43 municipis, el 62% de les poblacions costaneres, on en alguns d'ells, com a Cadaqués, els gossos poden accedir fins i tot més d'una platja. Per això es comptabilitzen 50 espais habilitats en aquest efecte al llarg de tot el litoral urbanitzat. Les principals novetats de la temporada són la incorporació de Vilaseca al llistat de municipis amb platja per gossos i, per contra, el tancament temporal de la platja per a gossos de Cubelles a Garraf, que enguany no està oberta per unes obres a la zona que s'allargaran almenys fins l'estiu del 2027, segons el consistori. Tarragona només comptava amb l'any passat, doncs, amb la platja del Miracle, mentre que aquest any sumarà la segona a la platja llarga. Però encara tenim més notícies. Marxem al Club Esportiu Millo Cunit amb aquesta gran actuació dels nostres esportistes en l'Open de Arrigorriaga. Els nostres alumnes han tornat a demostrar els seus esforços, compromís i passió per al taekwondo en una de les competicions més destacades del calendari nacional, aconseguint un excel·lent resultat pel nostre club. Juni Mejías, or, a precadet. Mateo Delgado, bronze, a precadet. Kilian Rodríguez, plata, a cadet. Leire Mejías, bronze, a categoria cadet. Gio Llorca, bronze en categoria cadet. Vera Martínez, bronze en categoria cadet. I Lara Lucas, del projecte Millo, a plata en categoria júnior. Uns resultats que reflexen el treball diari dels nostres esportistes i tècnics i famílies que els animen a seguir creixent junts com a equip. Més informació i resultats complerts també a taekwondomillocunit.es. taekwondomillocunit.es. Però encara tenim més notícies. Demà dimarts, dia 2 de juny, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte, a càrrec de la Laia Flórez.
En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El país de les 100 paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca, l'obra la qual destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes.

0: socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cuny. I també aquest dimecres, dia 3 de juny, a 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la Biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar a càrrec de la Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i a vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, el proper dijous, 4 de juny, a 5:45 de la tarda, a l'Espai Jove, una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5, de dimarts a dissabte, de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà els dissabtes 4 d'abril, 2 de maig i 6 de juny a 5:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 5:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres, a partir de les 8 del vespre. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre al mar i una estona de connexió i benestar. I la setmana vinent, també a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual l'àrea d'igualtat del Consell Comarcal presenta els nous logotips identificatius dels seus serveis. Una imatge renovada per continuar treballant per una comarca més inclusiva, igualitària i respectuosa amb la diversitat. Coneixes els serveis que posem al teu abast? El SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, un espai d'acompanyament, orientació i suport perquè les dones puguin exercir els seus drets en llibertat i sense discriminacions. El SAI, Servei d'Atenció Integral, Servei d'Informació, Assessorament i Acompanyament en matèria de diversitat sexual, afectiva i de gènere, adreçat tant a les persones LGTBIQ+, com en el seu entorn. També igualtat en els treballs, el que treballem per promoure l'equitat del gènere en l'àmbit laboral, els usos del temps, les cures, la corresponsabilitat i la coeducació, oferint suport a empreses, entitats i administracions del territori. I a tu, què et semblen els nous logotips? T'agraden? Quin és el teu preferit? Us llegim els comentaris que trobareu a les xarxes oficials, del Consell Comarcal del Baix Penedès. I la setmana passada també el president del Consell Comarcal del Baix Penedès es va reunir amb veïns del Romaní i representants de la xarxa vendrellenca per tractar diferents qüestions relacionades amb la mobilitat i els serveis públics comarcals. Durant la trobada es van posar sobre la taula les necessitats del territori, les demandes veïnals i possibles millores en àmbits com el transport i la connexió dels serveis públics comarcals, amb l'objectiu de continuar treballant de manera coordinada per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. I també el Consell Comarcal de Baix Penedès celebrava un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà el territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposaven la valoració dels suggeriments rebuts i explicaven els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també va incloure la presentació del Pla de Regadius. I no tenim temps per més, ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Bon dia, el temps avui es presenta en conjunt força estable amb domini del sol, tot i la presència d'alguns núvols baixos a hores d'ara, que amb tendència a esvair-se fins a mig matí quedarà algun núvol prim puntual, mentre que a mitja tarda tornaran a aparèixer els núvols baixos. I amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar de nit, hem tornat a tenir una altra nit tropical entre 20 i 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui s'ha semblat a la d'ahir, ja estarà al voltant dels 26 arran de mar i dels 27 a gran part del municipi, les zones més interiors, amb una humitat força alta i amb una mica de xafogó. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i marinades de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat de fins a 25-30 quilòmetres al migdia, i farà que la mar, que ara està plana o arrissada, augmenti a marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem un temps en conjunt semblant, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí, algun núvol baix a primera hora, mentre que a la tarda sí que tindrem alguns núvols baixos o alguns núvols d'evolució cap a l'interior, que es veuran de lluny, i amb unes temperatures que aquesta nit baixaran una miqueta i se situaran entre els 19 i els 20 de mínima, mentre que demà la màxima es mourà igual entre 26 i 27, amb vents febles, amb una miqueta de mestral fins a mig matí i després domini del garbí o migjorn la resta del dia. Això sí, amb cops moderats a la tarda, i això farà que demà la mar estigui més moguda que avui, amb marejol al matí i amb maró a partir de migdia.
3: Molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
4: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Music City, amb Joan Balaguer.
8: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
9: No fotis.
10: M'ha encantat el programa Music City.
11: Bueno, això és Mogró de Monja, tu.
12: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
7: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
13: Let's go.
14: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
15: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar, si esto te recuerda a tu adolescencia, o si esto te hace creer todavía en la música, eres de los nuestros. Music Box.
16: Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Roman.
15: 30 años de éxitos. Music Box.
17: És difícil abrir mis ojos y no...
18: Cada dilluns, a partir de les 10 de la nit, saque de banda a la 107.0 FM. Tot el que passa cada setmana esportiu, futbol, bàsquet, motor, i tota la diversió, entrevistes, tot, tot ho tenim en directe, recordeu, 107.0 FM, Ràdio Cunit.
19: Que lo nuestro ya se acabó.
9: Cubic FM con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunic.cat.
13: Conecto el interruptor, muevo el dial de la radio.
19: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
20: Amb Albert Malla.
21: Tots els dimarts a les 8 del matí.
22: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
21: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 2:15 del matí. A Ràdio Cunit.
22: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
23: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
24: Cunit al dia.
25: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
24: Cunit al dia.
0: Hola, hola, molt bon dia. Benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són les 10:41 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:15 del migdia per empalmar amb l'informatiu, amb el format, doncs, de notícies, fins gairebé a les 3 de la tarda des de la vostra sintonia online, el qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
24: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977 67 49 18, 977 67 49 18.
26: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
26: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el Cunit del Dia, que, com sempre, tu ets el protagonista, i en agraïment a la vostra participació us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, saludem a tots els comerços, a tots els restauradors, a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, i també, com no, a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció tenim a Susana González, a Clàudia García, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe Ana Vera Lévalo, a la Peli Fantasma Jordi Mauri, a la ONCE Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar en el nostre sumari de continguts d'avui dilluns, ja 11 de maig de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, un plaer d'acompanyar-vos durant aquesta estoneta de ràdio, al qual us convida a que pugeu en aquesta nau espacial a la que aixeca el vol a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire del Baix Penedès i arreu del món a les 3w.radiocunit.cat, on en allà també podreu disposar de totes les gravacions de tots els programes del nostre apartat de Ràdio La Carta, al nostre podcast, a la pàgina web de la nostra emissora. la que ja sabeu tots, que és oficial del Penedès Marítim i a la que està feta per tu, del poble i pel poble, tant de dia com de nit des de Ràdio Cunit, tot a punt i preparat. Així comença, des de la vostra sintonia, el Cunit del dia.
1: Sumari.
0: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. No contents amb tot això també, doncs, com no, connectarem amb el nostre company, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor, amb la previsió meteorològica. També connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia i a la resta de serveis de rodalies i regionals. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer les combinacions guanyadores del cap de setmana i que ens ofereix, com sempre, Juan Coma des de Tarragona. A més, esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'Ion com també nocturn. I a més, també, com no, ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. Aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi i ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir del dia com avui, un 11 de maig d'altres anys a les nostres efemèrides. Com cada dilluns ens arribarà Veus de Dones, a l'espai d'Auris Ramírez, on tenim a la producció a Fàtima Gailan. També tindrem l'apartat de farmàcia de la mà del nostre company David Rovira des de la farmàcia Rovira. També, com no, l'actualitat esportiva de la mà d'en Xavi Cendra. Enhorabona als culers, ja som campions de Lliga. I també, doncs, com no, el Sant Oral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Doncs, en agraïment a la vostra participació, us endureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat, saludant la Casa de Lolo, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros, la Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal, Alma Music, una classe de cano, de guitarra gratuïta, Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. També tenim Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, amb el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joyeria Castillo, un detall sorpresa. A més, Samis Calafell, dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. I Doner Pita Palas 2, també un fantàstic durum kebab. El Rincón del Tapeo 2, un bal de 5 cafès gratuïts. I la Marina ofereix dos esmorzars, com també al bar La Pinya. A més, també tenim els vermuts per dues persones de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit. També tenim el suís amb xocolata amb nata amb xurros o poros per dues persones de la Xurreria Velo. També la sessió de ioga o massatge de l'Aranda Yoga Studio Cunit. També el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la Braseria i Picada Cubelles. També el mig quilo de carn picada de la Carnisseria Jaguara. El pollastre a la brasa dissabte o diumenge de pollo a la brasa al sol. El vermut per dues persones de la Cova del Gorca. El sopar per dues persones del local social al Castell. També tenim el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira. La pizza per dues persones de la pizzeria Nanà. El tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline. També l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria. També, com no, el sopar per dues persones al local a la Penya Bètica de Comarruga. També el sopar per dues persones al local de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles. I la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà també a Barcelona. A més, el Saborea ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres. El Pollo Loco, un fantàstic lot consistent en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. A més, et pots prendre una consumició tot esperant la teva comanda gratuïtament. I la discoteca Lou de Segura Calafell, una invitació en consumició per dues persones, com també la Giralda del Bosc, una invitació per dues persones. Déu-n'hi-do, eh? A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, a l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estapa gratuïta, cortesia del Racó Dolç de Cunit, eh? Aquí al Parc Central, ja ho saps, eh? Beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. Dinàmica Club Atletisme, també 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àvia, un fantàstic mega menú per dues persones. Com també al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones. Tot això i molt més amanit amb la millor selecció musical i amb més sorpreses procedents de la xarxa de comunicació local. Ja ho saps, home, doncs busca, compara, i si trobes el millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a desgranar totes les notícies que fan referència i que reflexen els diversos rotatius d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el que ens ha de portar amb el següent titular. A Tarragona, sobre el sector de la defensa. Pel que fa a economia, la demarcació busca aprofitar la conjuntura de rearmament a Europa i a Espanya. A més, tenim dues fotografies a destacar, la cara i la creu del futbol. El Barça es fa amb la Lliga davant el Madrid i el Nàstic perd a Tarragona i s'aboca al descens. A Tarragona, la biblioteca de la Tabacalera es retrasa. La sessió de l'espai no s'aprovarà en el ple fins a la tardor o Nadal. I ens quedem a Tarragona, on rebaixen un 60% la sanció a FCC per la crisi dels contenidors. A Reus, arrenca el judici del cas Innova després de 14 anys d'instrucció. I a la capçalera tenim els escriptors de Tarragona que no hem passat del francolí, diu, doncs, segons aquesta entrevista, a Olga Xirinacs. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada amb el clàssic i amb aquesta gran fotografia que gairebé ocupa gran part de tota la portada, on observem el Club Laurana celebrant el triomf amb un joc arrollador, guanyant el Real Madrid 2-0 i també la Lliga davant seu i el Camp Nou. Campions. El Barça clava l'estocada final al Real Madrid i aixeca la Lliga la primera nit màgica del nou Camp Nou. Però encara tenim una altra fotografia. Evacuats 94 dels passatgers del vaixell de l'antivirus. Fins ara tots els contactes de fora del creuer han donat negatiu. I el PSC i Esquerra desencanyen el quart cinturó ferroviari. L'acord és clau per encarrilar els pressupostos. A més, Trump no accepta la resposta de l'Iran al seu pla de pau. I tenim a Xavier Bosch, periodista i escriptor, el que diu que per un error policial molt greu, amb tics antidemocràtics, Salvador Illa ha quedat entre l'espasa i la USTEC. Joan Bordeus, crític cultural, diu que l'única manera que té el poder de justificar els límits del que es pot fer i el que no és perquè no ho diuen els experts. I també tenim el balanç amb el defensor del lector. Però deixem el diari Ara i ens endinsem ara amb el Punt Avui, el que ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem amb volandes a Hansi Flick, el que menteixen tots els jugadors del Futbol Club Barcelona. I amb el següent titular, la Lliga del Clàssic. El Barça celebra la 29a Lliga de la seva història. La primera resolta en un duel directe contra el Madrid, que rendeix la superioritat del campió amb un 2-0. Pel que fa al dossier de Mar Ferrando, tenim la Ciutadella, un nucli de recerca amb nou impuls a la transformació del parc i el seu entorn amb l'inici de les obres a l'antic Mercat del Peix. I pel que fa al dia d'ahir, tenim a Anna Serrano. Operació Quarantena. Els passatgers de l'MV Omnius, afectat per un brot d'antivirus, arriben al Gómez Ulla, on romandran sota vigilància mèdica. Però encara tenim més articles signats, com per exemple el d'Òscar López, el ric sota el ric. Eva Vázquez, la llengua de Bertsonov. Andreu Pujol, la flama del correllengua. Xavi Sala, els omnis no existeixen. Anna Balcells, tempesta al canal. Èrica Casajoana, com evitar el proper Orban. I Pons Feliu, la vigència del Mein Kampf. A la capçalera tenim entrevista a Esther Trullols, directora del Penin de Poblet, el que diu que el Parc de Prades haurà d'afrontar la massificació als gorgs dels rius. I a l'Observatori Municipal, Mercè Mapatré, Castell, Romans, Moros i Cristians. Entrevistes a l'alcaldessa Irene Navarro i al cap de l'oposició Francisco José Ponce. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem a repassar La Vanguardia. El que ens ha de portada també amb aquesta gran fotografia, gairebé la mateixa calcada del Punt Avui, el que ho sabem, doncs, a Hansi Flick, mantejat per tots els jugadors blaugranes, i la Lliga amb el millor final possible. Un gran Barça sotmet al Madrid al Camp Nou amb un 2-0 i ho celebra com mai. A més, tenim crisi sanitària. Els evacuats espanyols compleixen ja quarantena en un hospital de Madrid. Un viatger francès de l'Ondius presenta símptomes mentre viatjava a París en avió. I pel que fa a les mesures, tenim dubtes sobre el temps que tindran que estar hospitalitzats. En una petita fotografia, a la banda inferior central de portada, tenim aquestes tasques de desinfecció dels trajos aïllants dels passatgers al desembarcar a Tenerife. I Europa té que augmentar un 10% la seva despesa en defensa per ser autònoma. També tenim música d'Eric Clapton, que hipnotitza el Sant Jordi. I a Barcelona són recuperats 6.500 pisos turístics il·legals. Deixem La Vanguardia i ens endinsem ja amb el Periódico de Catalunya, que també ens ha de portada amb aquesta gran fotografia on observem a Ronald Araujo aixecant la Lliga, celebrant-ho amb tots els seus companys blaugranes al Camp Nou, la vetllada d'ahir a la nit. Un cop acabat el partit, vers el gran rival, amb un contundent 2-0, el que podria haver sigut un resultat molt més folgat, i és que tenim el següent titular, Lliga de Somni. El Barça conquereix el segon campionat amb Flick, humiliant el Madrid al Camp Nou. Però encara tenim més titulars. Una comissió bilateral ratificarà el pacte govern-Esquerra Republicana. L'acord pressupostari inclou el tren orbital, la societat d'inversions i un traspàs encara per concretar. A més, tenim 8 municipis més. La mobilitat és el primer pilar de la nova àrea metropolitana de Tarragona. I tenim evacuació amb vaixell. A Espanya continua sense registrar cap cas positiu d'antivirus. A més, tenim a Mònica M. Bravo, consellera d'Afers Socials, a la que declara: els immigrants utilitzen menys recursos públics que la resta. I davant 250 empreses, Indra presenta la seva aposta industrial a Catalunya per a la defensa. I acabem aquest cop d'ull als diaris, ho farem amb El País. El que ens ha de portar amb aquesta gran fotografia, el que observem un grup de passatgers del creuer desembarcant ahir al port de Tenerife, de Granadilla, en presència de la UME. I amb el següent titular sobre el brot de l'antivirus. Un gran operatiu desactiva la crisi del buc MV Omnius. La major part del passatge fou evacuada, entre ells 14 espanyols que ja estan confinats en un hospital de Madrid. El president canari va tractar d'evitar el fondeig fins a última hora. I tenim editorial: el populisme perjudica la salut. Pel que fa al futbol, el Barça guanya la Lliga davant el seu etern rival. Resol el duel front al Real Madrid amb un 2-0 amb superioritat i per primera vegada s'endurà el títol en un enfrontament directe amb els blancs. Rashford deixa la seva petjada amb un gran gol i Hansi Flick un culer amb els ulls de Cruyff. En aquesta petita fotografia a la banda inferior dreta de portada tenim els jugadors a nit amb el trofeu de Lliga. Però encara hi ha més titulars. Tenim baròmetre de 40 dB. Moreno Bonilla carecia la majoria absoluta a Andalusia. I Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda, diu que el regal fiscal d'alguna comunitat als grans patrimonis no és just. Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que reflexaven el diari El País. I fins aquí, doncs, a cop d'ull a les portades dels diaris de casa nostra, com són el diari de Tarragona, el diari Ara, el Punt Avui, també els d'àmbit general, com és La Vanguardia, El Periódico de Catalunya i El País. Totes aquelles edicions d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. Un cop repassades totes les portades dels diaris, ara és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa a nivell general. Com sempre, des dels micròfons de Ràdio Cunit, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, aquí al Cunit al dia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Barça és campió de Lliga després d'imposar-se al Real Madrid al Camp Nou per 2-0. És el primer cop que guanya en la Lliga en un clàssic. Un gol de falta de Rashford i un altre de Ferran Torres abans del descans han deixat sense opcions als blancs, que sumen la segona temporada seguida sense guanyar cap títol. Pitu Abril, director de la porteria de BTV, ha explicat avui a la xarxa que el principal objectiu ara de Hansi Flick és guanyar la Champions.
4: El Barça juga dimecres a Vitoria contra l'Alavés. L'Alavés, un dels candidats a baixar de categoria, i per tant seria molt important aquesta victòria del Barça per ajudar, entre cometes, a Girona i Espanyol. En fi, aquest és un tema secundari. Ara el gran repte que té sobre la taula Hansi Flick, ho va dir també ahir a la roda de premsa, és continuar guanyant i sobretot va dir el que desitja més la gent de Barcelona, la gent del Barça, és guanyar la Champions.
3: Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop volíem dir amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I la quarantena dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha informat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats en les darreres hores. De fet, França ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer on dius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat finalment positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana, aïllada a l'Hospital Clínic per contacte amb una passatgera morta per antivirus, també ha donat negatiu en la PCR i també ha donat negatiu per segon cop la dona ingressada en aquest cas a Alacant, tot i que se li farà una tercera prova en les properes hores. I Rodalies ha reforçat el personal a les principals estacions per ajudar els viatgers en la compra d'abonaments. Una setantena de persones s'han incorporat aquest matí, el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament després de 3 mesos i mig de gratuïtat arran de les afectacions provocades per l'accident de Gelida. Segons ha detallat la companyia, el reforç es situa en estacions com Sants, Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, Mataró, Granollers o Sant Celoni. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera d'Educació, Esther Niubó, és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT. Des de USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les jornades de vaga.
2: Notícies en xarxa.
23: Estàs escoltant
5: Ràdio Cunit.
23: Al 107.0.
5: radiocunit.org.
6: No no sé què volia ser de gran.
0: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontra.cat. Secretaria @escolacontra.cat i al 608-987-287 608-987-287.
7: Les victòries del passat.
0: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
7: Avui celebrem que estem bé, molt bé.
8: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
10: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
11: Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692-992-323, 692-992-323, Instagram, Academia Bemol 9. Alero D32. Abierta la inscripción. Academia Música Bemol 9.
12: Churreria Velo.
10: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churreria
12: Velo.
10: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
12: Velo.
10: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria?
12: Velo.
10: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria?
12: Velo.
14: Lasciatemi cantare.
0: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubellas, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Abagué número 18 de Cubellas. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubellas.com. Pizzerialagondoladecubellas.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubellas. Repetirás.
15: Un italiano vero.
16: Cafetería Panadería Nuria.
0: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalán número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
16: Cafetería Panadería Nuria.
0: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
16: Cafetería Panadería Nuria.
0: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
17: La Marina está morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

gràcies per aquest punt del programa. És el moment de conèixer doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i Nacionals de la Renfe. Recordem doncs, que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. A la nostra secció, degut als treballs de millora, s'estableix un servei alternatiu per carretera entre el Prat de Llobregat i Vilanova de Geltrú per l'última circulació de la línia R2 Sud. D'altra banda, a la R2 Nord, circulació amb demores de mitja hora de mitjana a causa d'una incidència tècnica d'un tren a l'origen. D'altra banda, també a Rodalies Girona, degut als treballs de millora entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià, es reprograma l'oferta de les línies R11, RGU i R2 Nord. A més, a Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia R4 entre Terrassa i Manresa, degut als treballs de millora, al qual s'estableix un servei alternatiu per carretera entre 11:15 de la nit i 6:15 de la matinada. A més, a la R3 tenim servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, degut als treballs de millora, que es manté el servei alternatiu actual per carretera o a tota la línia. A més, a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 entre Santa Anyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat Emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, també degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central, emparada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, a motiu de les obres de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 fins a Barcelona. A més, a la R14, també, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garrafa, el servei inicia i finalitza a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 fins a Barcelona, una incidència que afecta a totes les línies de regionals. A la R15, també, servei ferroviari entre Reus i Móra d'Ebre, Móra la Nova, degut als treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. També recordar que per més informació poden contactar amb rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí la informació ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, dominat pel sol, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos i mitjos ara al matí. No seran molt abundants i fins i tot aniran a menys entre mig matí i migdia, imposant-se el sol a la tarda amb algun núvol baix per al final del dia. I amb unes temperatures que han pujat, s'han situat en els 16 graus de mínima, i la màxima també pujarà, i avui podrà arribar als 22 graus, amb un aire més sec i amb un ambient una miqueta més recalentat. Això farà també que la mà, que el vent en conjunt sigui variable, amb una miqueta de mestrada del matí, però domini del xaloc que el centre del dia, amb algun cop moderat, fent que la mar estigui moguda amb maró la major part del dia. Per demà esperem un temps més variable. Sí que al matí encara farà sol, amb cel clar o poc ennubulat, però a partir de migdia creixerà ennubulat i a la tarda el cel estarà més tapat i fins i tot pot caure alguna pluja feble o algun ruixat dispers al vespre o primera hora de la nit. Poca cosa en conjunt, i amb unes temperatures que baixaran aquesta nit, ja no passaran dels 14 graus, mentre que demà la màxima estarà entre els 21 i 22, amb una humitat més alta. Vents febles en domini del xaloc, com algun com moderat al migdia, i mar una mica moguda entre marejol i maró.

0: I arribes a aquest punt del programa i és el moment de donar pas a la cançó del dia, la qual, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia, Jaume.
0: Què tal? Quina cançó es proposes en el dia d'avui?
1: Doncs avui Salvador Dalí compliria 122 anys.
0: Caram.
1: Sí, va néixer el 1904.
0: Mm-hmm.
1: I posem Eugenio Salvador Dalí de Mecano.
0: Ah, mira, molt bé, doncs escolta'm, des d'aquí el felicitem, allà on estigui, des del seu món surrealista, i doncs, escolta'm, sempre a la nostra memòria, per la cultura també del nostre país, i també, per cert, va ser Salvador, doncs, no només Dalí, sinó Salvador de la Unió Esportiva Sant Andreu, també, Va fer un quadre que gràcies a ell va salvar el club de futbol.
1: Bueno,
0: doncs des d'aquí, doncs, li dediquem aquest tema musical, d'acord?
1: Perfecte.
0: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
1: Fins demà, un petonador.
0: Fins demà, adéu-siau, bon dia.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar els resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Avui comencem per el que seria l'Eurojackpot del passat divendres, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 3, 17, 18, 31, 41, amb els sols el 6 i el 12. El cuponazo de divendres, el número premiat va ser el 3.708, 03708 de la sèrie 132. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 2, 4, 6, 9, 12, 18, 23, 27, 33, 35, 39, 40, 45, 59, 60, 73, 80, 83 i 84.

0: es faci el més aviat possible o com més aviat millor. Envia la carta com més aviat possible o el més aviat millor. Correcte.
1: En aquest sentit, tingueu en compte que per influència del castellà diem expressions que són incorrectes. Com abans millor i quan abans millor són expressions calcades del castellà i són incorrectes en català. Surt de la feina com abans millor que m'acompanyaràs al metge. Incorrecte.
0: Surt de la feina el més aviat possible que m'acompanyaràs al metge. Correcte.
1: Acaba la feina quan abans millor perquè ho reclamen. Incorrecte.
0: Acaba la feina com més aviat millor perquè ho reclamen. Correcte.
1: També podem dir acaba la feina tan aviat com puguis perquè ho reclamen. Correcte.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujolcid, situada a l'avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. Repetim, 977 69 27 38.

Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.

Efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1258 a Corbeil, a l'illa de França, el que representants de Jaume I i Lluís XIV de França signen el Tractat de Corbeil. Seguim al 1561, on un estol de corsaris otomans capitanejats per Ochalí ataquen la vila de Sóller, a Mallorca. Els sollerics, amb ajut dels bunyolins i els aloroners, aconsegueixen repel·lir l'atac, evitar el saqueig i fer fugir l'enemic. Els fets es commemoren anualment el dia de la fira, el segon diumenge de maig i l'endemà del dia del Firó, amb una recreació de moros i cristians. I el 1717, a Cervera, es produeix la fundació de la seva universitat. El 1920, a l'Hospitalet de Llobregat, l'estat espanyol expropia la zona de la Marina de l'Hospitalet de Llobregat que agrega a Barcelona per fer un port franc en terrenys que ara pertanyen a l'autoritat portuària de Barcelona. I el 2020, a Barcelona, Narcís Comadirà guanya el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 11 de maig.

0: Estàs escoltant Ràdio Conill, el 107.0.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. No sé què la quarantena dels passatgers espanyols que creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat avui el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se en funció de si es confirma que algun dels ciutadans que es troben ara mateix en aïllament a l'Hospital Militar de Madrid va tenir contacte amb algun dels nous positius confirmats les darreres hores. De fet, França ja ha confirmat aquest matí que una passatgera evacuada del creuer Ondius que va presentar símptomes de malaltia per antivirus en el vol de repatriació ha donat positiu en la prova que se li ha fet. Per altra banda, la dona catalana aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu i també ha tornat a donar negatiu per segon cop la dona ingressada a Alacant. I pràcticament la plantilla sencera de la planta de l'empresa Pascual a Gurb s'ha mobilitzat aquest matí en contra de l'acord amb Casa Tarradellas per fer canvi de producció de l'envasat de llet a mozzarella. Han tallat l'accés a la rotonda d'enllaç entre la C25 i la C17. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, exactament com comentaves, han estat pràcticament la totalitat de la plantilla que treballa en aquesta planta a Gurb, que s'han mobilitzat aquest matí. Han tallat la rotonda, com dèiem, d'entre la C25 i la C17, que ha provocat retencions durant una estona, tot avalat pels Mossos d'Esquadra, amb motiu de protesta. En el que no estan d'acord aquests treballadors és la manera com l'empresa ha gestionat aquest canvi, com ha fet la venda de la producció de llet fins a mozzarella a Casa Tarradellas. El que diuen i del qual es queixen és que no hi ha informació al respecte. Sí que saben que l'empresa els pot mantenir els sous i també les condicions, com les antiguitats, però no els assegura quines seran els seus llocs de treball, i això els inquieta i els preocupa. Tot plegat, assessorats pel col·lectiu d'advocats Ronda. És la primera vegada, diuen, en més de 20 anys que alguns treballen en aquesta empresa, que es veuen en l'obligació de mobilitzar-se en una situació d'aquestes característiques. Diuen que els contractes es mantenen fins al 31 de juliol i serà a partir d'aquest moment que hauran de prendre la decisió de si fan el canvi a Casa Tarradellas o si, per contra, decideixen abandonar l'empresa de Pascual.
1: Gràcies, Judit. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà amb una aturada general a tota Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
3: No sé què volia ser de gran.
4: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults. Tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. Secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287, 608-987-287. Les victòries del passat. Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
5: Avui celebrem que estem bé.
4: Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit. Compra les teves entrades. Recorda, del 23 d'abril al 10 de maig, dijous, divendres, dissabte i diumenge, a 6:45 de la tarda. Motor Show Extreme. Un acte que presentarà el locutor Tete Fané. No t'ho perdis. Motor Show Extreme. Acció i emoció al límit.
6: Nueva ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17. Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
4: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: ara sí, arribats al punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar. Doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, eh? Xato, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó, 14, sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i, com nosaltres, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar. I com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit a majúscules.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del dia, que com sempre tu ets el protagonista, i en agraïment en la vostra participació us en donaré un numeret al qual entrareu els sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals com sempre des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre fent costat al nostre comerç local i de proximitat, i també com no, doncs, promocionant tots els productes quilòmetre zero, com ha de ser, clar que sí, eh? Happy birthday to you. Ja ho sabeu, si voleu, doncs comencem a repassar tot el que ens ofereixen els nostres patrocinadors, els quals també tornarem a sortejar aquest divendres. Des d'aquí, doncs, també, com no, felicitar tota la gent a la que li va tocar premi la passada setmana, doncs que ja podeu venir aquí a buscar els vostres tiquets al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2 de migdia. Recordeu que els vals que duren al cap de 15 dies i que són personal intransferibles, vals com, per exemple, el de la Casa de l'Oro, amb el seu sobresorpresa de bisuteria de ser quirúrgic, valorat entre 5 a 20 euros. També tenim la higiene bucal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions de Sam Iscarafell, el tall de cabell per home o el rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony. També tenim el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els vals de 5 cafès del Rincón del Tapeo 2, també els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la peixateria de Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge d'Ananda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones de la braseria i pica de Cubelles, el mig quilo de camp picada de la carnisseria Jaguara, també tenim el pollastre de brasa del Pollo a la Brasa al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorca, el sopar per dues persones del local social al Castell, perdó, també tenim el menú per dues persones, és que ja se fa la boca aigua, eh? De dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira. També tenim la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, el tractament d'estètica o de relax de l'estètica Jacqueline, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a l'as, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low, i també la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Què més es pot demanar, eh? Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algú millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home. Clar que sí. I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dilluns, dia 11 de maig de 2026. Volem felicitar Sant Anastasio, Antimo, Àtico, Baso, Berta, Bartilia, Cirilo, Demetrio, Diocicello, Dorotea, també Sant Eleuteri, Eliseu, Esteve Màrtir, Evili, Fabi, Florenci, Gangifu, Gualteri, Ignasi, Il·luminat, Justí, Lungí, Mamert, Marià, Mateu, Màxim, Maiolo, Mocio, Ponsi, Pons, Sisi, Susana, Tadeo i Tiziano, que pareix italiano. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí! Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem temes musicals, com aquest que ja comença a sonar per tots vosaltres, de Melodronic, I Can't Love You. Aprofitem per donar numeret amb el número 1 a Jaume Sanz, amb el número 2 Dolors Ribó, amb el 3 Elvira Pou, amb el 4 Joaquim Gràcia, amb el 5 Montse Ribó, amb el 6 Roger Graells, amb el 7 Francesc Ripoll, amb el 8 Francesc Vives, amb el 9 Manuel Camino, amb el 10 Juan Antonio Iniesta, amb el 11 Eva de la Peña, amb el 12 Encarna Silaga, amb el 13 Zoe Gómez, amb el 14 Fernando Gómez, amb el 15 Juan Pablo Rodríguez i amb el 16 Josep Macià i amb el 17 Joana Paredes.

Més temes musicals, més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba un tema que ens havia demanat la Nati Calaf d'Ani Red, ara que tot seguit escoltem per tots vosaltres i que sona d'aquesta manera.

segur que la recordeu, eh? Doncs bé, aquest tema musical d'El Pecado d'Annie Reid ens la demanava Nati Calaf, a la que li donem el número 18 i també li donem numeret a Juan Fernández amb el número 19. Aprofitant també per donar numeret amb el 21, Juana Jiménez, amb el 22, Vicente València, amb el 23, de 13 Cabezas, amb el 24, Mari Carme García, amb el 25, Mabel Fontanelles, 26, Fanny Fontanelles, 27, Luis García, 28, Diana García, 29, Alberto Gil, i amb el 30, Mónica Gallego.

Anem a més peticions musicals, a més temes dels nostres oients. Ara ens havien demanat aquest tema musical que tot seguit passarem a escoltar per tots vosaltres, de El Canto del Loco. Zapatillas, tema que ens demanava la Maria Maldonado, la que li donem el número 31. I aprofitem també per donar-li numeret també amb el... A veure... Aquí tenim aquí un problema ara. Ara, molt bé. Doncs amb el 41, Toni Caldavila, 42, Sílvia Caldavila, 43, Dani Navarro, 44, Ana Fernández, amb el 45, Paula Luendo. Tenim el 46, Conchi Villegas, 47, Meritxell Llúria, 48, Susana Flores, 49, Sara i Soler, 50, Mercè Rubio, 51, Jesús Pardo, i amb el 52, Francesc Andreu.

0: Car.
1: Més temes musicals, ara ens arriba un altre tema, en aquest cas no podia faltar en el dia d'avui, i segur que el sabeu, eh? El sap tothom! Natàlia Bada s'endú el número 53 amb el 54 de Víctor Escamilla, 55 Isabel Navarro, 56 Eva Espinosa, 57 David Vidal, 58 Lalo Sendra, 59 Ingrid Ortiz, 60 Ángela Santa María, 61 Nòria Sendra, 62 Josep Macià, 63 Joana Paredes, 64 Eva de la Peña, 65 Encana Arcilaga, 66 Zoe Gómez, amb el 66 Fernando Gómez i amb el 68 Juan Pablo Rodríguez. Dime que dediquem a tots els culers. Doncs el Barça campió de Lliga.

0: meva gran.
1: Jornada de portes obertes a l'Escola de Música de Cunit. El 6 de maig, vine a les portes obertes de música en família a la Llar d'Infants al Trenet a 6:15 de la tarda i sensibilització musical a 6:15 del vespre a l'Escola de Pompeu Fabra. El 7 de maig, portes obertes del taller d'instruments, programa bàsic i aprofundiment a 5:30 de la tarda a l'Escola Pompeu Fabra. Per infants, joves i adults, tinguis l'edat que tinguis, aquesta és la teva escola. Música en família i sensibilització musical. Música viva, creativitat i conjunts musicals. Classes d'instruments de vent, corda, percussió i veu. Bandes musicals a les escoles de primària de Pompeu Fabra, Sol Cunit, Els Cossetans i a l'Institut Ernest Lluquí Martí de Cunit. Per inscripcions pel curs 26-27 del 4 al 17 de maig. Us hi esperem! Més informació a www.escolacontrapunt.cat. secretaria@escolacontrapunt.cat i al 608-987-287 608-987-287.
2: Les victòries del passat.
1: Portes obertes, Escola Música de Cunit. Us hi esperem.
2: Avui celebrem que estem bé.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: Xurreria Velo.
5: A la Conca de Barberà tenim un nou hostaleria
4: Velo.
5: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
4: Velo.
5: Un espai per esmorzar, per berenar. També Conca de Barberà número 13. Xurreria
4: Velo.
5: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per a la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
4: Velo.
1: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos alas, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp. 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Siurany, Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas, medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
5: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
6: Una dels passatgers espanyols del creuer on es va detectar un brot d'antivirus durarà 42 dies i comptarà el 6 de maig com a data del darrer contacte, segons ha confirmat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla. Tot i això, Padilla ha avisat que les dates concretes podrien modificar-se a l'espera dels resultats de les PCR que se'ls han realitzat. Pel que fa a la resta de casos que s'han confirmat en les darreres hores, n'ha parlat fa uns minuts la ministra Mònica García en compareixença.
7: Les autoritats sanitàries franceses nos han hablado de un positivo con síntomas, un ciudadano francés que tiene síntomas, que ha tenido síntomas, que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. No sabemos su estado de salud. También las autoridades americanas nos comunicaron tanto una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil, ¿no? Estamos en continua colaboración con estas autoridades, con todas las autoridades, con todos los países, con todos los vuelos que salieron ayer y todos los países.
6: Pel que fa a les novetats, García ha anunciat que s'han fet ja les tasques de repostatge del vaixell i queden pendents encara les d'avituallament. Pel que fa als passatgers, actualment hi ha un total de 54 persones a bord i es preveu que aquesta tarda arribi un avió de Països Baixos que se n'endurà a 22. I el govern convocarà avui de manera oficial la reunió de dijous de la Mesa Sectorial d'Educació. L'objectiu de la consellera Esther Niubó és reduir el clima de tensió amb els sindicats, però no vol replantejar l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Des del sindicat USTEC asseguren que la mesa arriba tard i que s'hauria d'haver celebrat abans de l'inici de les vagues previst per demà. I l'activista i membre de la flotilla, Saif Abu Keshek, ha anunciat que denunciarà Israel per la seva detenció després de la intercepció de l'embarcació. Ha assegurat que se li van vulnerar tots els drets i que ni tan sols va passar davant d'un jutge. L'activista ha confirmat que tornarà a la flotilla i ha fet una crida a participar en la manifestació prevista el pròxim cap de setmana a Barcelona. I en mobilitat, una avaria a la C33 a Montcada deixa un carril tallat i també hi ha una altra avaria, en aquest cas, a l'AP7 a Castellví de Rosanes i una altra també la mateixa via, però en aquest cas a Castellví de la Gornal, que deixa també un carril amb un vehicle a la vora. També provoca lentitud en aquest punt. I en esports, el Barça és campió de Lliga després d'imposar-se el Real Madrid al Camp Nou per 2-0. Aquesta tarda a les 5 hi ha prevista una nova celebració, aquest cop amb la tradicional rua que recorrerà els carrers de la capital catalana amb sortida i arribada des del Camp Nou. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
8: Notícies en xarxa.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro.
2: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
4: La Marina està morena.
1: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Esports amb Xavier Cendra. Una i 11 minutets, ja és el moment d'endinsar-nos amb l'actualitat esportiva, que com sempre ens arriba com cada dilluns, de la mà de la nostra companya, en Xavi Sandra. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Doncs, bueno, avui amb una veu una miqueta...
0: De la saca.
1: Sí, una miqueta. No sé per el motiu. Bueno, sí.
0: El Barça.
1: Ahir va guanyar la seva 29a lliga.
0: Déu-n'hi-do. I a més amb la tan rival, eh?
1: Sí, la segona de Hansi Flick. O sea, porta 2 anys Flick amb el Barça, guanyat 2 lligues. Porta Mbappé 2 anys amb el Madrid, no ha guanyat res. I a sobre, porta el Paris Saint-Germain 2 anys sense Mbappé i ha arribat a 2 finals de Champions.
0: Sí, sí. O sea,
1: és increïble, eh? I es va a Madrid fa 2 anys quan el Madrid sense Mbappé, que venia a guanyar la Champions.
0: I tant.
1: Que això canviaria tant, eh? És increïble, però bueno.
0: Sí, sí.
1: Un partit que hi va durar 20 minuts, o sea, no va dir gens d'història. El primer gol va fer Rashford, un gran llançament de falta. Jo crec que Courtois se la va menjar perquè va pel porter. I als 20 minuts, una gran jugada per banda esquerra, Olmo Sevilla amb un gran toc a Ferran Torres que afusilla a Courtois. 2-0 cap a casa i a veure si va guanyar l'Ira Passet. Gran encerra de la Federació Espanyola,
0: sí.
1: entregant-li la Copa a Barça, recordem que això... Abans no tenies que esperar el primer partit de la temporada següent a la Lliga. A la Lliga de futbol, pues, el dia que guanyes la Lliga, pues, et donen la Copa. El dia que guanyes la Lliga, a casa, eh? O sigui, un pas endavant per la Lliga. Però, bueno, una Lliga que ens ha quedat una mica descafeinada, que en 3 jornades, el Barça és campió, el Madrid serà segon, el Villarreal tercer, l'Atleti de Madrid quart, i el Betis, recordem que aquest any van 5 equips a la Champions, serà 5è, ja tenim pràcticament assegurada la Lliga, la Real Societat anirà a l'Europa League com a 6a i el Celta també. Pot una miqueta s'ha d'equivar a la Conference League i qui serà en el descens. Ara parlarem una miqueta, recordem perquè avui, per acabar parlant el Barça, avui a les 5 de la tarda hi ha la rua del Barça. Surten del Camp Nou, com per travessar les Corts, baixant pel Balmes, arriben a Passeig de Gràcia i després en tornem un altre cop fins al Camp Nou. Això per Barça, un Barça que ja doncs pot donar la temporada per tancada, perquè en què quedin 3 partits ja són 3 partits de costellada. L'únic objectiu és arribar als 100 punts, però jo crec que a 3 setmanes d'anar-te'n al Mundial no arriscaran els jugadors del Barça a tindre cap lesió, i és el Barça guanyarà per deixar a punts al final de Lliga, i veurem què passa. La cosa està més complicada per els 2 catalans. Avui juga el Girona al camp del Rayo. El Girona,
0: sí,
1: està un punt per sobre del descens. Té un partit, jo crec que bastant còmode per guanyar avui i pràcticament assegurar-se la salvació. Per què? Perquè el Rayo va guanyar el dijous a Estrasburg 0-1 i jugarà la final de la Conference League. El Rayo Vallecano jugarà la final d'una competició europea. L'únic equip madrileny i l'únic equip espanyol aquest any jugarà a principi de temporada que el Rayo fos el que jugarà una competició europea. Pues, el Girona té una oportunitat única aquesta nit de guanyar el Rayo Vallecano i pràcticament fer un pas decisiu. Li faltaria sumar un puntet més, però seria un pas molt important per la salvació, una salvació que se li ha complicat bastant. I el que serà complicat molt és l'Espanyol. Un Espanyol que porta tota la segona volta sense guanyar un partit. No guanya des del 20 de fa... Des del 20 de... Anava 5a la Lliga per jugar a Champions i ara mateix està un punt per sobre del descens. Que si l'Espanyol no guanya un partit i no aconsegueix 4 punts en 9 jornades, en els 3 partits que queda, que aconsegueix 4 punts de 9 possibles, l'Espanyol és la segona, eh? O sigui, és un cataclisme brutal. O sigui, jo mai havia vist en ma vida un equip amb aquesta mala ratxa. L'altre dia, per exemple, guanyava 0-1 al camp de Sevilla a 7 minuts del final, el porter va passar el primer gol, i el segon gol, però bueno, va ser un error d'arbitre perquè era fora de banda, la va entrar amb el peu, ningú va parar la jugada i en el temps de fallir pues, li va fer el segon gol. Veurem què passa, però un moment molt delicat per l'Espanyol. aviam si surt cap endavant. I aquesta setmana tenim motos amb un maló i no correrà amb el Márquez, que avui han operat del turmell i de l'espatlla. Es va caure la cursa del dissabte a Limant i el dimecres es va operar a Madrid. I es perdrà tots 5 grans premis la Catalunya amb un maló, no estava amb el Márquez. Victòria per Jorge Martín, el primer madrileny que l'any passat va trencar-se totes les parts del cos que es podia trencar i apenas va poder córrer, que aquest any està aspirant a guanyar el Mundial, és el favorit. El Marc Márquez fora de combat pràcticament en totes les curses, doncs Jorge Martín doncs està brillant amb llum pròpia. I, bueno, el Reus va jugar partit d'anada per pujar a primera federació, va empatar 0-0 a casa amb l'Orense, amb un robatori increïble, li van fer un penal de llibre que l'àrbitre no va pitar, però bueno. I el Barça d'hoquei va jugar a la final de la Copa d'Europa d'hoquei a Portugal contra el Porto, no va poder guanyar, va perdre 3-1 amb un arbitratge bastant lamentable. Ja m'entendré que va ser un arbitratge molt, molt dolent. I poca gaire, una última notícia. Carlos Alcaraz no jugarà al Gran Slam de Roland Garros. Això farà que Sinner guanya tots els torneigs. Quan no està Alcaraz, no ha fet ni més el seu número 1. I fins aquí tot l'esport d'aquesta setmana, Jaume.
0: Molt bé, perfecte.
1: Poca cosa més a destacar, ja pràcticament espera ja que comença el Mundial.
0: Sí, oi? Quan comença el Mundial?
1: Pues... Si em dones un segon, t'ho dic, espera't. Vinga, certament, si em dones... Ho tinc aquí apuntat, espera't un segon, eh? El partit inaugural sé que és Mèxic. Sé que el partit inaugural és un Mèxic, Sud-àfrica o alguna cosa així. Aviam si podem entrar a veure-ho. Comença a l'11 de juny, o sigui, un mes exacte queda, eh? I el primer partit del Mundial és un Mèxic-Sud-àfrica. Apassionant. Mèxic-Sud-àfrica a les 9 de la nit. Els grans, Espanya, per exemple, el primer partit d'un equip gran al Mundial el tindrem el dia 14 a les 12 de la nit, que juga Brasil contra Marroc, i Espanya que debuta tard, eh? Debuta el 15 de juny a Cabo Verde. Hi ha molts partits que seran bastant infumables a la primera fase, però bueno. O sigui, clar, 40 i pico seleccions que hi ha, doncs pots estar una altra cosa. I ja està, ja, home, poden ser més a destacar.
0: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Xavi Cendra, que vagi tot molt bé. Si tu vols, ens tornem a escoltar en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
1: Molt bé, Jaume, una abraçada.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia.
1: Bon dia.
0: I fins aquí l'actualitat esportiva. Com sempre, ens arriba de la mà la nostra companya, en Xavi Cendra. Més informació amb el seu programa Saque de Banda, que podeu sintonitzar tots els dilluns a partir de les 10 de la nit a través dels micròfons de Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Radio Cunit, al 107.0.

0: Cuní. El 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 1 demà de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit avança. Continuen treballant per fer de Cunit un municipi més accessible, segur i agradable per tothom. Durant aquestes vacances i aquestes setmanes, s'han realitzat millores a la via pública que han dut a terme arreu del municipi. Actuacions pensades per millorar el dia a dia de tots els cunitencs i cunitenques. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ens explica de primera mà les actuacions realitzades i el compromís de l'Ajuntament per continuar avançant i invertint en l'espai públic.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com podeu veure, hi ha moltes obres en marxa al nostre municipi. Per què? Perquè teníem un pla i tenim un pla de millora de Cunit. Molts de vosaltres ens heu traslladat moltes vegades la necessitat de fer obres, de millorar el municipi, i com podeu veure estem fent obres de llocs que feien molts anys que no es milloraven. Estem en aquest tram de l'Avinguda Tarragona que hem arreglat totes les aceres, ara s'asfaltarà i també hem asfaltat les carreteres d'accessos a les urbanitzacions, que ho hem fet amb la Diputació. També hem arreglat totes les voreres de l'Avinguda Barcelona de la zona comercial. També hem arreglat i hem asfaltat el pont de Juli César. I ens queden moltes coses també per millorar. Es farà un segon tram de l'Avinguda Tarragona que toca més cap a Cubelles i també arreglarem aquesta plaça de Valparaíso Platja, que era un compromís que també teníem i que el volem complir. Serà una plaça que s'integrarà al Passeig Marítim i hi haurà un parc infantil que serà molt i molt xulo pels més petits i per les famílies que ho podran gaudir. Res més, dir-vos que continuarem treballant per millorar Cunit i que Cunit avança.
0: I seguim avançant en el nostre informatiu. Tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és doncs que tenim informació sobre el ple municipal del passat 28 de maig, el passat dijous, al qual va tenir lloc aquesta retransmissió en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit des de la sala de plens de l'Ajuntament, on la nostra unitat mòbil número 1 va doncs realitzar aquesta retransmissió d'aquest ple ordinari, al qual es van aprovar tots els punts de l'ordre del dia, en una sessió que va durar més de 2 hores a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig de 2026. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva, que inclou una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria dels regidors i regidores. A l'alcaldia va ser aprovada la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat i innovació, ordenació del territori, el ple va donar conformitat al text refós de dues modificacions puntuals, la modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i hisenda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. També es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I finalment es va aprovar el ple econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, al qual es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix a millorar la qualitat de serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. Pel que fa a les mocions, a més es van debatre i aprovar 3 mocions presentades pels diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada. La moció, doncs, per l'aplicació de criteris de prioritat nacional d'arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I la moció d'Esquerra Republicana de Cunit no va ser aprovada, doncs, amb aquesta moció, la qual sobre el pilot, pla pilot, que preveu presència doncs, estable d'agents als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. Recordeu que la gravació íntegra d'aquest ple ordinari la trobareu en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat i també doncs, a les nostres xarxes socials. I des d'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club d'Araco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de Point Fight. A més, aquest any s'ha proclamat campió de Catalunya de Light Contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de Point Fight i Kickboxing. El regidor d'Esports, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Alan és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per a cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o en uns horaris que consideren insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia, amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir serveis els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ha remarcat l'alcalde, que ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals hi han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillerament municipal de l'Ajuntament de Cunit des de 1861 i el registre de ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep de més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2026, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar, doncs, els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergències i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial a Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre, Fundació Catalunya Voluntària, la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen, nena, usuari, usuària del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar, a més, que la subvenció també contempla 13.000 euros extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin participar plenament i sense cap discriminació en les activitats que s'organitzen. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 de matí a 13:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 24 0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I marxem al diari de Tarragona, on els veïns de Cunit decoren el mur del Tour de França a la C31, el qual han plasmat a la groga barrera de siluetes d'elements icònics del municipi. Cunit, doncs, ha pintat de groc el llarg mur de separació dels carrils de la C31 al seu pas per la trama urbana per una integració estètica amb motiu del pas del Tour de França el pròxim 5 de juliol. Aquest diumenge, veïns de Cunit van celebrar una bicicletada a la que predominava el color groc del Tour de França i han plasmat sobre el mur de la carretera diferents icones amb siluetes representatives de la localitat. Veïns de totes les edats han participat en aquesta iniciativa. A més de bicicletes, al llarg del mur també està l'església, una silueta de la palmera de l'escut del municipi, els espigons de la platja i el porquet Billy. Cunit vol que el pas de la caravana del Tour sigui una gran festa popular i per això ja ha plasmat un gran mural també a peu de carretera a la C31 amb el carrer Francesc Macià amb el cartell oficial del Tour de França. Però encara tenim més notícies, i és que tenim platges plenes sense socorristes a la Costa Daurada, al qual es tindria que haver, doncs, haver-hi vigilància des del mes de maig i fins a l'octubre. Arriba la calor, les platges s'omplenen i tot i la quantitat de banyistes, en la majoria de sorrals de la Costa Daurada encara no hi ha socorristes. La situació impulsada pel canvi climàtic i la desestacionalització del turisme repeteix any rere any i ha pogut no espalpar-se també en aquest cap de setmana. Per exemple, Salou i Tarragona, amb els únics municipis amb efectius desplegats, encara que pocs, al qual es pregunten si es té que allargar els serveis de salvament. Està clar que el socorrisme té que replantejar-se i adequar-se a l'ús de les platges, assenyala Pablo Martín, màster en protecció civil, especialitzat especialitzada en el salvament aquàtic. Pugen les temperatures, segurament aquest cap de setmana, al qual estan totes les platges a rebolsar i el 90% de Catalunya no té servei. La majoria d'ajuntaments ho posen en marxa el 15 de juny, detalla. Martín apel·la també a la responsabilitat dels usuaris. Si un estic a ficar al mar, ha de ser conscient de les seves capacitats, perquè no pot haver vigilància a les 24 hores, 365 dies de l'any. Per això, diu que la cobertura tindria que ser més àmplia o comptar amb algun sistema reactiu per atendre successos. El servei ideal seria, doncs, un amb una visió autonòmica i en què no sigui cap ajuntament el que decideixi els recursos, ja que, a grans diferències, Barcelona inverteix 2 milions d'euros per temporada i Deltebre o Cadaqués, per exemple, no tenen socorrisme. I basat en l'ocupació de les platges generalitzant i a grans rasgos, a grans trets, vaja, de maig a octubre s'ajustaria més a la realitat, valora, doncs, Martín. A l'estiu ha guanyat dies a la primavera i a la tardor. Els serveis de platja segueixen amb unes temperatures i amb unes temporades que haurien d'ampliar tant a l'inici com al final. Tot i això, els socorristes arriben a les platges quan ja hi ha molta gent i a l'anar-se'n deixen també molta gent allí, apunta Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica. L'Ajuntament és responsable de la seguretat a les platges a les 24 hores, no només quan hi ha sol, precisa, i crida a mirar l'afluència i a veure si hi ha doncs, socorristes que toquin per la llàmina d'aigua que estan vigilant perquè no existeix una norma. Des del seu punt, el socorrista ha de poder fer un escaneig correcte de la seva zona en 10 segons i arribar al punt més allunyat d'aquesta en 3 minuts. Si això no ocorre, es té que fer canvis, concreta. Encara que el litoral de Salou, per exemple, ja és un hervider de gent, el servei de salvament de moment opera únicament amb 4 treballadors, en horari de 10 de matí a 6 de la tarda. La capital de la Costa Daurada és la primera localitat que activa la vigilància de les platges des de Setmana Santa i la que més la llarga fins al tercer diumenge d'octubre, entre el 15 de maig i el 15 d'octubre. A més, funciona amb una ambulància només per les platges de 9:15 de matí a 9:15 del vespre. No serà fins al dilluns 1 de juny, quan, o sigui, fins avui baixa, el que s'incrementin els efectius i l'horari fins a les 7 del vespre. En temporada alta, de l'1 de juliol al 31 d'agost, es completa el desplegament del servei amb 20 punts de socorrisme al llarg de cales i platges i un horari ininterromput de 10 hores de 10 de matí a 8 del vespre, encara que aquest any pretenien incorporar un servei especial per ampliar efectius fins a les 10 de la nit en certes platges. L'Ajuntament no ha pogut aplicar aquesta millora. Un recurs va tombar la nova contractació i s'ha vist obligat a prorrogar el contracte que ja estava vigent les últimes temporades. A Calafella, a Setmana Santa, s'activa el servei de socorrisme i des d'aquesta època estan tots els caps de setmana. Entre el dilluns de Pasqua i el 15 de juny, la prestació és per tots els caps de setmana i festius des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. Són un total de 18 dies. Entre altres localitats, com el Vendrell, també s'ha introduït aquest any un servei especial per Setmana Santa amb la participació de 8 socorristes en 3 punts de vigilància. No obstant això, fins al primer cap de setmana de juny no comença la temporada de salvament, que arrenca únicament els dissabtes i diumenges a partir del 20 de juny, al qual hi ha efectius tots els dies de la setmana. Però no marxem pas del Diari de Tarragona. Una 50ena de platges catalanes tindran àrea de bany amb gossos aquest estiu. Al Garraf hi haurà 3 espais, un menys que l'any passat per les obres a Cubelles i una al Baix Penedès, més concretament al Vendrell. Hi ha un reduït nombre d'espais que no tenen cap servei ni identificació ni indicació, com la platja de Belis de Sant Pere de Ribes, que no està regulada però s'hi pot anar amb mascota. El litoral català tindrà 50 platges amb espais habilitats per al bany amb gossos aquest estiu, una xifra similar a la de l'any passat però amb alguna novetat. A Vilaseca, per exemple, s'estrena la seva primera zona delimitada a la platja de la Pineda i Tarragona en tindrà per primera vegada 2. En canvi, Cubelles enguany no en tindrà degut a unes obres a la zona on es permetia. En suma, més del 60% de la 70ena de municipis costaners catalans li ofereixen espais per a gossos a la platja amb o sense limitació d'horaris. La Selva segueix sent l'única comarca on no és possible anar a la platja amb animals a l'estiu, mentre al Maresme n'hi haurà doncs el 80% dels seus municipis costaners amb un total de 13 platges habilitades. El recompte de platges que habiliten espais per a gossos a l'estiu elaborat per l'Agència Catalana de Notícies a les portes de l'inici de la temporada alta de bany en moltes localitats constata doncs que la situació no ha variat gaire respecte a l'estiu passat. Enguany hi haurà 43 municipis, el 62% de les poblacions costaneres, on en alguns d'ells, com a Cadaqués, els gossos poden accedir fins i tot més d'una platja. Per això es comptabilitzen 50 espais habilitats en aquest efecte al llarg de tot el litoral urbanitzat. Les principals novetats de la temporada són la incorporació de Vilaseca al llistat de municipis amb platja per gossos i, per contra, el tancament temporal de la platja per a gossos de Cubelles a Garraf, que enguany no està oberta per unes obres a la zona que s'allargaran almenys fins l'estiu del 2027, segons el consistori. Tarragona només comptava amb l'any passat, doncs, amb la platja del Miracle, mentre que aquest any sumarà la segona a la platja llarga. Però encara tenim més notícies. Marxem al Club Esportiu Millo Cunit amb aquesta gran actuació dels nostres esportistes en l'Open d'Arrigorriaga. Els nostres alumnes han tornat a demostrar els seus esforços, compromís i passió per al taekwondo en una de les competicions més destacades del calendari nacional, aconseguint un excel·lent resultat pel nostre club. Juni Mejías, or, a precadet. Mateo Delgado, bronze, a precadet. Kilian Rodríguez, plata, a cadet. Leire Mejías, bronze, a categoria cadet. Gio Llorca, bronze en categoria cadet. Vera Martínez, bronze en categoria cadet. I Lara Lucas, del projecte Millo, a plata en categoria júnior. Uns resultats que reflexen el treball diari dels nostres esportistes i tècnics i famílies que els animen a seguir creixent junts com a equip. Més informació i resultats complets també a taekwondomillocunit.es. taekwondomillocunit.es. Però encara tenim més notícies. Demà dimarts, dia 2 de juny, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte, a càrrec de la Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca, l'obra la qual destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també aquest dimecres, dia 3 de juny, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la Biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar a càrrec de la Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i a vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, el proper dijous 4 de juny a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove, una activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. Si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups, se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà els dissabtes 4 d'abril, 2 de maig i 6 de juny a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres, a partir de les 8 del vespre. Activitat gratuïta, sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre al mar i una estona de connexió i benestar. I la setmana vinent, també a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us oferirà el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual l'àrea d'igualtat del Consell Comarcal presenta els nous logotips identificatius dels seus serveis. Una imatge renovada per continuar treballant per una comarca més inclusiva, igualitària i respectuosa amb la diversitat. Coneixes els serveis que posem al teu abast? El SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, un espai d'acompanyament, orientació i suport perquè les dones puguin exercir els seus drets en llibertat i sense discriminacions. El SAI, Servei d'Atenció Integral, Servei d'Informació, Assessorament i Acompanyament en matèria de diversitat sexual, afectiva i de gènere, adreçat tant a les persones LGTBIQ+, com en el seu entorn. També igualtat en els treballs, el que treballem per promoure l'equitat del gènere en l'àmbit laboral, els usos del temps, les cures, la corresponsabilitat i la coeducació, oferint suport a empreses, entitats i administracions del territori. I a tu, què et semblen els nous logotips? T'agraden? Quin és el teu preferit? Us llegim els comentaris que trobareu a les xarxes oficials, a xarxes socials, vaja, del Consell Comarcal del Baix Penedès. I la setmana passada també el president del Consell Comarcal del Baix Penedès es va reunir amb veïns del Romaní i representants de la xarxa vendrellenca per tractar diferents qüestions relacionades amb la mobilitat i els serveis públics comarcals. Durant la trobada es van posar sobre la taula les necessitats del territori, les demandes veïnals i possibles millores en àmbits com el transport i la connexió dels serveis públics comarcals, amb l'objectiu de continuar treballant de manera coordinada per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. I també el Consell Comarcal del Baix Penedès celebrava un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà el territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposaven la valoració dels suggeriments rebuts i explicaven els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també va incloure la presentació del Pla de Regadius. I no tenim temps per més, ara és el moment ja de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
2: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
3: Bon dia, el temps avui es presenta en conjunt força estable amb domini del sol, tot i la presència d'alguns núvols baixos a hores d'ara, que amb tendència a esvair-se fins a mig matí, quedarà algun núvol prim puntual, mentre que a mitja tarda tornaran a aparèixer els núvols baixos. I amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar de nit, hem tornat a tenir una altra nit tropical entre 20 i 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui serà semblant a la d'ahir, ja estarà al voltant dels 26 arran de mar i dels 27 a gran part del municipi, les zones més interiors, amb una humitat força alta i amb una mica de xafogor. Vents en conjunt febles, terrals fins a mig matí i marinades de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat de fins a 25-30 quilòmetres al migdia, i farà que la mar, que ara està plana o arrissada, augmenti a marejol a primera hora de la tarda. Per demà esperem un temps en conjunt semblant, dominat pel sol amb bandes de núvols alts al matí, algun núvol baix a primera hora, mentre que a la tarda sí que tindrem alguns núvols baixos o alguns núvols d'evolució cap a l'interior, que es veuran de lluny, i amb unes temperatures que aquesta nit baixaran una miqueta i se situaran entre els 19 i els 20 de mínima, mentre que demà la màxima es mourà igual entre 26 i 27, amb vents febles, amb una miqueta de mestral fins a mig matí i després domini del garbí o migjorn la resta del dia. Això sí, amb cops moderats a la tarda, i això farà que demà la mar estigui més moguda que avui, amb marejó al matí i amb maró a partir de migdia.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació...

0: turisme@arbosenc.cat. La Giralda de l'Arbós. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, el 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2...

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix la Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
2: ¿Y qué le voy a hacer?
1: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Des de 1980 fins a 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80.
3: Eiti, amb Núria Ruiz.
4: A Ràdio Cunit.
3: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
5: Jorleni.
6: Candy G.
7: I Lucho M. Somos
8: los Black and White
7: y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
8: Black and White
7: en Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o el xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva voltaco de guitó amb pastifat de brumen, t'agradarà Hip Parade. Hip Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.

0: Casas. Jordi Casas.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Soy mujer migrada.
3: Je suis les femmes migrées.
4: Ich bin migrierte Frauen.
5: أنا المرأة التي تم ترحيلها.
6: وشنرنتيني.
7: Sono donne migrati.
8: 私は移行された女性です。
9: I migrated women.
10: Estou mulheres migrantes.
11: Nish tamrat tamhazar.
2: Soc dona migrada.
12: Un programa d'actualitat sobre la migració per trencar fronteres.
2: A Ràdio Cunit.
12: Dirigit per Sílvia Llanto, Asma Autaj i Soraya Alfarji.
13: Tots els dimecres a 11:15 de la nit.
14: Ay, la música. Cuánto me gusta. Por eso tengo un montón de CDs en casa. Y me gustaría compartir este disfrute con vosotros. Por eso os invito a escuchar mis CDs todos los sábados a las 5:30 de la tarde. Os espero.
12: La CDteca, con Karen Iles.
15: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això d'art de ninja, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10 i mitja del vespre.
16: Ràdio Cunit.
17: Al 107.0. Ràdio Cunit.
16: 107.0.
17: radiocunit.org.
18: El programa Revival on intentem fer un repàs a la millor música i grans èxits dels anys 80. Ei, ei. Des de 1980 fins al 1989 anirem passant any a any recordant grans, grans èxits d'aquesta dècada tan especial com van ser els 80. Ei,
12: ei. Eiti, amb Núria Ruiz.
18: A Ràdio Cunit.
12: Ara, tots els dimecres, a les 3 de la tarda.
19: George Lenny,
1: Candy G
7: y Lucho en Somos los
19: Black and White.
7: Y te invitamos a pasar una tarde divertida cada miércoles a partir de las 4 de la tarde.
19: Black and White.
7: En Radio Cunit 107.0. Por amor, por humor.
12: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Cunit els matins de diumenges de 9 a 11 o les tardes de dimecres de 6 a 8. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres de 6 a 8 de la tarda, diumenges al matí de 9 a 11 a Ràdio Cunit 107 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cada dimecres,
1: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cuny,
0: grans orquestres
1: amb Vicenç Soler
0: i Joan Argemí.
2: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons o un xat viejo amigo, i anaves a la disco amb la teva volta com a bitó amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
3: Hit Parade. El podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia. A Ràdio Cuny.

0: Ràdio Cunit.
1: Al 107.0.
2: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig fer. No perdis la sintonia.
3: Amb Albert Malla.

0: T'agradaria tornar a escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Una vida de ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia.
1: Amb Albert Malla.
2: Barcelona és ràdio.

0: per sobre que tinc ganes de gravar-lo. Els Temper, Don't Do Me No Favors, baby. A 4 minuts per arribar a 3 quarts de 2.
1: És so enregistrat nit de dissabte a diumenge del mes de maig del 1985 a Catalunya Ràdio. Era en Miquel Calçada i Olivella, àlies Mikimoto. Heu sentit el que comentava? Sí, realment, aquesta gravació porta coses del segle passat. Hi havia un oient que li demanava no parlis a sobre que gravaré la cançó de la ràdio. Un d'aquells costums que forma part de la memòria col·lectiva de moltíssima gent i que pràcticament ara ja no fa ningú. Precisament l'altre dia, el passat 23 de novembre del 2008, l'Albert Espinosa, en la seva columna setmanal dels diumenges al Periódico de Catalunya, comentava una enquesta que s'ha fet recentment entre persones menors de 35 anys a les quals se'ls va preguntar què has vist desaparèixer en la teva vida. I jo no acabo d'entendre la primera posició. En la tercera hi havia les cintes VHS de vídeo i els disquets d'ordinador. En la segona, el so de les màquines d'escriure. No les màquines en si, sinó el so. M'imagino que quan anaves a qualsevol despatx, a qualsevol oficina, sempre hi havia aquella banda sonora de fons, eh? El piticlin, piticlin de les màquines d'escriure. Però en el primer lloc de les coses que han vist desaparèixer els menors de 35 anys, preguntats per aquesta enquesta feta pública recentment, hi havia els establiments de practicants, és a dir, aquells llocs on la gent hi va per posar-se injeccions. No sé per què estaven al primer lloc, sobretot perquè no han desaparegut, encara n'hi ha. Bé, però aquest oient del Mikimoto, com tants que hem tingut nosaltres, ens demanava que no parléssim perquè estaven interessats en gravar una cançó. Sí, ha passat a la història Joaquim Maria Pujal com l'inventor de les retransmissions de futbol en català. Jo crec que hauria de constar que el primer discjòquei en català va ser ell, el Mikimoto. Nascut a Sabadell, a l'emissora històrica de la seva ciutat, li van fer una prova i li van aconsellar que es dediqués a una altra cosa. Aleshores, per fer la punyeta, va anar a Ràdio Terrassa, a l'emissora rival. I allà en Josep Maria Francino li va dir que no feia falta ningú. Ell el que volia era presentar música per l'FM. Però va ser intel·ligent i es va inventar una cosa que no tenia Ràdio Terrassa, i era el primer programa diexista, és a dir, de radioaficionats, presentat en català. I a més estava disposat a fer-ho de franc. I això li va fer gràcia amb el Francino, que li va donar aquest espai de mitja hora setmanal que sortia els diumenges a les 12 de la nit per una mitja. Però després el van dur a Catalunya Ràdio. Recordem que en Francino va ser el primer director de l'emissora autonòmica catalana. I quan aquesta emissora portava apenas 2 anys en antena, el Mikimoto feia aquest programa que esteu escoltant les nits de dissabtes a diumenges, on bàsicament el que punxava era música disco. També trobareu oients que trucaven des de cabines, i és que, esclar...
2: Ja no en queden de DJs com tu.
1: No hi havia mòbils. Heu escoltat la veu masculina del jingle, Joan Anton Ramoneda, excompany de Cadena Catalana, i que en l'actualitat és el que convoca les veus externes per gravar publicitat a Catalunya Ràdio. I la veu femenina dels jingles és la Sílvia Coppolo, que l'any passat va publicar un llibre sobre la història de Com Ràdio. Cada moment és l'última emissora on ha treballat la Sílvia. Però imaginem-nos que tenim 23 anys menys i que estem sortint de marxa amb la colla i que escoltem, per exemple, això des del cotxe. La nit de dissabte. Era el Mikimoto Club.

0: Consell, la reina que em truca des d'una cabina, qui és? Tu em truques des d'una cabina? I des de quina cabina em truques, nen?
1: Des d'una cabina de Vic.
0: Què passa, Vic?
1: Mira, anem fent.
0: Escolta, quina edat tens tu, aviam, si ens en sabentem?
1: 22 anys.
0: Quants?
1: 22 anys.
0: Així ja no vas per l'institut d'aquí Vic?
1: No, jo ja m'he fet gran.
0: I hi ha algú de la teva basca que vagi per aquí a l'institut d'aquí Vic?
1: Sí, el que passa és que són gent com jo que han catejades moltes...
0: Però, aviam, digues que s'hi posi un que vagi a l'institut d'aquí Vic.
1: Ah, aquí no tinc cap, és que, escolta, et volia dir una cosa jo.
0: Digues, oh, però busca'm els, sisplau.
1: Sí, però un moment, escolta...
0: Digues.
1: Jo venc discos, saps?
0: Tu vens discos?
1: I avui m'ha resultat que m'ha vingut una gent aquí i m'ha demanat el Mickey Motosound. Escolta, no sabien que es digués Mickey Motosound, però ells m'han demanat una cançó que els semblava que era d'un parell d'ous, que parlaves del sex appeal o no sé què.
0: No, això no és d'un parell d'ous. Aquesta és la cançó que ha gravat el Mickey Morro, és a dir,
1: jo... Sí,
0: i no...
1: S'hauria d'editar més, però al moment no hi ha qui ho promocioni.
0: No hi ha qui ho promocioni. Però vaja, no, ho promociono jo, el que no hi ha és la pasta per editar-ho. En definitiva...
1: Una cosa.
0: Digues.
1: Podries fer alguna gestió? Per què ens arreglessin el repetidor de Catalunya Ràdio d'aquí a la comarca d'Osona?
0: Però si això no molt bé, el de Vic. És 97.7, em sembla, no?
1: Sent fatal tu estar, que no pots. Els greus no dona res.
0: Vols dir que no sona bé?
1: No sona gens bé.
0: Ah, doncs jo l'última vegada que vaig passar per aquí sí que sonava.
1: Provo.
0: Escolta, aviam si em trobes un pàjaro d'aquests que estudia a l'Institut Jaume Callís.
1: Tu estudies a
0: Digues.
1: Tenim un cotxe que segurament ens senten.
0: Sí.
1: Tenen estudiar a l'Institut Jaume Callís, vosaltres o no?
0: Què diuen, que sí o que no?
1: Que no.
0: Ui, però què passa, home, aviam si em truca algú que estudi allà.
1: Ai, si trobem algú ja li direm.
0: D'una vegada.
1: Eh?
0: Ok, doncs escolta, el Mickey Motosound, l'única manera que hi ha de fer-ho és doncs gravar-lo del Mickey Motoclub, no hi ha més.
1: Doncs ja els explicaré.
0: És un superdiscata que només sona aquí, primícia, solo lo tenemos nosotros, ale.
1: Molt bé.
0: Records a la plana de Vic.
1: Mercè,
0: adéu. Adéu.

Catalunya Ràdio. Una altra cançó d'aquelles que s'anomenen potents. Wow, shake it down. I no és precisament la del Michael Jackson, sinó que és una cosa ben, ben diferent.

emissores de la Generalitat, Catalunya Ràdio. I aquest és el Mickey Moto Club, el programa Patilles de cada dissabte, des de les 10 i fins a les 3. Avui, però, hi ha hagut ping-pong i, per tant, hem començat a la quarts de 12. Les salutacions de la Rosassa, del Vic Cuti, també d'aquí et parla Vic Mickey Morro.

Now, how all the U.S. you harbor got many things to do. Una lletra també molt absurda. El fantasma del Mico Mission, també és festivals de música discoteca italiana. Ens enrotlla entre altres coses. Tenim més música d'aquesta festivals italiana, sí o no?

0: Blue. Just how old are you? La música de Mica Mission a nosaltres. Falten 6 minuts tan sols per arribar a un quart de 3. Tenim un altre personatge, no? Altra vegada al fil telefònic. Aló, Kia. Sí? De Vic, també, o no?
1: Què passa, home? Què passa?
0: Però què passa?
1: Què passa,
0: Manoi? Què passa, Manoi? Són de l'Ebre a la Mora.
1: Home, tu què et sembla, rei?
0: Ah, no sé.
1: Home,
0: però aquesta veu... És que esta veu...
1: Escolta'm, la Suzuki ja està en marxa, eh?
0: Sí o no?
1: Home.
0: Ah, ja està en marxa?
1: Home, però què passa? De què tens de dir el temps d'aquella, eh?
0: Sí o no?
1: Home, no dic que sí, collons.
0: Però t'han dit que sí o que no? Però és molt descanat, això, tio.
1: Miquel.
0: Digues.
1: Estic a Salou, eh?
0: Ah, estàs a Salou?
1: Estic a Mora.
0: Amb la Pili i la Judit?
1: Home.
0: Sí o no? Bonnoi! Bonnoi!
1: A Bonnoi, res, tu.
0: Escolta, parla bon noi, saps que he descobrit una bona noia?
1: Sí?
0: Sí, ja he descobert una bona noia.
1: Una altra?
0: Sí, també la coneixes tu, la bona noia.
1: Ah, sí, n'hi ha dos?
0: Sí.
1: Feli?
0: Sí, home, hi ha moltes bones noies. Ah, no, perdona, he descobert un altre bon noi.
1: Feli.
0: Què?
1: El Feli.
0: Qui és el Feli?
1: El meu bon noi.
0: No, no, no, no, no, no, un altre bon noi. O sigui, a part del bon noi que penja vidres,
1: sí.
0: Doncs hi ha un altre bon noi, tio. Hòstia,
1: tu, que fort.
0: Què? No, no sóc jo. Que no sóc... No, no, si
1: sí,
0: el món és un mocador i està ple de bon nois, a més. No, no, però segur que el coneixes, aquest bon noi, eh?
1: Sí?
0: Ja no et dic més dades, perquè si no seria descarat i encara em clauran un pal. Ok, bon noi! Ja ens veurem. Adéu!
1: Ja tu, ja...
0: Ja ens posarem d'acord.

noi, no sé, un bon noi, senzillament. És aquell noi formal, que s'ho fa bé i tal, i que té una noia també formal,

0: Remix. Tenim algú a l'altra banda del fil telefònic. Aló, aló. Escolta, després et pots marcar Bicuti, un fort rest aquí total, please, please, però aquell de One Lover, Don't Stop the Show. O no, un altre discat allò potent, un discat potent. Quin discat podria ser potent, nen? Quin discat podria ser potent? Ei, nen, quin discat podríem posar aquí que fos potent?
1: El que més t'agradi.
0: Sí, sí, t'ho dic a tu, esclar.
1: Sí, no, ja.
0: No, però quin discat et sembla que podria ser potent? Au, digues.
1: Un que tingui força marxeta, eh?
0: Sí, home, esclar, sí. Generalment els discats potents són els que porten una mica de més de canya.
1: Va.
0: Doncs quin posem?
1: No ho sé.
0: Tu des d'on truques, rei?
1: Eh?
0: Des d'on truques, nen?
1: Truco de Cal Sovell.
0: Des de Cal Sovell?
1: Sí.
0: Okay.

0: apalancades aquí, jo no els hi dono res, no els hi dono res, però cada dia estan apalancades aquí. I a més, mira, a més deuen tenir dos mansos que deuen ser dos bons nois. Segur, segur, perquè que diguin que gani, bon noi. Escolta, de rossasses n'hi ha moltes, eh? Vull dir, és impossible que us descobreixin. Aquest que està al telèfon... Aló, aquest que... encara estàs al telèfon?
1: Sí.
0: On és això de Cal Sovell?
1: Vallbona,
0: eh? Ah, l'Osona?
1: Vallbona.
0: Ah, Vallbona, Vallbona, està bé. Ok, doncs anar-hi anant, eh? És que tenia aquí dues rossasses, aquí la diuen al 6 o 4. Ja ens veurem, nen.
1: Va bé.
0: Que no sigui res.
1: Adéu.
0: See you later. Wow!

0: Tris, sí que hay. Ey,
1: comenzando con el nuestro bucatillo de la radio.
0: Oh, no sé, ¿eh? ¿Tú qué es? Tú debes trucar desde espera. Wow.
1: No ho saps.
0: Tu deus trucar...
1: No és el mateix, que et truquem un per un que tenim allà davant amb tots pel Vendrell.
0: Ah!
1: Per tornar la marxa, si no tens la moto
0: sí,
1: a la ràdio.
0: Sí, és total. No, però el que passa que ja els he dit abans que allà al Vendrell tan sols va venir un amic meu que era molt tímid i tal.
1: Sí.
0: Són total... Un moment, eh? Són total aquestes bosses.
1: Es va fer molt bé la rosa aquella, ja, que et vaig donar.
0: Què?
1: La rosa de Sant Jordi que et vaig donar està feta
0: no,
1: molt bé.
0: No, em sembla que encara continua ben viva, sí. No, però és això, no? Del xicot que va venir allà era molt tímid i tal. Si hagués vingut l'autèntic és que hagués passat alguna cosa grossa, eh? De ben segur. Com baixa per aquí el Vendrell?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: De Vilafranca, la Montserrat de Vilafranca.
0: Ah, però tu truques...
1: Sempre al Vendrell.
0: Tu truques des de Vilafranca, però sempre al Vendrell.
1: Sí.
0: Està bé. I on ets ara, al Vendrell?
1: Eh?
0: Ara on és on truques? Des de Vilafranca o des del Vendrell? Des de Vilafranca. Des de casa teva?
1: Des del llit.
0: Oh, què passa?
1: Tinc el transistor aquí al costat perquè no refredi, pobre.
0: Tens el què?
1: El transistor aquí al costat dintre el llit perquè no refredi.
0: Ai, no tens res més al costat a dintre el llit?
1: Home, això és privat.
0: Ah, això és privat, està bé. Home, és que m'enteneu malament. Si volia tenir, volia dir el coixí. Tens el coixí o dono sense coixí? Dones... Ui.

0: el Mikimoto.
1: Ha llegado el sábado por fin. Son las 10 y ya vas a salir.
2: Ei, canalla, dissabte al vespre no és qüestió de tancar-se la boata al pub. Obre't com un paraigua i al·lucina amb el bestiar que truca al meu programa. Només hi ha un problema. El Mikimoto fot el camp a les 3.

va compondre el personatge que també va fer famós del Perpignan Sound, el GTM One and Plus. I com podem veure, amb el temps i una canya va canviar molt els seus postulats musicals. Això és el que feia abans i el...

Barça, a la seva edat, hauria de tenir uns 25 anys. En aquests moments en deu tenir 45, per tant, ja deu ser una iaia venerable. I ara us deu poder moure tan bé com ho feia abans. Cos de rock and roll. Poupé de cirque, poupé de son.

Jazzy Train. Avui he començat tard, però acabaré d'hora. Au, records de la rossassa del Guti, també d'aquí de parlar. Dic, mi que morro. Fins dilluns a partir de 8:45. La música de D-Train. Com s'anomena aquest discata? Ràpid, ràpid.

ja hem acabat tot el feeling i tot el que portàvem. Acabem a les 3. Però de qualsevol manera, ei, acabem amb el You Take Me Up With Everything, sí o no? Doncs prepara'm en un ràpid moment. Vinga, ràpid, ràpid, ràpid aquí. You Take Me Up With Everything, eh? Però en plan ràpid.

0: Bona nit. La Unió Soviètica ha donat a conèixer aquesta matinada la seva postura sobre la cimera dels 7 països més industrialitzats d'Occident, que hi va acabar a Bonn. L'agència soviètica TASS assegura que la cimera ha comportat vives divergències entre els 7 països pel que fa a l'ordre econòmic i destaca que els Estats Units han pressionat els seus aliats europeus perquè col·laborin en el sistema de defensa especial de la Guerra de les Galàxies. L'agència TASS també destaca que els països europeus s'han negat a seguir l'embargament econòmic decretat contra Nicaragua. A la cimera dels 7 països més rics d'Occident s'ha firmat un comunicat final on es matitzen les intencions nord-americanes de renegociar els sistemes duaners internacionals. Mentrestant, i una vegada acabada aquesta cimera, avui diumenge comença oficialment la visita del president nord-americà Ronald Reagan a l'Alemanya Federal. En aquesta jornada d'avui, Ronald Reagan visitarà el cementiri alemany militar de Bitburg, on hi ha enterrats membres de les SS hitlerianes. Malgrat les protestes per aquesta visita, el president nord-americà Reagan i el canceller alemany Kohl seran uns 10 minuts en aquest cementiri per dipositar-hi una corona de flors. La protecció policíaca en aquest cementiri estarà composta per uns 2.000 policies i 100 tiradors especialitzats. Aquest diumenge, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, presidirà els actes commemoratius del Dia d'Europa, a Girona. Aquests actes, així com els que tindran lloc a la Seu d'Urgell, sota la presidència del president del Parlament, Miquel Coll, a l'entorn, han estat organitzats per la Generalitat de Catalunya i pel Consell d'Europa. Enguany, el Dia d'Europa coincideix a Girona amb el 1200 aniversari de la seva incorporació a la marca hispànica de l'Imperi de Carlemany. El Dia d'Europa commemora la creació, el 5 de maig del 1949, del Consell d'Europa, organisme intergovernamental de cooperació política, cultural i jurídica. Un total de 19 vaixells de pesca espanyols sense llicència de pesca en aigües comunitàries van ser localitzats ahir per vaixells de l'Armada Francesa, que es van limitar a seguir-los en veure que els pesquers es dirigien a costes espanyoles.
1: Ara mateix us parlem des del 2016, quan en Jordi Basté és el líder dels matins indiscutible des de fa molts anys. Però, curiosament, en aquest final de cinta, descobrim que aquella nit de dissabte a diumenge del 1985 estava de guàrdia una clínica de Barcelona per entrant als butlletins de cada hora informant de l'estat de salut d'un jugador del Barça.
0: Informació esportiva. El davanter internacional del Futbol Club Barcelona, Juan Carlos Pérez Rojo, ha estat operat aquesta matinada de la lesió que va sofrir ahir dissabte nit durant el partit de la Copa de la Lliga entre el Barcelona i la Real Societat, un partit que va acabar amb el resultat de 2-0 pel Barcelona. L'operació s'ha fet, sembla, que amb èxit a la Clínica Cepello de Barcelona, la Clínica Cepello on es troba el nostre company Jordi Basté, que ens porta l'última hora d'aquesta operació. Bona nit.
2: Bona nit altra vegada, salutacions cordials des de la Clínica Cepello de Barcelona. Efectivament, Juan Carlos Pérez Rojo s'ha recuperat favorablement de la intervenció quirúrgica després d'una hora i mitja de que aquesta s'hagi ja acabat. Juan Carlos Pérez Rojo, recordem i fem memòria, s'ha lesionat d'una manera fortuïta a la segona part amb una estimada que ha tingut amb el jugador de la Real Societat Gajat. Ha sigut una jugada totalment fortuïta, una jugada que ha fet que Juan Carlos Pérez Rojo aquesta matinada passés pel quiròfan. Però escoltem les paraules del president del Futbol Club Barcelona, Josep Lluís Núñez, a la seva sortida de la Clínica Cepello al voltant de quarts de dues.
3: Sí, esto tenemos que estar preparado para estas cosas, ¿no?
4: Pues ya, que queda claro, es una cosa que el Rojo no te solta el Barça aquesta temporada.
3: Bueno, a Bilbao també el van lesionar, va ser una lesió menos greu, bueno, jo avui tampoc no he tingut sort, no? Perquè realment si ho creu la lesió d'avui, no.
5: Bueno, ¿cuánto tiempo va a tener que estar con Carlos Pérez Rojo?
3: Bueno, yo creo que se puede despedir ya de la...
2: Eren les paraules del president del Futbol Club Barcelona, Josep Lluís Núñez, a la seva sortida de la Clínica Cepello de Barcelona. El jugador que continua descansant a l'habitació de la clínica d'aquí de Barcelona i, per tant, doncs, satisfacció absoluta després de l'operació a què ha estat sotmès el jugador del Futbol Club Barcelona. Això és tot de moment des de la Clínica Cepello. El butlletí de les 4, més informació.
6: Fins aquí les notícies.
7: L'esport català a Catalunya Ràdio, no deixem escapar pilota. Avui, a partir de 3:45 de la tarda, retransmissió de la final de la Lliga d'Handbol Futbol Club Barcelona Atlètic de Madrid. L'esport català a Catalunya Ràdio, no deixem escapar pilota. cada dilluns, de 10 a 12 de la nit, El Col·leccionista. El paradís dels bojos del rock. Discos inèdits, concerts exclusius, concursos, intercanvis. Tot i més, cada dilluns de 10 a 12 de la nit, El Col·leccionista. Un programa dirigit per Jordi Tardà.

0: Bagdad, any 995. Per una raó que no fa el cas, dos califes descobreixen, enmig d'una vida de luxe indescriptible, l'escandalosa infidelitat de les seves respectives dones. Desesperació, ràbia, gelosia, orgull ferit, crisi. I aleshores seria el califa de Bagdad.
1: Quina cosa més rara, no? Bé, m'imagino que jo em deuria quedar adormit i la cinta va continuar gravant. Després del programa d'en Mikimoto, que era el que a mi m'interessava, el butlletí de notícies, que ara ha resultat curiós, no?, conèixer què es comentava en els serveis informatius aquella nit de dissabte del mes de maig de 1985. I després, segons sembla, eren les 3 de la matinada i començaven a emetre simultàniament Catalunya Ràdio i la seva emissora musical, llavors, RAC 105.

a finals dels 90, és a dir, gairebé 15 anys més tard d'aquesta gravació que acabeu d'escoltar, li va donar la sorpresa a en Mikimoto i li va fer una còpia. Va quedar ben parat. Perquè a més ja fa molts anys que no fa ràdio i molt menys ràdio musical. Des de principis dels 90 i al costat d'en Carles Cuní, un altre dels que ben jovenet va començar a Ràdio Terrassa quan el Collado i jo ja portàvem alguns anys, es van convertir en empresaris d'una de les cadenes joves que millor funciona, el grup Flash. En Carles va fer alguna incursió a TV3, però en canvi en Mikimoto sí que ha fet molta tele i amb gran audiència. El seu últim programa, els afers exteriors, que li ha permès donar la volta al món pràcticament buscant catalans que treballin i que visquin fora de les nostres fronteres, li ha donat un gran prestigi, tant que algú com Xavier Cerdà l'ha copiat per fer la versió espanyola. Però per recordar aquell any que hem recuperat, punt màxim que a nosaltres ens agradava molt i que almenys aquella nit no el va punxar en Mikimoto. Aquest que està entrant i que era del grup Blind Date. Nosaltres sí que el posàvem a l'edició especial dels dissabtes de Musicalis a Cadena Catalana. Your Heart Keeps Burning.

0: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició del Baix Penedès al dia. Aquest programa quinzenal al qual us ofereix el Consell Comarcal del Baix Penedès amb la complicitat i des d'aquí doncs amb la salutació de totes les 6 emissores municipals de la nostra comarca. Des d'aquí saludem els nostres companys del Vendrell, Calafell, l'Arbós, Sant Jaume dels Domenys, Bellvei i Cunit. Qui us parla des dels controls tècnics i locució, Jaume Sens, us saluda i us convida doncs a participar d'aquest programa que, com sempre, doncs oferim a través de les emissores del Baix Penedès. I avui tenim el plaer de compartir una estona doncs amb Pineda Guirao, mestres, cap del Departament d'Habitatge, Consell Comarcal del Baix Penedès, i també d'Olga Álvarez, auxiliar administrativa de la Borsa d'Habitatge, a les que els donem la benvinguda. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Doncs comencem al gra, doncs tenim poc temps i el temps de premi baixa. I per començar, expliquem als oients què és el Servei Comarcal d'Habitatge i quina és la seva funció principal.
1: Doncs el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal és bàsicament oferir als usuaris de la comarca del Baix Penedès un lloc on poder fer consultes o ajuts i prestacions en funció de directa en matèria de l'habitatge. Això és així perquè aquest servei oferim el que el Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge presta, però perquè els usuaris no hagin de desplaçar-se cap a Barcelona, doncs es presta des de la pròpia comarca. Uh-huh. Llavors, això és així perquè hi ha tres convenis amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. El primer conveni és perquè facilitem a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l'habitatge, que és el que hem parlat. Perquè impulsem la xarxa de mediació, que és una borsa de mediació entre propietaris i llogaters, que ens deixen els habitatges buits perquè nosaltres els hi lloguem. I el tercer conveni són els ajuts en matèria de rehabilitació residencial, que actualment està vinculat amb la recuperació del Next Generation.
0: Molt bé. I quins serveis en concret ofereix a la ciutadania del Baix Penedès?
1: Els serveis que prestem són diversos, perquè la matèria d'habitatge té un ventall bastant ampli. No els podem prestar tots, però molts sí, vale? I els prestem des de dos punts, des de dues oficines, podríem dir. Vale? La primera és l'oficina local d'habitatge comarcal, que és la que està situada on hi ha la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, que és a la plaça del centre del Vendrell. I allí els tràmits que gestionem des d'aquesta oficina són les cèdules d'habitabilitat i els ajuts per la rehabilitació residencial.
0: Uh-huh. I sí.
1: I l'altra oficina que també està al Vendrell, que és la Borsa Comarcal d'Habitatge, que aquesta està al Centre Cívic de l'Estació del Vendrell, que té la particularitat que comparteix les noies, l'Olga i les companyes, comparteixen l'espai amb l'oficina d'habitatge municipal de l'Ajuntament del Vendrell, que és l'únic ajuntament que disposa del seu propi servei d'habitatge, també. Llavors, elles comparteixen espai, però cadascú gestiona, tramita i atén els usuaris, doncs, uns del Vendrell i les meves companyes la resta de comarca.
0: Mhm. Qui pot adreçar-se al servei i en quines situacions és recomanable fer-ho?
2: Qualsevol que necessiti atenció en la matèria d'habitatge pot accedir a qualsevol de les oficines que tenim a la seva disposició.
1: Uh-huh. Vale, però referent al que estàvem dient abans de la borsa d'habitatge, el que es gestiona allà són els ajuts de lloguer, les prestacions econòmiques d'especial urgència, el registre de sol·licitants d'HPO i la xarxa de mediació del lloguer social. Vale? Però a més, ara que estem a la ràdio Cunit, volíem explicar perquè...
0: La ràdio Cunit i a les 6 emissores de la comarca.
1: I a la resta, sí, però nosaltres ara mateix. Vale?
2: Físicament.
1: Sí. Volem comentar el conveni que tenim de col·laboració Ajuntament de Cunit i Consell Comarcal, que creiem que és una bona oportunitat que dona aquest ajuntament als usuaris de Cunit, als seus ciutadans, que és que l'Olga, en aquest cas, que és la que m'acompanya avui, es desplaça fins a Cunit als serveis tècnics de Cunit,
0: sí,
1: uns dies a la setmana, i atén els usuaris de Cunit pel tema de bossa d'habitatge, o sigui, qualsevol gestió d'ajuts de lloguer, de prestacions econòmiques, de registre de sol·licitants d'HPO o mediació, els atén la Olga directament des de Cunit i no cal que es desplacin fins al Vendrell, que és on estan les dues oficines primeres que hem parlat.
0: I a part del Vendrell i de Cunit, també ho feu a la resta de pobles?
1: No. L'únic conveni que tenim amb algun ajuntament és Cunit, i ja fa uns anyets que ho fem, i la veritat que molt bé pels
2: usuaris, estan molt contents.
0: Sí, la valoració és bona, no?
2: Sí, els usuaris estan molt contents, la veritat. Només el fet de no haver-se de desplaçar fins al Vendrell ja és un pas molt important, perquè ja sabem com està el transport. La Renfe no col·labora.
0: I tant.
2: Tot s'ha de dir.
0: Sí, sí. Sí, amb el tema de la mobilitat ho tenim bastant pelut aquí, eh? Molt bé. Doncs quines són les consultes o problemàtiques més habituals que rebeu actualment?
1: Bé, bueno, el problema del nostre país amb l'habitatge, això ja se sap que és un problema molt gran. I al Baix Penedès, pues com moltíssimes altres comarques, la demanda de pisos de lloguer és grandíssima i l'oferta és molt escassa. Val? Llavors, nosaltres sí que tenim, per exemple, el servei de la xarxa de mediació, que després, si voleu, els expliquem, però que actualment, per exemple, ja fa temps que no entren pisos, que els propietaris no ens cedeixen pisos buits, no ens donen pisos buits perquè els lloguem a famílies i gent de la comarca per lloguer social, perquè evidentment es guanyen més diners fent-ho pel seu compte o apartaments turístics i coses així. Però les consultes més habituals normalment, bueno, són els ajuts de lloguer, que és l'estrella.
2: Sí, el top.
1: Que normalment, doncs ara mateix, com estan a punt d'anar sortint, perquè surten per franges d'edat, diferents franges d'edat, doncs no paren de trucar i consultar a veure per quan surten. El tema de les promocions d'habitatges assequibles de Calafell, Cunit, que s'està xup-xup-xup ara, s'està coent. Truquen i pregunten moltíssima gent per inscriure's als pisos de protecció oficial.
2: I hi ha prestacions, que és el que jo gestiono principalment, que és en el moment de que si tu tens una davallada d'ingressos o que et quedes sense feina i deixes de pagar durant uns mesos el lloguer, doncs hi ha unes prestacions que poden cobrir aquest import que deixis de pagar.
0: Molt bé. I en els casos de risc de pèrdua d'habitatge o situacions de vulnerabilitat, quines opcions tenen?
2: Sí, principalment són les prestacions d'especial urgència, aquestes que diem. Vale? Són molt personalitzades, realment. S'ha de valorar cadascuna individualment, perquè cadascuna té uns criteris que s'han de tenir molt en compte. La finalitat principalment és que la persona romangui a l'habitatge, que no arribin a fer un desnonament. Amb la manca d'habitatge que hi ha, és prioritari. Llavors, existeixen tres tipus d'ajuts, un per deute de lloguer, un altre per deute hipotecari i un altre per desnonament. Les persones que ho sol·licitin han d'estar en seguiment de serveis socials, perquè serveis socials ha d'emetre un informe. I bueno, les casuístiques són molt diverses. En tema hipotecari i deute de lloguer, s'interessa això, liquidar el deute perquè la persona romangui a l'habitatge. En el cas de l'altre tipus de prestació, ja és quan ja s'ha fet efectiu el desnonament i llavors ajudem aquesta persona a que quan trobi un habitatge al mercat privat pugui rebre una prestació de continuïtat per ajudar-lo al pagament del lloguer durant els tres primers anys. Tot això condicionat, òbviament, a una sèrie de requisits, però que ja et dic que cadascun es mira individualment.
0: I el servei també informa i tramita ajuts, perquè veig, quins ajuts o subvencions són ara mateix els més destacats?
2: Els ajuts al lloguer, principalment. Els ajuts al lloguer és...
0: És el top, no?
2: Sí, és el top 10 de la nostra feina. Són franges d'edat, o sigui, hi ha convocatòries per cada franja d'edat, hi ha per menors de 35, de 36 a 64 i per més grans de 65. Són convocatòries diferents, tenen dates diferents, els requisits més o menys són sempre els mateixos, els bàsics són tenir la residència legal a Catalunya, ser titular d'un contracte de lloguer el seu nom i ha de ser el seu domicili habitual, ha d'estar empadronat, ha d'estar al corrent de pagament i ha de pagar, el lloguer s'ha de pagar a través de qualsevol entitat bancària. Uh-huh. Hi ha uns ingressos límit, òbviament, i no s'han de tenir deutes amb l'administració pública.
0: Molt bé. Tenim una altra pregunta. Abans ja ho hem esmentat així una miqueta per sobre, però m'agradaria que concretéssim una miqueta més. Què oferiu en relació a la xarxa de mediació?
1: La xarxa de mediació és el sistema que connecta propietaris de pisos buits amb persones que necessiten habitatges a preus moderats. Llavors, nosaltres el que fem és, seria com immobiliari, però
2: sense guanyar-hi res,
1: sí, amb avantatges pels propietaris i pels ciutadans, no? Uh-huh. Els propietaris és, doncs, això, pisos que tinguin buits de segones residències o de que no estiguin ocupant en aquest moment, poden deixar-nos-los, que és, nosaltres ens ocupem de que, primer de tot, agafarem els pisos que realment, habitatges que realment compleixin les condicions mínimes d'habitabilitat, uh-huh, i que disposin de tota la documentació que cal per fer un lloguer real. Llavors, ens entenem amb ells amb el preu, perquè un cop fem la visita valorem a veure quin preu podíem llogar-lo. Si ells ja estan d'acord, nosaltres ens ocupem de buscar els llogaters, ells no cal ni que es moguin, vull dir, ni que els coneguin, si no volen. Nosaltres busquem els llogaters, un cop agafem els llogaters que veiem que poden assumir aquest lloguer i que les dimensions del pis i que les condicions reuneixen, són òptimes per aquesta família, doncs els hi fem el contracte de lloguer, amb els avantatges de les assegurances, uh-huh, que tenen els propietaris a cost zero, pues de una assegurança jurídica i una assegurança de multirisc. I llavors això, pues ensenyem el pis, fem el contracte de lloguer,
2: i també fem un seguiment.
1: Sí.
2: Per tal que aquella persona compleixi amb els pagaments i si té alguna dificultat ajudar-lo amb algun tipus d'ajut o prestació, però sempre vetllant per cobrir el lloguer mensual.
0: Molt bé. I quin paper té el servei en la rehabilitació i millora dels habitatges o en projectes d'eficiència energètica?
1: Això són dues branques d'ajust de rehabilitació per la millora dels habitatges i dels edificis. La primera, que és la que surt anualment, que és per majors de 65 anys, que són unes subvencions per obres d'arranjament interior de l'habitatge, vale? I els requisits d'aquests usuaris, doncs que l'habitatge ha de ser domicili habitual i permanent, almenys pel major de 65 anys, vale? Que n'hi hagi un a la unitat familiar. No cal que ho demani ell, però que hi hagi una persona major de 65 anys. Les obres no han d'estar iniciades en el moment que surti la convocatòria i demanin l'ajut i nosaltres fem la inspecció per veure si reuneixen condicions per poder fer aquestes obres i si són òptimes. I després, ja segons surt la convocatòria, llavors ja es miren els ingressos límits de la unitat familiar, que en funció de quanta gent siguin a l'habitatge, doncs tindran un màxim d'uns diners o d'uns altres. Val? I llavors els ajuts d'eficiència energètica Next Generation sí que han estat durant tots aquests anys fins ara, però les sol·licituds per prestar-les va acabar la convocatòria el 31 de desembre del 25. Actualment només estem, bueno, només la feinada que tenim treballant els que s'han presentat anteriorment i que estiguin la documentació final presentada i correcta, llavors es van anar tancant per ordre d'entrada. Però que actualment no es poden presentar de nou. No sabem si sortirà un altre ajut, ja no serà Next Generation, perquè Next Generation acaba el 26, però suposo que la Generalitat abans del Next Generation ja donava subvencions per aquest tipus d'obres, i llavors esperem que segueixin existint.
0: Molt bé, molt interessant, se'ns acaba ja el temps, per això, doncs abans d'acomiadar-nos, quin missatge us agradaria fer arribar als nostres oients perquè coneguin millor aquest recurs comarcal?
1: Bé, doncs que qualsevol inquietud que tinguin referent a habitatge, que es posin en contacte amb nosaltres, és igual l'oficina, que si no, per diferents gestions estem separades, però tothom coneix el servei i si cal ja els posem en contacte amb el servei que li sigui més convenient. que nosaltres estem a disposició de tothom, que ens poden trobar per telèfon, ens poden trobar per correu electrònic, que som ràpides responent. El telèfon, malauradament, són pocs treballadors i no podem donar servei a tothom, però sí que aconsellem a que ens escriguin per mail a les dues oficines, que ja d'aquí ja els hi responem ràpid amb les guies d'ajuts, amb la informació que calgui, les convocatòries, els terminis, tot perquè puguin demanar el que els hi calgui.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també per la gran tasca que realitzeu. Pineda Guirau, cap de Departament d'Habitatge, Consell Comarcal de Baix Penedès, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Com també doncs, a Olga Álvarez, auxiliar administrativa de la Borsa d'Habitatge. Moltíssimes
1: gràcies
0: també per venir aquí als nostres estudis.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. I fins aquí, doncs, acabaríem aquesta entrevista. Doncs des d'aquí saludem a les 6 emissores de la comarca, però abans de marxar ho farem, com sempre, amb l'agenda del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Aquesta setmana destaquem dues convocatòries obertes per treballar al Consell Comarcal del Baix Penedès. El Consell Comarcal del Baix Penedès informa que el passat dia 20 de març es va iniciar el termini ordinari per presentar les sol·licituds del servei de transport escolar per l'alumnat d'educació infantil, primària, ESO i estudis postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal a baixpenedès.cat. De forma presencial, a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, a la plaça del centre, número 5, de dilluns a divendres, en horari de 9 de matí a 2 del migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert la convocatòria per cobrir una plaça de psicòleg o psicòloga de serveis socials mitjançant sistema de concurs-oposició. Es tracta d'una plaça de tècnic superior, subgrup A1, com a funcionari o funcionària de carrera, amb adscripció als serveis socials del Consell Comarcal. A més, la convocatòria també permetrà crear una borsa de treball. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 17 de març de 2026. Les persones interessades poden consultar les bases completes i tota la informació al web del Consell Comarcal del Baix Penedès a l'apartat de convocatòries. Més informació a baixpenedès.cat. I també us informem del següent procediment de selecció de personal obert al Consell Comarcal del Baix Penedès. Convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa d'auxiliars administratius o administratives grup C2. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs oposició per la provisió amb caràcter temporal de les possibles substitucions o vacants de necessitats urgents i inajornables que es declarin de personal auxiliar administratiu grup C2 que puguin sorgir a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. El termini de presentació serà l'11 de març de 2026. Més informació a baixpenedès.cat. També tenim butlletí jove del Baix Penedès. Recordeu que ja podeu consultar el nou butlletí jove amb activitats, formacions i serveis per a joves de tota la comarca disponible a les xarxes del Consell Comarcal del Baix Penedès i també a l'oficina jove. També tenim nova edició del programa Consolida't, adreça't a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2016 s'iniciarà doncs, aquest passat mes de febrer, adreçant-se doncs, de manera gratuïta a persones treballadores autònomes, l'objectiu del qual el programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu ocupacio@baixpenedes.cat o bé al telèfon 977 157 167 977 157 167. També tenim nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès, els Mossos als quals es desplaçaran als ajuntaments. Aquest nou servei permetrà millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per acollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I fins aquí, doncs, les notícies que ens arribaven a través de l'agenda del Consell Comarcal del Baix Penedès. Des d'aquí, el Baix Penedès al dia, un programa que conforma el Consell Comarcal del Baix Penedès amb el suport de les 6 emissores de la nostra comarca. Des d'aquí, salutacions a Ràdio El Vendrell, Calafell Ràdio, Ràdio L'Arbós, Domenys Ràdio, Bellvei Ràdio i Ràdio Cunit.

Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.

0: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha instat aquest dimarts al líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Waterloo, si vol el seu suport a una moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió també política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat fins ara. L'atur baixa fins a les 307.627 persones, la xifra més baixa en el mes de maig des del passat 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I més de 17.200, el 18% del cens, havien votat fins ahir al vespre en la consulta sobre el preacord assolit entre Educació i els sindicats majoritaris. La votació oberta fins al dijous al migdia permet decidir entre avalar l'acord o bé rebutjar-lo i, per tant, mantenir les mobilitzacions. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha reivindicat avui a la xarxa què hauria de ser el més important d'aquest acord.
1: El que s'ha de fer, sense cap mena de dubte, és posar en marxa totes aquelles mesures que signifiquin un avenç i una millora tant en les condicions laborals i retributives, en aquest cas dels docents, i especialment tenint en compte totes aquelles mesures que afavoreixin, en aquest cas, doncs, la millora dels aprenentatges del nostre alumnat.
0: Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelona. És una mobilització que s'ha transformat en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme davant la Casa Batlló. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, ha desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, volien dir un home i una dona, i neutralitzar, per tant, la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental i es desplaçaven amb vehicles de lloguer i amb identitats falses. I pel que fa al temps, avui les temperatures es mouran entre els 25 i 30 graus en general, amb valors que podrien arribar fins i tot als 33 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit, informació de proximitat amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimarts, dia 2 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem pel diari de Tarragona amb aquest atropellament mortal a Cunit. Un tren que anava a Cubelles atropella a una persona a l'estació. Mossos porten la investigació, però tot apunta a un suïcidi. Renfe va activar ahir el servei de transport alternatiu entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova de Geltrú fins a 6:45 de la tarda, hora en la que es va restablir el servei de la R2 Sud. I és que la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú va quedar interrompuda ahir a la tarda de dilluns, poc després de les 3 de la tarda. La raó va ser un atropellament mortal d'una persona que va morir en l'accident. Un tren de R2 Sud que anava de Cunit a Cubelles, el qual es va veure implicat en aquest atropellament i va ser obligat a aturar-se la circulació ferroviària en aquest punt de la línia fins a poc abans de les 6 de la tarda. Renfe va informar poc després de 3:45 de la tarda que l'ajuda de la policia va desallotjar el passatge del tren regional que es va veure implicat en aquesta incidència a la nostra comarca. Tot i que encara és un succés recent, la principal hipòtesi que es baralla en el centre de les investigacions és que una persona s'hauria tirat de forma voluntària a la via en el moment en què passava el tren. La persona morta tindria uns 50 anys i anava indocumentada. Poc després de 6:45 de la tarda, Renfe va informar que la circulació a Cunit es restablia i tornava a operar els trens entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova de Geltrú. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres.

0: Cunit avança i continuem treballant per fer de Cunit un municipi més segur i amb més infraestructures. I així ho declarava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. I és que Cunit avança i continuem treballant per fer de Cunit un municipi més accessible, segur i agradable per tothom. Durant aquestes setmanes s'han realitzat millores a la via pública que han dut a terme arreu del municipi, actuacions pensades per millorar el dia a dia de tots els cunitencs i cunitenques. L'alcalde, Jaume Cassanyes, ens va explicar de primera mà les actuacions realitzades i el compromís de l'Ajuntament per continuar avançant i invertint també doncs, en espai públic, tal i com comentava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com podeu veure, hi ha moltes obres en marxa al nostre municipi. Per què? Perquè teníem un pla i tenim un pla de millora de Cunit. Molts de vosaltres ens heu traslladat moltes vegades la necessitat de fer obres, de millorar el municipi. I com podeu veure, estem fent obres de llocs que feien molts anys que no es milloraven. Estem en aquest tram de l'Avinguda Tarragona que hem arreglat totes les aceres, ara s'asfaltarà i també hem asfaltat les carreteres d'accessos a les urbanitzacions que ho hem fet amb la Diputació. També hem arreglat totes les voreres de l'Avinguda Barcelona de la zona comercial. També hem arreglat i hem asfaltat el pont de Juli César. I ens queden moltes coses també per millorar. Es farà un segon tram de l'Avinguda Tarragona, el que toca més cap a Cubelles, i també arreglarem aquesta plaça de Valparaíso Platja, que era un compromís que també teníem i que el volem complir. Serà una plaça que s'integrarà al Passeig Marítim i hi haurà un parc infantil que serà molt i molt xulo pels més petits i per les famílies que ho podran gaudir. Res més, dir-vos que continuarem treballant per millorar Cunit i que Cunit avança.
0: I seguim avançant amb més notícies que ens estan arribant a través de la redacció del Cunit del Dia, i és que des del passat dia 4 de maig Cunit disposa d'un nou calendari de recollida porta a porta. Amb el nou calendari tenim un dia més de recollida de matèria orgànica i envasos que tindrà lloc els dijous en substitució del segon dia de recollida de paper i cartró. El porta a porta és un model possible, efectiu i amb molt bons resultats de recollida, al que continuarem treballant i millorant la gestió de residus a Cunit. Gràcies doncs per la vostra col·laboració. Per qualsevol dubte o incidència podeu contactar a través del telèfon 977 67 63 18 977 67 63 18. Però encara tenim més notícies. El Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a Segur de Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que veiem fent a la Generalitat i permetrà doncs, oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis i que sumem doncs amb una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació Segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà doncs així en un nou punt de referència per la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, el qual estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. I aquest dissabte, dia 13 de juny, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Cerelo amb la celebració de la 14a xerrada. L'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari i privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Balca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita consolida una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, a la que va néixer l'any 2012, impulsada per el sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i, especialment, la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 de vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de xarel·los amb la participació de diversos bodeguers del territori que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals, on en aquesta edició hi participaran Restaurant La Roseria, l'Hotel Restaurant Àdia, Restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per a maridar amb els vins presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 del vespre amb DJ Andreu i continuarà a 9:45 de la nit amb l'actuació de Jero El Rumbo i culminarà a les 10:45 de la nit amb el concert del grup Big Mothers, en una nit que també comptarà amb el servei de cocteleria. Recordeu el passeig marítim número 57 a la platja de les Sorres. Tiquet de la serralada 15 euros, dos tastos de vi, dos de tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals amb tiquet de vi per 3 euros, tiquet de tapa 3 euros, tiquet de postres 3 euros i tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunic continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I les Marietes celebren amb èxit el bateig de les seves estances i donen la benvinguda a la Marieta. I és que la jornada de bateig de les estances de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes va ser molt més que un acte simbòlic. Va ser una tarda de convivència, d'il·lusió compartida i de celebració d'un projecte que des del seu inici ha volgut créixer de la mà de les famílies, de la comunitat educativa i de les entitats del municipi. La jornada també va comptar amb la presentació de la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu popular local, una figura creada per Gonzalo Espino que des d'ara formarà part del seguici festiu de Cunit i que va esdevenir una de les grans protagonistes de la tarda. Veure com les estances passaven a portar els noms del gegant foc, la geganta d'aigua, els capsulosos, els quals ens van permetre unir educació, cultura popular i sentiment de pertinença en un moment molt especial per la Llar i per Cunit. Des de l'Ajuntament volen agrair la participació de totes les famílies, de l'equip educatiu, de la colla Tocats pel Foc, dels Balls Populars de Cunit i de totes les persones que ens van acompanyar. La vostra implicació va fer possible una jornada plena de significat i d'emoció. Les Marietes continuen consolidant-se com un espai educatiu obert, participatiu i arrelat al municipi, on els infants creixen envoltats dels valors, les tradicions i la riquesa cultural que formen part de la nostra identitat. Gràcies, doncs, per formar part d'aquest camí. Seguim construint, entre tots i totes, un projecte de poble que posa la infància al centre. I també recordem el passat ple municipal que va tenir lloc el dijous, dia 28 de maig, a la sala de plens de l'Ajuntament i el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit, el qual doncs vam repassar els següents punts. Pel que fa a les propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig de 2026. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva va incloure una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria dels regidors i regidores. Pel que fa a l'alcaldia, va ser aprovada la rectificació i l'actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat i innovació, ordenació del territori, el ple va donar conformitat al text reforç de dues modificacions puntuals, la modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i hisenda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. També es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I finalment es va aprovar el pla econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal del servei de la corporació. I a l'àrea de serveis personals, es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix a millorar la qualitat dels serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. Pel que fa a les mocions, a més, es van debatre i aprovar 3 mocions presentades per diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada, doncs, en la qual la moció per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre el pla pilot que preveu presència estable de gent als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. però encara tenim més notícies. Més de 100 persones van participar aquest diumenge en la pedalada familiar organitzada per escalfar motors de cara a l'arribada del Tour de França de Cunit. Després de la pedalada es va dur a terme una nova acció d'engalament del municipi amb la decoració del mur de la C31. En aquest espai s'hi van començar a incorporar diferents elements representatius de Cunit com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Billy, símbol de l'agermanament amb Hammerback, i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb iniciatives com aquesta, Cunit continua preparant-se per donar la millor benvinguda possible al Tour de França. I tenim ampliació del termini d'inscripcions per la tercera edició del Films Cunit. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar en la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. Films Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Moonlight de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre al jurat que portarà la mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de Films Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, va obtenir esment especial a la segona edició. Un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el pròxim dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club Tàraco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de point fight. A més, aquest any es va proclamar campió de Catalunya de light contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de point fight i kickboxing. El regidor d'esport, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Aran és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. Amb aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut ABS Cubelles-Cunit en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada des de ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, el qual ha explicat l'alcalde de Cunit que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa també perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana,

sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, també ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals li han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillorament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el Registre de Ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspeccions del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la Unitat de Patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi, en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees al qual no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del Componente 12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant el següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI al passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada de detenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 1:15 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. Però encara tenim més notícies. I és que avui dimarts, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte a càrrec de la Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora paradesenca. L'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit.
I dimecres 3 de juny a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta

Mata us ofereix la biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar, a càrrec de Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, aquest dijous 4 de juny a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per a més informació i inscripcions, truqueu al 628-299-986, 628-299-986 o bé a deixar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. I si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups, se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà aquest dissabte a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 de la vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny les sessions de la ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 de la vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine doncs a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I també us recordem que el proper dilluns, també a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Mar de Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual, doncs, si estàs buscant feina o vols millorar les teves oportunitats laborals, des del Consell Comarcal del Baix Penedès organitzem un taller de recerca de feina per ajudar-te a reforçar la teva candidatura i preparar-te millor per al mercat laboral. Recorda el proper 22 de juny a la plaça del centre número 5 del Vendrell. També el 14 de juliol al carrer de les Horts número 5 de Cunit. De 9 de matí a 2 de migdia. Durant el taller treballarem eines i canals de recerca de feina, preparació d'entrevistes, elaboració del currículum, accés a l'ocupació pública, inscripcions a ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977-157-167, 977-157-167. Impulsa el teu futur.

0: I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. A continuació us deixem amb el temps, amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta bastant semblant al d'ahir, dominat pel sol, el ressol i amb intervals de núvols, tant de tipus alt com sobretot hores d'ara de baixos, que amb anades i vingudes es mantindran gran part del dia. Potser seran menys abundants al centre del dia amb una miqueta més de sol, però a la tarda els núvols tornarien a ser més abundants en forma de núvols d'evolució llunyans i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar i hem tingut la nit més calorosa de l'any quan no hem baixat dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui s'ha semblant a la d'ahir i estarà entre els 26 i 27 graus amb una humitat força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, amb domini del Garbí, amb algun cop moderat al centre del dia i fent que la mar augmenti de marejol a maró. Per demà esperem que el temps sigui més estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia i tan sols hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb unes temperatures que en conjunt doncs baixaran i de manera més notable. Aquesta nit ja estarem entre els 16 i els 17 graus de mínima, mentre que demà la temperatura baixarà i no passarà dels 25 o 26, amb una humitat una miqueta més baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb alguns cops moderats a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maró, però baixant a marejol al final del dia.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:45 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir temporada. De l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
8: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.
9: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Jacqueline Castro, la voz que acaricia tus sentidos, de Sabrosura con Jacqueline. Ahora estoy por aquí para invitarlos, todos los martes a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, con música latinoamericana, salsa, cumbias, bachata, boleros, merengue, música española, música del corazón.
10: La salsa vive, al llegar al cielo.
9: Con grandes protagonistas. Aquí en Radio Cunit. Música sabrosa. Claro que sí. Con la voz que acaricia tus sentidos. Todos los martes. No lo olvides. Sabrosura con Jacqueline.
11: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit. Viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el Mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo. Y ahora en repetición, los martes a las 8 de la tarde.
12: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
2: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí a Ràdio Cunit.
12: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
13: Territori Penedès, el podcast del Penedès en Xarxa, arriba a Ràdio Cunit. El podreu escoltar tots els dimarts a 8:45 del vespre i en repetició els dissabtes a 8:45 del matí.
11: Territori Penedès.
2: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
14: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
15: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades?
16: Bañan de hermosura.
15: A Veus de Dones cada semana exploren las historias de dones que, malgrat las dificultades, troben fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirán cómo superan desafiaments, mantienen vivas las tradiciones y aportan un valor inmenso a la nuestra comunidad. No et perdis Veus de Dones al Sunset de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Sintonitza't i forma part d'aquesta celebració.
17: Que somos libres.
2: Tots els dimecres, a 9:45 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit. Pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres a les 9:30 del matí a Ràdio Cunit.

0: Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.

0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit del Dia, quan són 3 quarts d'11 del matí, des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, al qual, com sempre, intenta informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia amiga des d'ara i fins a 2:45 de migdia, 3 hores en format magazín per empalmar doncs, amb el format informatiu gairebé fins les 3 de la tarda. Amb obres incloses, eh? Des d'aquí disculpes a l'audiència per tots els sorolls, per això hem començat una miqueta més tard, eh? És que estem fent obres aquí al casal municipal, que ha de quedar molt xulo, i ho quedarà, eh? Crec que sí, perquè Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do com està quedant, eh? Serà l'orgull del nostre poble. Però no avancem a aconteixements, eh? Doncs tot això és a fi de bé, i per tant, doncs, com no des d'aquí, volem recordar a tota la gent que tenim les línies ben obertes per a totes les persones les quals vulguin participar del nostre programa. Poden trucar al telèfon de la ràdio, poden posar-se en contacte amb nosaltres via mail, WhatsApp, i per on faci falta, telemar i aire, eh? I com no, doncs, també us donarem numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, també, com no, volem donar la benvinguda a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, tant per FM com per internet, des del mateix cas que han dit del nostre poble i fins a l'altra punta de món, i a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Claudia García, Mari Carme García, Toni Camano, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe, Ana Vera Lévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara a passar amb el nostre sumari de continguts d'avui, dimarts, ja 2 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per designar sota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les 2 ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però a mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit del Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A banda de tot això, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fet o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. També a la 11, aviam si engreixem la cartera i ens emportem algun pessic amb les seves combinacions guanyadores. També esdevinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, la gent d'actes del nostre municipi i no contents amb tot això també, com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 2 de juny d'altres anys a les nostres efemèrides. A més, també, com cada dimarts, ens pujarem amb la nostra muntanya russa particular comandada per Vanessa Sancho, el qual, com sempre, ens parla, doncs, de les seves vivències, eh? I també, doncs, com no, del seu llibre Mi muntanya russa i del nou que ha tret ara, eh? Estigueu atents a la nostra sintonia. A més, també tindrem l'actualitat pastoral de la mà de Maria Román amb l'horari de les misses, també doncs les seves poesies i reflexions, i a més també com no tindrem l'espai d'humor per Nassos, la sonrisa d'Elisi amb Tete Fané, Moncho Barrajo i companyia. A més també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Aquí realitzarem tots els encàrrecs que desitgis, ens posarem en contacte amb la persona que vulguis. Et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, eh? De qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censura, seguit te les posarem totes. I a sobre t'enduràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. A més, també, com no, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals que, com sempre, ofereixen els nostres patrocinadors i que més endavant, doncs, detallarem també en aquest programa, el qual fa possible també des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Sens, el qual us convida a que pugeu en aquesta nau especial a la que aixeca el vol, viatjant a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon a través de l'aire del Baix Penedès i arreu del món a les 3w.radioconic.cat. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes alguna cosa millor, sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! cop d'ull als diaris. I ara sí, és el moment, doncs, de donar pas a fer aquest cop d'ull a les portades dels diaris i, com sempre, ho farem, doncs, començant pels d'àmbit local i després amb els d'àmbit general, totes les edicions d'avui, dimarts, dia 2 de juny de 2026. Començarem pel diari de Tarragona, el diari de Tarragona 47, a portada amb el següent titular. Tarragona aposta per la seguretat. Calafell, Cunit, la... reivindicada comissaria dels Mossos d'Esquadra ha estat escoltada pel govern. A Vilaseca, durant l'estiu es veurà augmentada la plantilla de policia local amb 16 efectius. I a Tarragona, la comissaria dels Mossos d'Esquadra, abandonada de les Gavarres, serà la seu central dels agents rurals de la demarcació de Tarragona, el que està previst a l'inici de les obres a mitjans de 2028. En fotografia de portada observem, doncs, aquesta imatge de la seu dels Mossos a les Gavarres, abandonada des de 2011. A Reus, la societat civil acull amb entusiasme el projecte de capella d'Antoni Gaudí a la ciutat. L'Ajuntament anunciarà avui l'emplaçament definitiu de la capella prop de la Misericòrdia. I a Tarragona, Adif avança el projecte d'enllaçar la ciutat amb l'alta velocitat. El projecte quedà abandonat fa 20 anys. A Tarragona arriba la Beatlemania amb el rodatge de la pel·lícula en el Nàstic. I a Reus Redis tenim Ferran Asensio, que apunta director esportiu. Marxem amb el diari Ara, el que enceta portada amb els casos judicials del PSOE. Feijóo ofereix a Junts i PNB un govern sense Vox per anar a les urnes. Nacionalistes catalans i bascos volen eleccions, però per ara no donen suport a una moció de censura. El líder del Partit Popular demana coherència i diu que ja hi ha una majoria de 184 diputats que reclamen els comicis. En fotografia de portada, Trump promet a l'Iran el fre dels atacs d'Israel al Líban. Després de l'amenaça de Teheran d'abandonar la taula de negociació amb els Estats Units, si Israel no aturava l'ofensiva del Líban, Trump va assegurar ahir que havia trucat a Tel Aviv i Hezbollah per posar fi a l'escalada de les hostilitats. A més, els immigrants van menys al metge, però visiten més les urgències dels hospitals. I ja anuncia el Cercle 3.000 milions d'euros per accelerar infraestructures. I decau l'ajuda al preu de la llum i el gas, però es manté la del carburant. Pel que fa a la nit de l'Ara, 2026, recordem el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana. Entrades ja a la venda. I avui l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Lòria també la trobarem en aquest petit suplement del diari Ara. El deixem i marxem ara sí amb el punt avui, el que ens ha portat amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran fotografia de portada, el que observem, aquesta estrella de la OTAN, la que està esquinçant el que seria la bandera dels Estats Units i la de la Unió Europea, amb el següent titular: l'OTAN a punt de la ruptura. La retirada d'efectius d'Europa anunciada per Trump i les insinuacions de desmantellament de l'aliança tensen la relació transatlàntica i posen en risc el futur de l'organització. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Xevi Sala. Expedient i benedicció. Expedient al policia espanyol que va empantar la manifestant valenciana i més castellà a la visita papal a Barcelona. També tenim crònica d'Anna Serrano. Esquerra Republicana colla perquè Sánchez i Illa s'expliquin. I també tenim crònica de David Portabella. Espelmes a la moció de censura. Pel que fa a l'esportiu, tenim a Eric Polivalència i Perseverància amb el Premi del Mundial. Ha remat per ser clau al Barça i ara disputarà la Copa del Món. Però encara tenim altres articles, com per exemple de Dolors Vallès, El dilema dels docents, Jordi Cominal, Ai, les pomes podrides, Irene Casellas, La bala a la recambra, Emansola, Més que un sou, Julieta Plastro, Edgar Morin, Amor, poesia i saviesa, Xavier Díez, L'esterilització de les classes mitjanes, i Jordi Mulet, l'alcaldessa de Ripoll, veu esquirols. A la capçalera tenim entrevista a Timothy William Waters. jurista i expert en relacions internacionals, el que declara s'hauria de reconèixer el dret a la secessió. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal Maracema Rubí, demandes que mai no acaben. Entrevistes a l'alcaldessa Ana Maria Martínez i a la cap de l'oposició, Montse Soler. I deixem els diaris també locals, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, el que ens ha de portada amb aquest conflicte a l'Orient Mitjà. Trump intenta contenir Israel per salvar la negociació amb Iran. El president dels Estats Units sosté que ha aconseguit frenar Netanyahu, però aquest assegura que atacarà Beirut si persisteix l'ofensiva de Hezbollah. En fotografia de portada tenim el trompista de la Espriella que sacseja a Colòmbia. El candidat ultradretà, Abelardo de la Espriella, admirador de Donald Trump, es va imposar per sorpresa a la primera volta de les eleccions presidencials colombianes amb un missatge de pressió, de presó o mort per als criminals, el qual l'ultra l'observava a la imatge, protegit després darrere un cristall, el que superà a Iván Cepeda, candidat de Gustavo Petro. D'altra banda, Feijóo ofereix al PNV i Junts una moció de censura per convocar en seguida eleccions. El líder del Partit Popular planteja arribar al govern de forma provisional i sense l'entrada de Vox per convèncer els nacionalistes. El Partit Popular i Vox ultimen el pacte a Castella i Lleó. I Salvador Illa anuncia 3.300 milions en fons públics i privats per infraestructures. Pel que fa a la flacidesa, Ozempic emplena les clíniques de cirurgia estètica. I segons els testimonis, el pistoler de Badalona disparà als menors. A Barcelona, la visita del Papa es colen els souvenirs. I pel que fa al periòdico de Catalunya, també tenim a Salvador Illa, que anuncia 3.300 milions per accelerar infraestructures en 6 anys. El Cercle crida a enfortir els serveis públics. L'entitat aposta en la 41a reunió anual per una millora de la productivitat mitjançant un model basat en la tecnologia, la innovació i l'ús de la qualitat. En fotografia de portada tenim aquest ressò per sortir aviat i abraçar la meva iaia, declara doncs la Ainhoa, d'11 anys, el qual és una de les pacients de la nova àrea d'oncologia hermatològica infantil de la Vall d'Hebron, inaugurada ahir. En fotografia de portada, doncs, observem la Ainhoa amb els seus pares a l'àrea de la Vall d'Hebron, al qual rep tractament per una leucèmia. I també tenim acte de relleu. Javier Moll declara: el periòdico compta avui amb un equip guanyador. Gemma Martínez en assumeix la direcció amb el repte de fer un diari més fort. En fotografia de portada també tenim a Javier Moll, a Anza Salasola, Albert Saez i Gemma Martínez a la redacció del Periòdico de Catalunya. I també tenim tendència a l'alça. Les oficines flexibles de coworking conquereixen el Passeig de Gràcia. També tenim informe de l'ONIF. L'amic de Zapatero no té patrimoni que justifiqui les seves empreses. I pel que fa a la primera volta, l'esquerra colombiana qüestiona el triomf de la ultra de la Espriella. I també tenim petició per carta. Hisenda cita les comunitats per mirar de tancar aquest any el finançament. Per últim, repassem El País. Reunió de l'executiva dels socialistes. Sánchez qüestiona davant la seva cúpula el tracte de la justícia al PSOE. El líder dels socialistes sosté que les causes que afecten al seu partit es tracta d'una forma diferent. La portaveu denuncia una doble vara de medir dels jutges i de la UCO. I el PNV rebutja la nova proposta de Feijóo per desbancar el govern. En fotografia de portada tenim la selectivitat amb més mesures contra el copiteig, perquè no puguin copiar. I també el primogènit del fundador de Mango contracta a un investigador privat per la seva defensa. Jonathan Andic lliura la batalla del jurat. D'altra banda, Petro entra al xoc a la segona volta presidencial de Colòmbia. Les denúncies d'irregularitats calenten la campanya electoral. També tenim a Trump, que ordena a Israel detindre l'ofensiva a Líban per salvar la treva. I pel que fa a tribunals, els testimonis desinflen alguns indicis vers el germà de Sánchez. Pel que fa a política, Esquerra Republicana frena la intenció de Rufián de controlar la llista del Congrés. I a la capçalera marxem amb música. La casita de Bad Bunny i la polèmica selecció de dones per emplenar-la. I fins aquí les notícies més destacades, les quals feien referència a les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals a hora a hora amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que ens van refrescant de totes les notícies d'àmbit general que van succeint al llarg del dia, com sempre, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervé avui al Cercle d'Economia, on defensarà la seva proposta de moció de censura contra Pedro Sánchez i la convocatòria immediata d'eleccions. Feijóo insisteix a reclamar el suport de Junts i el PNB per fer caure el govern espanyol. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, insta el líder del PP a reunir-se amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, si vol el seu vot, el seu suport, volíem dir, a la moció de censura. La intervenció arriba un dia abans de la participació de Pedro Sánchez al Fòrum Empresarial i en plena pressió política pels casos judicials que afecten l'entorn del Partit Socialista. I Junts, PP de Catalunya, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per aquest 2026, que pugen a més de 41.000 milions. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui s'acaba el termini per registrar esmenes a la totalitat que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. I el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social arriba als 3,97 milions, amb 50.034 ocupats més que el mes d'abril, el major augment mensual registrat. L'atur baixa, per tant, fins a 307.627 persones, la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Catalunya suma un 2,3% més d'ocupació que ara fa un any i encadena, per tant, 4 mesos de creixement. I els docents poden votar fins dijous al migdia si avalen l'acord amb Educació i els sindicats majoritaris o si bé mantenen les mobilitzacions. USTEC defensa el vot favorable al pacte mentre que CGT i la Intersindical demanen rebutjar-lo. Avui estan cridats a vaga escoles i instituts del Barcelonès, una mobilització que s'ha transformat avui en bicicletada i que ha acabat amb una manifestació que s'està duent a terme encara davant de la Casa Batlló. I Barcelona inaugurarà la nova Rambla amb una festa ciutadana al cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i també poesia. I Mossos d'Esquadra, en cooperació amb la Gendarmeria, han desarticulat a França una via d'introducció de bitllets falsos vinculada a la Camorra amb afectació directa a Catalunya. La investigació ha permès identificar i actuar contra els responsables, un home i una dona, i neutralitzar la distribució de moneda falsificada. S'han detectat 380 casos de bitllets falsos de 50 i 100 euros a Girona i al Vallès Oriental. Es desplaçaven amb vehicles de lloguer i també tenien identitats falses. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Cunit. Al 107.0.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com, acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port del Segur o en la Avenida Catalunya, en Segur de Calafell. Saborea el placer de un buen café cada mañana. fent el pollo loco. El pollo loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El pollo loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El pollo loco. Comandas y reservas al 877-643581, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El pollo loco. Y no te quedes con hambre.
4: 9 ilusión para las bellezas de Cunit. Alimenta tu cuerpo cuidando tu alma. En la calle del Mar, número 17, Estética Jacqueline. Momentos de placer, masajes. Centro de Estética Jacqueline, el local más cuco y bien reformado de nuestro querido y moderno pueblo de Cunit. Estética Jacqueline os ofrece micropigmentación, microblending, higienes faciales, depilaciones tanto a la cera como al hilo, lifting y extensión de pestañas y, como novedad, utiliza el láser de diodo. Estética Jacqueline. Os esperamos.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
0: Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la avenida de la Font 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23, 977-67-62-23. Clínica Dental Cunit.
6: Cafetería Panadería Núria.
0: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá número 4, cerca del Riuet, en Comarruga.
6: Cafetería Panadería Núria.
0: Muy bien situada, cerca del espacio de aguas termales. Desayunos saludables. Llévate el pan del día. Bocatas fríos y calientes.
6: Cafetería Panadería Núria.
7: Por si el tiempo me arrastra.
4: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
0: Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
8: La Marina està morena.
0: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 de migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
5: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
3: Ràdio Cunit. El 107.0.
0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments perquè fa la R2 Sud, que és la línia que para pel nostre poble, com també doncs perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, la nostra línia, que recordem, segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora. A la mateixa línia, això en condicions normals, s'ha restablert la circulació normal perquè fa el dia d'ahir, recordem, doncs, que des de les 3 de la tarda i fins gairebé a la vora de les 6 va estar interrompuda la línia a causa d'un accident, d'un atropellament, i al qual doncs ja s'ha restablert la circulació, el que avui funciona amb relativa normalitat, complint-se els horaris previstos, i el qual, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, recordem, està reprogramada l'oferta des de Sitges i Vilanova de la Geltrú a 2 trens per hora i sentit. A la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on, degut als treballs de millora, es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. Pel que fa a la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, a la R13, a motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la plana Picabuixons i Sant Vicenç de Calders. Servei alternatiu per carretera entre la plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar a la saturada R2 Sud. D'altra banda, també recordem que la R14, a motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins a Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 Sud fins a Barcelona. Una incidència que també afecta a la R13, a la R15, a la R16 i a la R17. També recordem que a la R3, que se'ns ha descuidat de comentar, a causa d'actes vandàlics a l'estació de la Garriga, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació de Figueró, on els viatgers no tenen, doncs, no tinguin com a destinació Sant Martí de Centelles o Figueró, ara com anar a fer transport a l'estació de Centelles. A Rodalies a Lleida, la RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. I a la R15, servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova, on, degut als treballs de millores, manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis amb la saturada R2 Sud. Consulta tots els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí a l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta bastant semblant al d'ahir, dominat pel sol, el ressol i amb intervals de núvols, tant de tipus alt com sobretot hores d'ara de baixos, que amb anades i vingudes es mantindran gran part del dia, potser seran menys abundants al centre del dia amb una miqueta més de sol, però a la tarda els núvols tornarien a ser més abundants en forma de núvols d'evolució llunyans i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar i hem tingut la nit més calorosa de l'any quan no hem baixat dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui s'ha semblant a la d'ahir i estarà entre els 26 i 27 graus amb una humitat força alta i ambient xafogós, vents en conjunt febles, amb domini del Garbí, amb algun cop moderat al centre del dia i fent que la mar augmenti de marejol a maró. Per demà esperem que el temps sigui més estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia i tan sols hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb unes temperatures que en conjunt doncs baixaran i de manera més notable. Aquesta nit ja estarem entre els 16 i els 17 graus de mínima, mentre que demà la temperatura baixarà i no passarà dels 25 o 26, amb una humitat una miqueta més baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb alguns cops moderats a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maró, però baixant a marejol al final del dia.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia Jaume.
0: Què tal? Quina proposta ens realitzes avui?
1: Doncs avui és el Dia Internacional de les Dones de Treballadores Sexuals.
0: Ui, molt bé, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, sí. Tenen el seu dia.
0: Ah, perfecte. Molt bé,
1: I
0: molt bé.
1: I com tot, sempre hi ha una cançó per tot.
0: Aviam, quina és?
1: Doncs és Ricardo Arjona i es diu Mujer, el tema.
0: Ah, molt bé, doncs amb això ho reivindiquem, clar que sí. Doncs amb aquest tema ens quedem, de Ricardo Arjona, Mujer. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé, si Déu vol. Ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Petons i abraçades, adeu-siau, bon dia.
2: Empezó de cero a hacer lo que quería él.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, les combinacions guanyadores de resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa la Organització Nacional de Sexe, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per la dupla de la 11 del dia d'ahir, on el número premiat precisament va ser el número 11. El cupó diari, el 78.747, 78747 de la sèrie 26. El tríplex de la 11, el número premiat és el 718, 718. La Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 4, 7, 8, 11, 16, 17, 23, 24, 27, 37, 38, 42, 43, 45, 46, 65, 66, 69, 73 i 75. I el sorteig midia, la data premiada és la del 20 d'octubre de 1996 amb el 5 de trèvols. I fins aquí les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens ha facilitat Juan Coma des de Tarragona.
1: Correcte. Amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: Igual és un adjectiu que expressa que una persona o cosa té trets en comú amb una altra persona o cosa. És a dir, que en té la mateixa aparença, característiques.
3: Per exemple, la Maria és igual que sa mare. Aquest cotxe és igual que el meu.
2: Quan ens referim a persones, també podem utilitzar l'adjectiu pastat en el sentit d'igual. La Maria és pastada...

I ara sí, arribes a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimarts, dia 2 de juny de 2026, i començarem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, a escala 1, local 2, de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Fornàs Andreu, situada a la carretera de Barcelona 95 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 13 50. Repetim, 977 16 13 50.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que el teu esquelet es renova gairebé completament al llarg de la vida. Encara que els ossos semblen estructures rígides i permanents, en realitat són teixits vius que canvien constantment. Dins dels ossos hi treballen dos tipus principals de cèl·lules: els osteoclasts, que descomponen els ossos vells, i els osteoblasts, que construeixen os nou. Aquest procés s'anomena remodelació òssia i serveix per reparar petits danys, adaptar els ossos a les càrregues que suporten i mantenir l'equilibri de minerals com el calci i el fòsfor. Gràcies a aquest sistema, gran part del teu esquelet es reemplaça gradualment. En adults, molts ossos poden renovar-se gairebé del tot en un període d'uns 10 anys, tot i que algunes parts ho fan més ràpidament que altres. Això vol dir que l'os que tens avui no és el mateix que tenies fa una dècada. És com si el teu cos estigués reconstruint silenciosament la teva pròpia arquitectura interna.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 2 de juny d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. Comencem a l'any 455, on els vàndals entren a Roma i perpetren els saqueigs de Roma durant dues setmanes, el que s'emporten riqueses incalculables. Es polien joies del temple de Jerusalem portades a Roma per Titus i segresten l'emperadriu Eudòxia i les seves filles Eudòxia i Placídia. A més, l'any 553, també tal dia com avui a Constantinople, actual Istanbul, finalitza el segon concili de Constantinople que començà el 5 de maig, on el concili condemna el nestorianisme. Doncs bé, a partir d'aquestes dues notícies tan transcendentals, comencem a viatjar i a repassar la història i arribem ja al 1442 a Nàpols, on Alfons el Magnànim conquereix el regne després de 6 mesos de setge. A més, tal dia com avui de l'any 1485, a Càcer Bonaire, avui Càcer Bonella, a Màlaga, Andalusia, les tropes castellanes ocupen la villa. I ja al segle XIX, al 1835, al port de Descarga, al País Basc, els carlins guanyen la batalla de Descarga durant la Primera Guerra Carlina. A més, el 1858, l'astrònom italià Giovanni Battista Donati descobreix el cometa Donati. Però encara tenim més notícies. Arribem a l'any 1888, a Barcelona, on apareix la publicació anarquista Tierra y

Libertad, que dirige ese Federico Urales. I amb aquestes que arribem ja al segle XX, on el 1940 als Estats Units d'Amèrica es produeix la primera aparició del personatge de còmic The Spirit. Seguim avançant i arribem al 1977 a Espanya, on el govern deroga la sindicació obligatòria al sindicat vertical franquista. I el 1979, a Barcelona, un atemptat fallit de terra lliure es cobra la vida del seu membre, Félix Goñi, i fereix el militant Quim Pelegrí. A més, el mateix any, 1979, a Varsovia, a Polònia, el papa Joan Pau II hi arriba per visitar el seu país natal, el primer del bloc comunista que visitarà el pontífex. I amb aquestes que arribem ja al segle XXI i més concretament a l'any 2014. A Espanya, on el rei Joan Carles I abdica. Itàlia, com avui, deixa el tron al seu fill Felip. Felip de Borbó, que governarà amb el nom de Felip VI. I bé, doncs, fins aquí, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 2 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
2: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve geodoneta, heu d'haver fi fins demà al matí.
1: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
1: Avui va de fregar plats. Estava davant la pica, amb les mans dins l'aigua i el cap volant al meu món. Ja saps, aquests moments en què estàs físicament present, però mentalment estàs en un altre lloc. Doncs entre escuma i sabó, pam, se'm va acudir una idea boníssima. Feia temps que volia alguna cosa diferent per una nova dinàmica creativa, per un taller nou que estic preparant. I no va ser ni davant l'ordinador, ni amb una llibreta a la mà, ni sota pressió. Va ser fregant plats. I és que quan fem una tasca repetitiva i automàtica, el cervell es relaxa i entra en el que s'anomena mode xarxa per defecte. I sí, aquest és el nom científic. És una xarxa real del cervell que s'activa quan no estem concentrats en cap tasca externa concreta. De fet, s'activa quan fem coses automàtiques, com per exemple, quan estàs somiant despert, quan estàs caminant o conduint o fregant plats. En aquest estat, de fet, estàs recordant o reflexionant o potser imaginant futurs possibles. No estàs forçant res. I és molt més fàcil que apareguin connexions inesperades. Perquè l'estat mode xarxa per defecte que et deia fa que el cervell, en lloc de quedar-se aturat, comença a fer connexions internes. I això va bé perquè barreja idees, relaciona records, imagina solucions i sovint genera idees molt, però que molt creatives. I per això, tantes bones idees apareixen en el moment de la dutxa, o quan estàs cuinant o estenent la roba, o com a mi, fregant plats. I això no és màgia, és neurociència. Així que la propera vegada que estiguis en un bloqueig, no cal que et trenquis les banyes. Fes una pausa, agafa l'escombra i qui sap si mentre escombres la cuina apareixerà la gran idea o no. Però de ben segur que acabes amb la cuina ben neta.

0: El Santoral i aniversaris.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
3: Sí senyor, aquestes són les vies de comunicació directes per participar del nostre Happy Birthday particular, la secció a la qual, com sempre, felicitem a tothom pel seu santoral, pel seu aniversari o pel que faci falta. Recordem que a banda dels telèfons també tenim les nostres vies telemàtiques, la web Ràdio Cunit en majúscules i com no és també les nostres xarxes socials també,
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
3: Busca'ns i ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, al Cunit del dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. Ja saps, doncs, aquestes són les vies de comunicació directa les quals pots utilitzar, doncs, com no, i en agraïment a la vostra participació us endureu un número del qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors. Avui tenim el temps força apretadet, o sigui que anem ràpidament a repassar el nostre santoral d'avui dimarts, dia 2 de juny de 2026, i volem felicitar Sant Alejandro, Amèlia, Atalo, Biblides, Blandina, Dictina, Domingo, Elmo, Pagato, Erasmo, Esteban, Eugenio, Guido, a Sant Marcelí, Maturo, Nicèfor, Nicolau, Pere, Pontífex, Pondino, Delmo, Ulric i Betio. Moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, Per tots ells, moltíssimes felicitats, i agafem el nostre telefonotron per intentar doncs felicitar a una persona a la que avui és el seu aniversari. A veure si ens agafa el telèfon i li podem fer aquesta sorpresa en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit, Atenció, perquè truquem cap a Barcelona, a veure si ens agafa el telèfon Ferran Serra, el que avui és el seu aniversari. Hola, bon dia. Ai, encara no l'agafa. Bé, doncs ràpidament, doncs a veure si li podem fer aquesta sorpresa millor directa. Potser està treballant, potser està estudiant, potser està fent alguna altra cosa. Però bueno, doncs...
4: Se te ha redirigido al buzón de...
3: Vaja. Tornem a provar-ho. Segon intent. A veure si ens l'agafa. A veure si hi ha possibilitat de fer aquesta sorpresa millor en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. A veure si ara sí, quan ja són les 12 i 11 minutets, des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit. Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: Hola, en Ferran Serra, sisplau.
5: El mateix.
3: Avui és el teu aniversari, veritat?
5: Sí.
3: Felicitats! Estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Vaja. Acaba de fallar la línia. Tornem a provar-ho. S'ha tallat la comunicació. A veure si ara sí podem recuperar la línia. S'havia tallat la comunicació. Ferran, què tal estàs? Moltes felicitats,
5: Gràcies.
3: Què tal, prova bé el dia o no?
5: Prova treballant des de les 8 del matí.
3: Vaja, doncs anem ràpidet, no volem molestar. Has rebut molts regals o no?
5: No, encara no.
3: Doncs volem fer una musical. Digue'ns una cançó que te la posem ràpidament.
5: California Dreaming,
3: doncs ràpidament anem a posar-la. I més a més et donarem numeret, t'emportes el número 316 pel sorteig de premis d'aquesta setmana, d'aquest divendres, a través de la 107 de l'FM. Doncs escolta'm, Ferran, de part de tots els teus amics, et desitgem que passis un feliç dia, que per molts anys en vida nostra, i a disfrutar-los, d'acord? Una forta abraçada, adeu-siau, bon dia. Ahí va, California Dreaming. Ferran Serra, t'emportes el 316.

0: I bé, doncs, arribats a aquest punt del programa, quan ja gairebé estem a... passa un minut, gairebé ja d'un quart d'una del migdia, és el moment de donar pas a l'escolta aquesta sintonia de la secció de Maria Román, a la que ja teníem penjada, la teníem ja connectada, però s'ha penjat la línia i ara, doncs, ens és impossible de posar-nos en contacte amb ella. Maria, si nos escuchas, llama a la ràdio, por favor, coge el teléfono, porque no sé qué ha pasado, que se ha cortado la comunicación y no hay manera de ponerse en contacto contigo. Venga, Maria, que tenemos que realitzar la secció, una secció la qual, com sempre, ens ofereix amb l'actualitat pastoral de la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit, a l'horari de les misses, i, com no, també els seus consells i poesies i reflexions, a les que, com sempre, combinen dos cançons, i que, com sempre, doncs, és un plaer de compartir una estona de ràdio amb ella, com cada dimarts al matí, aquí en aquest espai, al Cunit del Dia de Ràdio Cunit. Sembla ser que teníem comunicació amb ella, ens ha agafat el telèfon, la teníem connectada i s'ha penjat la línia. Potser aquest telèfon va a piles o a bateria i s'ha acabat la bateria. Maria, si nos escuchas, por favor, llama a la ràdio 977-674918 977-674918. El telèfon del directe de Ràdio Cunit. Tenim les línies ben obertes i són aquestes, ja ho saps, eh? Venga, pues, Maria, que a ver si nos escuchas, nos coges el teléfono o nos llamas, por favor, porque no hay manera de ponerse en contacto contigo y poder realizar la sección. Esperem una miqueta, recordem les vies de comunicació directes, les que són aquestes, anem a recordar-les, són aquestes i estan ben obertes.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim, doncs, la nostra pàgina web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit a majúscules, on allà ens podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit. Peluquería Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320. 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320. 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228. 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony. En el centro de Cunit.
1: Churrería Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churrería
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churrería com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar. A la Conca de Barberà número 13. Churrería
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
1: Velo.
0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arbós. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arbós. Per visites concertades i més informació, turisme@arbosenc.cat. La Giralda de l'Arbós. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós, Baix Penedès.
3: Por si el tiempo me arrastra.
2: La Bodegueta. A la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església, la Bodegueta. De dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y vermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera en Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Me ayudan mucho.
1: Sí. Bien. Teniendo en cuenta que estoy desesperado y que casualmente son ustedes la clase de hombres que andaba buscando, empezarán su trabajo mañana por la mañana.
2: ¿Qué clase de trabajo?
1: Vigilantes de nóminas. Pues cabida, ¡vamos a trabajar! Pedro, ven conmigo.
3: Don't you remember sweet Betsy from Pike? Crossed the high mountains with her lover Ike.
4: Doncs sí, cinèfils, aquesta és la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. Un film que va popularitzar la llegenda d'aquests personatges històrics de l'Oest Llunyà i va consolidar la fama de Paul Newman i Robert Redford en el millor moment de les seves carreres. És la primera de les dues pel·lícules en què treballarien junts Robert Redford, Paul Newman i el director George Roy Hill. L'altre va ser l'exitós El Golpe, de l'any 1973. Res més, us deixo amb una cançó interpretada per B.J. Thomas i inclosa a la banda sonora del mestre Burt Bacharach. Cançó que va tenir tant o més èxit que el film. Gotes de pluja que cauen sobre el meu cap. Sayonara, baby.

0: àpat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
1: A Dinamicar cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
0: Fins i tot, a Dinamicar oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
2: On pots trobar Dinamicar? Doncs a les pistes
3: Ràdio
2: municipals de l'atletisme Carme
3: Sobranya. El 107.0.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimarts, dia 2 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem pel diari de Tarragona amb aquest atropellament mortal a Cunit. Un tren que anava a Cubelles atropella a una persona a l'estació. Mossos porten la investigació, però tot apunta a un suïcidi. Renfe va activar ahir el servei de transport alternatiu entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova de Geltrú fins a 6:45 de la tarda, hora en la que es va restablir el servei de la R2 Sud. I és que la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú va quedar interrompuda ahir a la tarda de dilluns, a poc després de 3:00 PM. La raó va ser un atropellament mortal d'una persona que va morir en l'accident. Un tren de R2 Sud que anava de Cunit a Cubelles, el qual es va veure implicat en aquest atropellament i va ser obligat a aturar-se la circulació ferroviària en aquest punt de la línia fins a poc abans de 6:00 PM. Renfe va informar poc després de 3:45 PM que l'ajuda de la policia va desallotjar el passatge del tren regional que es va veure implicat en aquesta incidència a la nostra comarca. Tot i que encara és un succés recent, la principal hipòtesi que es baralla en el centre de les investigacions és que una persona s'hauria tirat de forma voluntària a la via en el moment en què passava el tren. La persona morta tindria uns 50 anys i anava indocumentada. Poc després de 6:45 PM, Renfe va informar que la circulació a Cunit es restablia i tornava a operar els trens entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova de Geltrú. Cunit avança i continuem treballant per fer de Cunit un municipi més segur i amb més infraestructures. I així ho declarava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. I és que Cunit avança i continuem treballant per fer de Cunit un municipi més accessible, segur i agradable per tothom. Durant aquestes setmanes s'han realitzat millores a la via pública que han dut a terme arreu del municipi. Actuacions pensades per millorar el dia a dia de tots els cunitencs i cunitenques. L'alcalde, Jaume Cassanyes, ens va explicar de primera mà les actuacions realitzades i el compromís de l'Ajuntament per continuar avançant i invertint també doncs, en espai públic, tal i com comentava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
1: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Com podeu veure, hi ha moltes obres en marxa al nostre municipi. Per què? Perquè teníem un pla i tenim un pla de millora de Cunit. Molts de vosaltres ens heu traslladat moltes vegades la necessitat de fer obres, de millorar el municipi. I com podeu veure, estem fent obres de llocs que feien molts anys que no es milloraven. Estem en aquest tram de l'Avinguda Tarragona que hem arreglat totes les aceres, ara s'asfaltarà i també hem asfaltat les carreteres d'accessos a les urbanitzacions que ho hem fet amb la Diputació. També hem arreglat totes les voreres de l'Avinguda Barcelona de la zona comercial. També hem arreglat i hem asfaltat el pont de Juli César. I ens queden moltes coses també per millorar. Es farà un segon tram de l'Avinguda Tarragona que toca més cap a Cubelles i també arreglarem aquesta plaça de Valparaíso Platja, que era un compromís que també teníem i que el volem complir. Serà una plaça que s'integrarà al Passeig Marítim i hi haurà un parc infantil que serà molt i molt xulo pels més petits i per les famílies que ho podran gaudir. Res més, dir-vos que continuarem treballant per millorar Cunit i que Cunit avança.
0: I seguim avançant amb més notícies que ens van arribant a través de la redacció del Cunit al dia, i és que des del passat dia 4 de maig Cunit disposa d'un nou calendari de recollida porta a porta. Amb el nou calendari teniu un dia més de recollida de matèria orgànica i envasos que tindrà lloc els dijous en substitució del segon dia de recollida de paper i cartró. El porta a porta és un model possible, efectiu i amb molt bons resultats de recollida, al que continuarem treballant i millorant la gestió de residus a Cunit. Gràcies doncs per la vostra col·laboració. Per qualsevol dubte o incidència podeu contactar a través del telèfon 977-67-63-18 977-67-63-18. Però encara tenim més notícies. El Departament d'Interior ha anunciat la construcció d'una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra asseguda a Calafell amb l'objectiu de millorar la cobertura policial als municipis de Calafell i Cunit. La nova infraestructura respon a una reivindicació històrica del territori i pretén adaptar els recursos policials al creixement demogràfic i a l'augment de l'activitat durant els mesos d'estiu. L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, celebra la futura comissaria, ja que és una petició que veiem fent a la Generalitat i permetrà doncs, oferir una resposta més àgil i propera a les necessitats de seguretat ciutadana dels dos municipis. municipis i que sumem, doncs, amb una població superior als 40.000 habitants i que experimenten un increment significatiu de residents i visitants durant la temporada turística. La ubicació segur de Calafell ha estat escollida per la seva situació estratègica i la seva bona connexió amb els principals nuclis urbans de la zona. Xavier Lorenzo, regidor de Seguretat Ciutadana, valora molt positivament l'anunci, considerant-lo una inversió necessària per garantir un servei policial més proper i eficaç. La futura comissaria de Segur de Calafell es convertirà, doncs així, en un nou punt de referència per la seguretat pública al Baix Penedès, amb la voluntat de reforçar la proximitat policial i millorar l'atenció a la ciutadania de Calafell i Cunit, el qual estarà ubicada previsiblement als voltants de l'Avinguda Catalunya. I aquest dissabte, dia 13 de juny, Cunit tornarà a convertir-se en la capital del Cerelo amb la celebració de la 14a xerrada. L'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari i privilegiat. El passeig marítim entre els carrers Les Sorres i Amílcar Valca serà novament el punt de trobada per totes les persones amants del vi, la gastronomia i la música en directe. Aquesta cita consolida una de les més destacades del calendari enoturístic i gastronòmic del municipi, a la que va néixer l'any 2012, impulsada per el sommelier cunitenca Carme Garcia, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme i Patrimoni de l'Ajuntament de Cunit, amb l'objectiu de promocionar els vins del Penedès i, especialment, la varietat Xarel·lo, una de les més representatives del territori. A partir de les 8 de vespre, el passeig marítim acollirà la tradicional mostra de Xarel·los, amb la participació de diversos bodeguers del territori, que oferiran als assistents l'oportunitat de descobrir i degustar diferents expressions d'aquesta varietat emblemàtica. La proposta es complementarà amb una àmplia oferta gastronòmica de restauradors i pastissers locals, on en aquesta edició hi participaran Restaurant La Roseria, l'Hotel Restaurant Àdia, Restaurant El Rodaví i Forn i Pastisseria Cases, que elaboraran tapes i postres especialment pensats per a maridar amb els vins presents a la mostra. La música serà també una de les protagonistes de la vetllada. La programació musical començarà a les 8 de vespre amb DJ Andreu i continuarà a 2:15 de la nit amb l'actuació de Jero El Rumbo i culminarà a les 2:15 de la nit amb el concert del grup Big Mothers, en una nit que també comptarà amb el servei de cocteleria. Recordeu, el passeig marítim número 57 a la platja de les Sorres. Tiquet de la serralada, 15 euros. Dos tastos de vi, dos de tapes, un postre i una copa de regal. També es podran adquirir consumicions individuals amb tiquet de vi per 3 euros, tiquet de tapa 3 euros, tiquet de postres 3 euros i tiquet de còctel 5 euros. Amb aquesta activitat, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat, la gastronomia local i la identitat enoturística del territori. Una oportunitat única per gaudir dels millors xarel·los, descobrir els sabors del municipi i viure una nit d'estiu al costat del mar. I les Marietes celebra amb èxit el bateig de les seves estances i donen la benvinguda a la Marieta. I és que la jornada de bateig de les estances de la Llar d'Infants Municipal Les Marietes va ser molt més que un acte simbòlic. Va ser una tarda de convivència, d'il·lusió compartida i de celebració d'un projecte que des del seu inici ha volgut créixer de la mà de les famílies, de la comunitat educativa i de les entitats del municipi. La jornada també va comptar amb la presentació de la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu popular local, una figura creada per Gonzalo Espino que des d'ara formarà part del seguici festiu de Cunit i que va esdevenir una de les grans protagonistes de la tarda. Veure com les estances passaven a portar els noms del gegant foc, la geganta d'aigua, els capsulosos, el qual ens van permetre unir educació, cultura popular i sentiment de pertinença en un moment molt especial per la llar i per Cunit. Des de l'Ajuntament volen agrair la participació de totes les famílies, de l'equip educatiu, de la colla Tocats pel Foc, dels Balls Populars de Cunit i de totes les persones que ens van acompanyar. La vostra implicació va fer possible una jornada plena de significat i d'emoció. Les Marietes continuen consolidant-se com un espai educatiu obert, participatiu i arrelat al municipi, on els infants creixen envoltats dels valors, les tradicions i la riquesa cultural que formen part de la nostra identitat. Gràcies, doncs, per formar part d'aquest camí. Seguim construint, entre tots i totes, un projecte de poble que posa la infància al centre. I també recordem el passat ple municipal que va tenir lloc el dijous, dia 28 de maig, a la sala de plens de l'Ajuntament i el qual va ser retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit, el qual doncs vam repassar els següents punts. Pel que fa a les propostes de secretaria, el primer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març i 11 de maig de 2026. Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat garantint la transparència i la documentació oficial de les sessions anteriors. Pel que fa a la part resolutiva va incloure una sèrie de propostes que van ser aprovades per la majoria dels regidors i regidores. Pel que fa a alcaldia, va ser aprovada la rectificació i l'actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, una mesura necessària per assegurar la gestió eficient dels béns municipals. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat, innovació, ordenació del territori, apleu a donar conformitat al text reforç de dues modificacions puntuals. La modificació número 14 de la parcel·la HPO Sud 2 i la modificació número 10 de Pau Valparaíso 2. Aquestes modificacions tenen com a objectiu adaptar l'urbanisme a les necessitats actuals del territori. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i senda pública, es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. També es va aprovar la modificació de crèdit número 9, que correspon a un crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I finalment es va aprovar el pla econòmic i financer per l'exercici 2026. Pel que fa a recursos humans, es va resoldre la compatibilitat de personal del servei de la corporació. I a l'àrea de serveis personals, es va aprovar l'aprovació de les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals, una mesura que contribueix a millorar la qualitat dels serveis socials als nens i nenes del municipi. El document preveu fins a 4 places socials assignades en funció de les necessitats específiques de qui faci la sol·licitud. Pel que fa a les mocions, a més, es van debatre i aprovar 3 mocions presentades per diferents grups municipals. La moció de Vox no va ser aprovada, doncs, en la qual la moció per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I pel que fa a la moció d'Esquerra Republicana de Cunit, no va ser aprovada la moció sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius, una proposta que busca millorar la seguretat i l'acompanyament als alumnes. Però encara tenim més notícies. Més de 100 persones van participar aquest diumenge en la pedalada familiar organitzada per escalfar motors de cara a l'arribada del Tour de França de Cunit. Després de la pedalada, es va dur a terme una nova acció d'engalament del municipi amb la decoració del mur de la C31. En aquest espai s'hi van començar a incorporar diferents elements representatius de Cunit, com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Billy, símbol de l'agermanament amb Hammerback, i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb iniciatives com aquesta, Cunit continua preparant-se per donar la millor benvinguda possible al Tour de França. I tenim ampliació del termini d'inscripcions per a la tercera edició del FIMS Cunit. Ja estan obertes les inscripcions per a poder participar en la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, un festival adreçat a potenciar el cinema i la realització cinematogràfica entre el jovent, donant visibilitat a la creativitat, al talent i a la promoció de les seves obres. La tercera edició del festival presenta dues categories diferents, una secció per a obres de produccions d'escoles de cinema i una altra secció per a curtmetratges de produccions independents. Tota la informació relativa a la participació del festival la podeu trobar a les bases de participació, així com la resta del document d'inscripció. Ampliació del termini d'inscripcions fins al 14 de juny. FIMS Cunit comptarà amb la col·laboració de Carles Lázaro, realitzador audiovisual, Alejandro Matus, director de postproducció de l'estudi Montlac de Barcelona, Octavio López, escriptor i crític de cinema, i Patricia Salvi, productora i actriu, com a jurats d'aquesta tercera edició. Enguany el festival ha decidit incorporar un nou membre al jurat que portarà una mirada des de la seva posició com a jove i participant de les dues anteriors edicions. Ivan Loma, estudiant de cinema, guanyador del primer premi en la primera edició de FIMS Cunit amb el curtmetratge 1976 i amb l'obra Ser, va obtenir esment especial a la segona edició. Un talent jove que promet una carrera molt interessant. L'acte d'enguany, on es podran veure totes les obres audiovisuals finalment seleccionades, es celebrarà el pròxim dissabte 27 de juny a la plaça Jaume Vidal. I des de l'alcaldia i la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Cunit es dona continuïtat a la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, una iniciativa que té com a objectiu reconèixer públicament el talent i la trajectòria dels esportistes del municipi que representen Cunit arreu del territori. En aquesta ocasió s'ha fet entrega de la bandera de Cunit al jove esportista Alan, de 15 anys, que competirà aquest mes de juny al Campionat d'Espanya de Kickboxing, que se celebrarà a Alcobendas, formant part de la selecció catalana. Alan practica kickboxing des dels 3 anys al club Tàraco Warriors i aquest serà el seu tercer any consecutiu convocat per la selecció catalana. A les edicions anteriors del Campionat d'Espanya va aconseguir proclamar-se subcampió d'Espanya en la modalitat de point fight. A més, aquest any es va proclamar campió de Catalunya de light contact i subcampió de Catalunya a les modalitats de point fight i kickboxing. El regidor d'Esport, Xavi Lorenzo, ha destacat que és un orgull veure com esportistes tan joves treballen amb tanta constància i dedicació per aconseguir els seus objectius. L'Aran és un exemple de disciplina, esforç i compromís amb l'esport. Per la seva banda, l'alcalde, Jaume Cassanyes, ha remarcat que des de l'Ajuntament volem estar al costat dels nostres esportistes i donar suport als joves talents que duen el nom de Cunit arreu del país. Aquesta bandera simbolitza l'orgull de tot un municipi. En aquest gest, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu suport a l'esport base i continua impulsant la campanya Soc de Cunit, Orgull Cunitenc, posant en valor els esportistes que representen el municipi amb esforç, dedicació i orgull. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut ABS Cubelles-Cunit en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada des de ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, el qual ha explicat l'alcalde de Cunit que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit i aquesta és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa també perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis, ha remarcat l'alcalde, que ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, també ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals li han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillerament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el Registre de Ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspeccions del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi, en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees al qual no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3 i Implementació de l'Estratègia Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant el següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I després de la lavada de banda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI al passaport de Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada de detenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 1:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit, habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data, es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. Però encara tenim més notícies. I és que avui dimarts, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte a càrrec de la Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora paradesenca. L'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura. Una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I dimecres 3 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix la biblioteca amb l'activitat Minimón del Mar a càrrec de Cíntia Branco, una proposta de joc creada a partir d'una combinació de diferents elements pensats per crear o imaginar una història, peces, objectes i altres materials relacionats amb el món marítim que conviden els més petits a inventar històries i vincular-les a la pròpia realitat. Una activitat adreçada a infants entre 6 mesos i 3 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I moldeja i dona forma a l'argila per aconseguir crear la teva peça de ceràmica. Recorda, aquest dijous 4 de juny a 6:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per a més informació i inscripcions, truqueu al 628-299-986, 628-299-986 o bé a adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:45 del vespre. I si tens traça per la cuina o simplement vols passar una bona estona divertida, participa en el concurs Chef Joves i demostra els teus dots culinaris. Per grups, se us facilitarà una recepta que vosaltres haureu d'elaborar seguint els passos indicats. Serà la teva la millor recepta? L'activitat es realitzarà aquest dissabte a 6:45 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions, podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, les sessions de la ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine, doncs, a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. també us recordem que el proper dilluns, també a 4:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Mar de Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec d'Alpi Paper, adreçat a infants a partir de 4 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual, doncs, si estàs buscant feina o vols millorar les teves oportunitats laborals, des del Consell Comarcal del Baix Penedès organitzem un taller de recerca de feina per ajudar-te a reforçar la teva candidatura i preparar-te millor per al mercat laboral. Recorda el proper 22 de juny a la plaça del centre número 5 del Vendrell. També el 14 de juliol al carrer de l'Alsors número 5 de Cunit, de 9 del matí a 2 de migdia. Durant el taller treballarem eines i canals de recerca de feina, preparació d'entrevistes, elaboració del currículum, accés a l'ocupació pública, inscripcions a ocupació@baixpredes.cat o bé trucant al 977-157-167, 977-157-167. Impulsa el teu futur.

0: I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit. A continuació, us deixem amb el temps amb en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta bastant semblant al d'ahir, dominat pel sol, el ressol i amb intervals de núvols, tant de tipus alt com sobretot hores d'ara de baixos, que amb anades i vingudes es mantindran gran part del dia. Potser seran menys abundants al centre del dia amb una miqueta més de sol, però a la tarda els núvols tornarien a ser més abundants en forma de núvols d'evolució llunyans i amb unes temperatures que aquesta nit han tornat a pujar i hem tingut la nit més calorosa de l'any quan no hem baixat dels 21 graus de mínima, mentre que la màxima avui s'ha semblant a la d'ahir i estarà entre els 26 i 27 graus amb una humitat força alta i ambient xafogós. Vents en conjunt febles, amb domini del Garbí, amb algun cop moderat al centre del dia i fent que la mar augmenti de marejol a maró. Per demà esperem que el temps sigui més estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia i tan sols hi haurà algun núvol baix al final de la jornada, amb unes temperatures que en conjunt doncs baixaran i de manera més notable. Aquesta nit ja estarem entre els 16 i els 17 graus de mínima, mentre que demà la temperatura baixarà i no passarà dels 25 o 26, amb una humitat una miqueta més baixa. Vent feble de mestral fins a mig matí i de garbí la resta del dia amb alguns cops moderats a la tarda. Això farà que la mar estigui moguda amb maró, però baixant a marejol al final del dia.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. A les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts, 2 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya, Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Paneken és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del Papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
1: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
1: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
1: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
1: Els esports... Perdoneu que he perdut la pàgina, ara sí. Els esports... Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines serà el primer títol, si guanyen, de Lliga, i per a les mataronines, el tercer.
1: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà, d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i al matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. A les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti la proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un Cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris Popular i Socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
1: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Així tot, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó 14.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres. Avui el barcelonès, que segons el Departament d'Educació està tenint un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada els sindicats CGT, Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar aquest preacord entre els docents està oberta o estarà fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no ens representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia, i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
1: Mentrestant, el govern mira amb cautela aquesta votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no el preacord per tal d'ampliar el pacte ja assolit el 9 de març.
3: Ignasi Jiménez, que és secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
1: Doncs no deixem encara l'educació perquè el sector de les vetlladores de Girona i la UGT denuncien incompliments sistemàtics en el plec de condicions per part de la Fundació Catalana de l'Esplai.
3: Es tracta de l'empresa encarregada dels monitors de suport dels alumnes amb necessitats educatives especials de les escoles de Girona.
1: Unes irregularitats que, tal com asseguren, afecten directament tant els drets laborals de la plantilla com la qualitat del servei que es presta. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
15: Des de l'UGT i el comitè de l'empresa asseguren que no s'estan complint les mesures estipulades al plec aprovat el mes de gener. Ho explica Helena Català, presidenta del comitè de Fundesplai a Girona.
16: Nosaltres vàrem tenir una reunió amb ells al febrer i li vàrem dir, escolta, quan fareu la pujada del, per sobre de conveni del 3% i quan fareu els fitxes? No, farem una reunió. Vàrem enviar diversos correus per a fer reunions, en un no que tinc eleccions, i després d'això ja silenci.
15: També denuncien que l'empresa incompleix l'abonament de les hores, anomenades salut, i que s'haurien negat a pagar determinades excursions. La demarcació de Girona compta amb uns 400 treballadors dins el sector que es veurien afectats, però apunten que en el conjunt de Catalunya, sumant dos territoris més on Fundesplai també ha guanyat el concurs, la xifra podria ascendir fins al miler de perjudicats. El sindicat diu que ja està estudiant les mesures oportunes per garantir el respecte dels drets laborals i la regularització de la situació de totes les persones treballadores afectades.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema als municipis. Ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 ciutats. Ara l'objectiu és repetir-lo en pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. La creació d'espais amb ombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa AdaptaClima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica.
18: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
17: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
1: Doncs la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. És neuromuscular, d'origen desconegut, i talla la comunicació entre els nervis i els músculs, cosa que provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No? A mi m'encantava la meva feina, era la meva vida, i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà, l'impuls nerviós, comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: És un quart de tres, obrim plana econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació en la sèrie històrica. Hi ha 6.900 parats menys que l'abril, una reducció del 2,2%, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es frega els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
5: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
22: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
5: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
0: Notícies en xarxa.
1: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any a l'accés a Collserola arran de les mesures per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
23: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta a milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
1: Reclamacions també ens arriben del Tarragonès. Els veïns dels barris de la capital de Tarragona, de Sant Salvador i Sant Ramon, exigeixen més informació arran de l'aturada no programada de l'empresa Dow Chemical al polígon Nord Petroquímic. Denuncien que durant diversos dies han patit sorolls i vibracions per una incidència a l'empresa que ha obligat a activar de manera continuada la torxa de seguretat. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
24: L'Associació de Veïns de Sant Salvador denuncia que els barris han patit vibracions i sorolls d'una intensitat mai vista fins ara en finestres, persianes i portes que tremolaven de manera constant. Manel Castaños, el president de l'entitat veïnal, assegura haver suportat jornades i nits senceres de molèsties sense disposar d'informació suficient sobre les causes de la incidència.
25: Una sensació, doncs, de que aquí passava alguna cosa greu, perquè la sorollada era molt gran, era continuada, durant 3 o 4 dies ha estat continuada, i a més l'ona acústica de molta intensitat, perquè vibraven persianes, vibraven portes de garatges, vidres de finestres.
24: Protecció Civil va rebre un centenar de trucades després que s'activés de manera continuada la torxa de seguretat de Dau al polígon nord de Tarragona davant de l'aturada no programada del cràquer d'aquesta indústria química.
1: A les Terres de l'Ebre, la plataforma Trens Dignes ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i de la Generalitat per prioritzar un intercanviador d'autobusos d'una iniciativa privada abans que una estació intermodal anexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
26: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galianan és la portaveu de la plataforma.
27: Mentrestant s'estudia, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària de Tarragona cap al sud No hi ha res.
26: A més, Transdignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Barcelona inaugurarà la Rambla amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent.
3: En concret, el cap de setmana del 13 i 14 de febrer, com deies, Marta, el creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració, que tindrà com a lema Rambles amunt, Rambles avall, i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia.
1: L'estació d'autobusos Barcelona Nord es renova amb la mirada posada a esdevenir un gran hub d'autocars.
3: La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat. Amb una inversió de 14 milions d'euros, la reforma arriba en un moment de creixement sostingut de l'ús de l'autocar.
1: Moment per la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convidar a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
4: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
2: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
6: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
2: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
7: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que comença a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
8: S'ha hagut de recórrer al tercer partit per conèixer el desenllaç. Les andreuenques van colpejar primer en el mateix escenari d'avui, però el quadre de Dani Ballart va fer els deures a la capital del Maresme. Tot plegat serà el sisè cop que Mataró i Sant Andreu s'enfronten aquesta temporada. Potser suficient perquè els dos equips es coneguin a la perfecció, encara que Javi Aznar, entrenador del Sant Andreu, no li dona gaire importància.
9: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé.
8: Fa dues temporades els dos quadres també van trobar-se en la final del play-off pel títol. Aleshores el Mataró va necessitar dos partits per aixecar la seva darrera lliga. Sílvia Begno, jugadora del Mataró, desitja repetir la fita.
10: Clar, dimarts no tindrem opció, és o sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta lliga.
8: En clau domèstica serà el darrer enfrontament entre barcelonines i mataronines, però aquest encreuament, si totes dues fan la feina, podria repetir-se en la final de Champions League de l'11 de juny.
7: En bàsquet avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia. Primer partit de la sèrie al millor de 3 partits. Sèrie de quarts de final. Escoltem el blaugrana Xenguelia.
12: Empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo

0: No sé què passarà divendres, però el que sí que estic segur que passarà és que la nova Creu Alta vibrarà. Bueno, hem viscut altres escenaris com a Múrcia, hem viscut un escenari com Algeciras, hem viscut altres contextos, no?, en els quals l'equip ha demostrat aquesta garra, no?, en castellà, i jo crec que no serà d'una altra forma. Sortirem a morir per aquest escut, a sangrar per aquest escut, i crec que és, això és el que ens identifica com el nostre Sabadell d'aquesta temporada, i crec que és el que fa que tot l'equinata se senti orgullós.
1: A l'anada el Sabadell va perdre per 2-0, i el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
2: Ja han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
1: A més, ha recordat Riquelme que si ell guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid, José Mourinho no serà l'entrenador del conjunt blanc.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
6: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tio. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
5: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
4: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia.

0: amb Marta Pardell.
1: Alberto Núñez Feijóo presenta als empresaris catalans la seva aposta per avançar les eleccions generals i fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. En les jornades del Cercle d'Economia ha negat que la proposta sigui capdrecera per arribar al poder i avisa que no demanarà favors.
2: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: El dirigent popular ha evitat valorar la petició que li ha fet Junts perquè presenti la proposta a Carles Puigdemont a Waterloo. Demà Pedro Sánchez participarà en les jornades del Cercle. És dimarts 2 de juny de 2026 i tenim més titulars. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà en la seva visita a Catalunya. Sònia Kerr.
3: I considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi troba receptivitat. Sílvia Pané, que n'és la portaveu.
4: S'ha trobat una receptivitat i una sensibilitat per aquesta qüestió. De fet, la pròpia visita del papa a Catalunya, com dic, llargament treballat i amb una proposta, amb una invitació per part del president Illa, jo crec que per si mateixa ja és una bona mostra de l'estima que es té a Catalunya.
1: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per mitigar els episodis de calor extrema.
3: I ho fa a través del programa Adapta Clima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis. Ara l'objectiu és replicar-lo en pròximes convocatòries.
1: El maig tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i un nou rècord d'ocupació a la sèrie històrica.
3: Hi ha prop de 7.000 aturats menys que l'abril, mentre creix l'afiliació amb 50.000 llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats.
1: En cultura, una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes.
3: Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents com l'habitatge o el dret sobre el propi cos.
1: Als esports, avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina, Joan Barberà.
5: El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit. Per a les barcelonines seria el primer títol de Lliga i per a les mataronines el tercer.
1: I molt pendents del temps, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquesta tarda al nord-est de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps més aviat suau, càlid, el que estem tenint, però ja amb la formació d'alguns núvols que aniran deixant immediatament algunes tempestes. Aquest matí hem tingut algun ruixadet a l'Empordà, d'una forma molt passatgera, també la nit passada en el cas de l'àrea metropolitana, però sens dubte que serà al llarg de les immediates hores, aquesta tarda, aquest vespre, quan a gran part de les comarques de Girona acabarà plovent i amb ganes, també amb tempestes fortes. Compte a la capçalera del Fluvià i del Ter, per tant, a cavall del Ripollès i de la Garrotxa. Aquí és on més aigua esperem que hi descarregui, també amb calamar-se. I avançada la tarda, alguna tempesta també s'anirà escolant cap a la comarca d'Osona, a la Selva, també al Gironès, arribant fins i tot a l'Alt Maresme i a la banda del Montseny. Quan més cap a Lleida i Tarragona, el que anirà fent és més vent, un vent de ponent que farà pujar la temperatura, sobretot a les comarques de l'Ebre. En vista demà, una situació força tranquil·la i el matí més fresqueta que avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, reitera l'aposta per avançar les eleccions a Espanya i iniciar una nova etapa sense Pedro Sánchez. En les jornades del Cercle d'Economia, el dirigent popular ha evitat, però, valorar la petició que li ha fet Junts perquè vagi a Waterloo i presenti una proposta a Carles Puigdemont. Des de Barcelona, Feijóo no ha donat tampoc més detalls de com pensa aconseguir aquest canvi, més enllà de tornar a reclamar els suports de Junts i del PNB. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
2: Yo tengo claro que España necesita una reacción democrática, política y cívica que devuelva a la vida pública la primera decencia y exigencia que tiene que tener. Tengo muy claro que yo haré todo lo posible. Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible.
7: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
8: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
7: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes, com sí que fan els grups parlamentaris popular i socialista a l'Eurocambra.
1: Des de Madrid, on s'ha celebrat la reunió del Consell de Ministres dels dimarts, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que les relacions amb els partits que van fer president Pedro Sánchez són cordials.
3: Una Elma Sáez que ha titllat Feijó de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
9: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
3: Un Consell de Ministres que ha aprovat l'avantprojecte de reforma de l'Estatut Marc dels Professionals Sanitaris, que elimina les guàrdies mèdiques de 24 hores i també un nou decret que permetrà que els ajuntaments que tenen superàvit puguin dedicar aquests diners a fer actuacions sostenibles als seus municipis. Uns diners que podran destinar també a fer habitatge públic.
1: Tornem a Catalunya. El govern treu ferro al poc ús del català que el papa farà la seva visita i considera que la visita mateixa ja demostra la seva estima i respecte. Tot i això, l'executiu trasllada al Vaticà la importància de la llengua catalana i diu que hi ha trobat receptivitat. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern assegura que la visita del papa a Catalunya s'ha treballat des de fa molts mesos i amb molt d'esforç i que ja va començar amb la trobada del president Illa al Vaticà l'1 d'octubre de l'any passat. El fet que el Sant Pare no parlara català no és tan important, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, perquè la importància rau en la visita en si.
4: No es tracta de convèncer. La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
10: D'altra banda, el govern no comparteix la recomanació del govern espanyol de teletreballar mentre duri la visita de Lleó XIV.
4: Mostrar que som un país que podem acollir visites de caps d'estat, ja ha passat, passarà i tornarà a passar, i aconteixements rellevants de gran impacte sobre la mobilitat de la nostra xarxa viària i de la nostra mobilitat pública.
10: El govern ha qualificat la visita del pontífex com un fet històric.
0: Notícies en xarxa.
1: Nova jornada de vaga de professors i mestres, avui al Barcelonès, que segons el Departament d'Educació té un seguiment de l'11%. L'aturada la mantenen convocada, recordem, la CGT, la Intersindical i COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins dijous i ja hi ha votat un 30% del col·lectiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Més d'un miler de docents s'han manifestat pel centre de Barcelona des del Palau Robert i fins a la plaça Urquinaona, on hi ha el Consorci d'Educació. Amb els crits d'aquest acord no en representa, no a les molles i sense la bressol no hi ha acord, professors i mestres del Barcelonès han fet sentir la seva veu. Escoltem Íngrid Chavarria, portaveu de la CGT, i Laia Fons, de la Intersindical.
12: Només s'ha avançat en el salari i les docents d'aquest país no hem sortit al carrer només pels diners, sinó que el que necessitem és salvar l'educació pública. El que necessitem és poder garantir l'accés al coneixement de la classe treballadora.
13: Considerem inacceptable que no s'hagi pogut parlar de ràtios i concretar-ho de manera més immediata. Cal que tinguem unes ràtios més baixes per poder atendre molt millor l'alumnat, per poder atendre la diversitat, i també considerem que cal garantir la immersió lingüística del català a les nostres aules i als nostres centres educatius.
11: En el recorregut de la manifestació se'ls han unit desenes de ciclistes que al matí han fet un recorregut pels carrers de la capital catalana, i també els professors i mestres que des de primera hora del matí han bloquejat l'accés a la Casa Batlló impedint el pas dels visitants fins a la una del migdia i han muntat una aula a l'aire lliure per exposar les mancances del sistema educatiu.
1: Mentrestant, el govern mira amb cautela la votació dels docents, que ha de decidir si accepten o no aquest preacord.
3: Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional, ha tornat a defensar en declaracions a la xarxa les mesures d'aquest nou acord.
14: I en aquest nou episodi jo crec que ha demostrat, en aquest cas, el govern de la Generalitat la seva voluntat de mobilitzar de manera extraordinària els recursos amb una ferma determinació de que vol situar l'educació del país en el lloc que li pertoca per tal de poder aspirar a l'excel·lència que tots i cada un dels diferents actors de la comunitat educativa desitgem.
3: De la mateixa manera, Jiménez no ha volgut valorar els diversos escenaris que poden aparèixer un cop s'acabi la votació dels docents. Assegura que des del govern no es vol interferir en aquest procés.
1: Doncs no deixem els conflictes oberts. 114 facultatius de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'han afegit a la vaga d'hores extres que fa el col·lectiu. Amb la campanya Ni un minut més, el Sindicat Metges de Catalunya pretén que els professionals no facin cap activitat fora del seu horari laboral. Els facultatius adherits a la protesta reclamen una regulació dels horaris i una millora salarial. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
15: A la campanya, els Germans Trias s'hi ha adherit al Servei de Cirurgia General, Oftalmologia i Traumatologia amb un seguiment del 100%, a més del Servei d'Anestesiologia, amb un 70%. Es preveu que fins dimecres s'hi adhereixin també el Servei Digestiu i de Radiologia. Laura Ramio és anestesiòloga i delegada sindical de Metges Catalunya.
16: L'activitat extra, que és voluntària, doncs, que representa un 25-30% de tota l'activitat que s'està fent a l'hospital, almenys quirúrgica i de proves complementàries, doncs és la que hem decidit aturar el menor temps possible, esperem, perquè no ens agrada aquesta mesura i perquè doncs, els nostres pacients es veuran afectats, i esperem que la consellera ens faci cas i ho podem resoldre molt aviat i que això, les llistes d'espera no s'allargui molt més.
15: Consideren també que el sou base no és proporcional a la responsabilitat que assumeixen. Per aquest motiu, cada vegada més metges, especialment els més joves, marxen a altres països amb millors condicions laborals. Aquesta situació provoca un dèficit d'aquests treballadors en un sistema sanitari que, segons anuncien, es sosté gràcies a aquestes hores extres.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La Diputació de Barcelona impulsa 800 actuacions per tal de mitigar els episodis de calor extrema. Ho fa a través del programa AdaptaClima, que en la primera edició ha arribat a 310 municipis de la demarcació. Ara l'objectiu és repetir-lo en les pròximes convocatòries. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. La creació d'espais de mombres, instal·lació de tendals, refugis climàtics, renaturalització d'espais o accions d'estalvi i eficiència de recursos són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa AdaptaClima. El fons de prestació, amb 16 milions d'euros, ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. Aquest tipus d'actuacions són una demanda creixent en el món local, sobretot en àmbits com l'escolar. Marc Serra és diputat president de la Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
18: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, en el que quan venen aquests mesos de maig que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
17: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
1: Doncs justament la calor pot agreujar els símptomes de força malalties, entre elles la miastènia. Es tracta d'una afecció neuromuscular d'origen desconegut i que talla la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat i fatiga extrema. És minoritària i poc coneguda, però es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.700 persones afectades que reclamen atenció urgent. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Miastènia. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Un dels símptomes més característics de la miastènia és la caiguda d'una de les parpelles i la visió doble, conseqüència, les dues coses, de la falta de força de la musculatura. La meitat de les persones amb miastènia han de deixar de treballar i la resta ha d'adaptar la jornada laboral. Laia Casas és periodista i mare de dos fills, té 49 anys i li van diagnosticar la miastènia en fa 10.
20: Afecta el meu dia a dia totalment. Per començar, no em permet treballar. No, a mi m'encantava la meva feina, era la meva vida i no em permet treballar. El tema de la visió doble, jo tinc visió doble constant. A la que fixo la vista, se'm desdobla. Després, el tema de la debilitat muscular, a la que fem una activitat repetitiva. Repetitiva pot ser caminar, pot ser aixecar el braç perquè estem posant una cosa en un armari, pot ser escriure a mà, l'impuls nerviós comença arribant al múscul, però diguéssim que s'esgota.
19: La miastènia no té cura, però sí tractaments, tot i que no a tothom els funcionen igual.
1: Són 3:45 en clau econòmica. El maig a Catalunya tanca amb l'atur més baix dels darrers 18 anys i amb un nou rècord d'ocupació de la sèrie històrica. Hi ha 6.900 aturats menys que el mes d'abril, mentre que creix l'afiliació amb 50.000 nous llocs de treball i es freguen els 4 milions d'empleats. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El sector serveis, impulsat per l'inici de la temporada turística, fa reduir la desocupació al maig en 7.000 persones, una disminució mensual del 2,2% i interanual de prop d'un 4%. Així doncs, amb 307.630 aturats s'aconsegueix el valor més baix en 18 anys, mentre que Lleida lidera la baixada mensual a les 4 demarcacions. En paral·lel, la reducció de l'atur es tradueix en una nova xifra rècord d'ocupació de gairebé 4 milions de treballadors, amb l'hostaleria i el comerç com a sectors líders. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Aquestes dades reflecteixen la bona situació i evolució de l'economia catalana, però més enllà de la xifra en valor absolut, el que també és molt rellevant és que estem en taxes d'ocupació i en taxes d'atur històriques. Estem, per exemple, per sobre de taxes d'ocupació de la mitjana europea i de països com Itàlia o França.
5: Per contra, els sindicats demanen al govern que entomi reptes pendents. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT.
22: Aquest mes de maig es redueix l'atur perquè es redueix en el sector serveis, en el sector turisme, i per tant hem de trencar amb aquesta dinàmica de reducció de l'atur quan arriba la campanya de Nadal, quan arriba la Setmana Santa i quan arriba la campanya d'estiu. Els treballadors del nostre país no es mereixen un mercat de treball estacional.
5: Catalunya és segona en el rànquing de reducció de la desocupació per autonomies després d'Andalusia, mentre que el conjunt de l'estat espanyol l'atur disminueix un 1,5% mensual.
0: Notícies en xarxa.
1: Cerdanyola del Vallès demana l'aixecament de les restriccions que afecten des de fa mig any l'accés a Collserola arran de la crisi per la pesta porcina africana.
3: L'alcalde Carlos Cordón confia en la reunió que mantindran la setmana que ve amb Agricultura per fer un pas endavant amb una situació que es veu estancada, tot i que ho viu amb prudència.
23: També hem de tenir en compte en aquest moment, sobretot en el moment que hi ha moltes més hores de llum, la salut mental de les persones. El parc natural de la Serra de Collserola és un espai vital per a la nostra ciutadania, no només la de Cerdanyola, sinó la d'arreu. Tant de bo sigui motiu de la reunió, doncs, bàsicament, que comencen a aixecar-se les restriccions. És evident que segurament no es podran aixecar totes a l'hora.
3: El tancament afecta milers de veïns de municipis que limiten amb el parc i són a l'espera que el departament relaxi les mesures.
1: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre i del Priorat ha qüestionat els interessos de l'Ajuntament de l'Aldea i la Generalitat per prioritzar un intercanviador de busos d'una iniciativa privada, abans que no pas una estació intermodal annexa a la dels trens. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: Trens Dignes ha lamentat l'anunci d'estudis de viabilitat de l'estació intermodal de l'Aldea i de la creació del tren tram de les Terres de l'Ebre i asseguren que és moment de passar a l'acció. Cinta Galeanan és la portaveu de la plataforma.
25: Mentrestant s'estudi, es mira i reflexiona, se mos menja el temps. Que jo al senyor Manel Nadal li vaig dir, és que d'estudis i de projectes deveu ser especialistes. Ho fiquen als pressupostos. Els pressupostos sobre implantació ferroviària. De Tarragona cap al sud no hi ha res.
24: A més, Trens Dignes ha denunciat que la R15 encara no ha tornat a la normalitat i molts dels serveis s'han de continuar fent amb busos. D'altra banda, la plataforma ha celebrat l'aprovació al Parlament d'una moció per incentivar el tren tram de les Terres de l'Ebre i ha demanat als ajuntaments del territori que aprovin mocions en el mateix sentit als respectius plens.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Montblanc i Ràdio Palafrugell.
26: A Montblanc s'ha estrenat el primer enllumenat 100% sostenible. L'Ajuntament ha instal·lat una vintena de fanals a la zona del cementiri del tanatori que funcionen amb energia solar. Són en un camí que fins ara era molt fosc. L'Ajuntament considera que amb aquesta actuació s'ha guanyat en eficiència energètica, però sobretot en seguretat. Gerard Ferrés, el regidor de Salut Pública i Medi Ambient de l'Ajuntament.
27: Aquesta era una reivindicació històrica en el que ara, fins ara teníem un punt molt fosc i on volíem millorar, doncs, la seguretat i la il·luminació d'aquesta zona tan demandada.
26: La inversió ha estat de 30.000 euros, finançats amb 20.000 euros de la Diputació de Tarragona i 10.000 de l'empresa Pastis Fred de Montblanc, que es troba també en aquesta zona del municipi.
28: I a Palafolls, un grup de veïns s'ha organitzat per aturar la construcció d'una nova benzinera al nucli urbà. El projecte de construcció d'una nova benzinera de Plenoi l'ha aixecat una onada de crítiques entre el veïnat. Actualment, un grup d'uns 90 veïns ja s'han organitzat per dur a terme accions de protesta i buscar vies legals per frenar la instal·lació. Segons els afectats, la ubicació proposada es troba a una distància excessivament curta d'edificis residencials cosa que genera preocupació per la proximitat dels productes inflamables. També argumenten que Palafolls ja disposa d'una oferta suficient de benzineres i que el nou projecte no aporta cap servei extra al municipi.
1: Com sentíem, són els companys de Ràdio Palafolls els que ens aportaven aquesta nova informació i no pas els de Ràdio Palafrugell. I ara és moment per a la cultura. Una exposició al Museu d'Història de Barcelona recorre la història de la capital a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, convida a reconèixer en el passat reivindicacions femenines encara vigents, com l'habitatge o el dret sobre el propi cos. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
4: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
2: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
6: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat i, per tant, és una peça que val la pena de veure.
2: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
1: Ens situem ara a Caldes de Malavella, a la Selva. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir que va viure fa uns 4 milions d'anys al Pliocè. Es tracta del més complet trobat mai a Europa. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
7: L'exemplar d'un any d'edat aproximadament és el juvenil més complet descobert fins ara a Europa. Ens detalla més el codirector de les excavacions, Gerard Campeny.
8: Aquest esquelet nou ens ampliarà aquesta informació, pel que deia, per poder conèixer les fases de creixement d'aquesta espècie. Com s'organitzaven des del punt de vista d'estructura social, no? Són animals que vivien, són força solitaris, que vivien en zones selvàtiques, no? Sabem, nosaltres hem pogut reconstruir la laurisilva, el bosc de llorer que hi vivia al voltant d'aquest antic llac. I, per tant, a partir d'aquí podrem conèixer com es comportaven tot aquest, perquè tenim una població sencera i, per tant, això ens donarà un ventall molt gran. Amb aquests 23 anys hem explorat pràcticament un 4 o un 5% de la totalitat del jaciment.
7: Ara les restes passaran per un procés de restauració i estudi que començarà a l'Espai Aquae de Caldes de Malavella i continuarà als laboratoris de l'IPES Cerca, a Tarragona, per aprofundir en el coneixement d'aquesta espècie extingida.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui es decideix la Lliga de Waterpolo femenina.
9: Bon dia, Marta. El Sant Andreu i el Mataró juguen la competició domèstica en el tercer partit de la final, que començarà a les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat. El Sant Andreu, en els darrers anys, ha guanyat la Copa d'Europa i la Copa de la Reina, però encara no ha guanyat mai la Lliga. Per a les mataronines seria el tercer títol, per a les barcelonines el primer. Javi Aznar és el tècnic del conjunt barceloní.
10: Sobretot és creure en el que tu fas bé. Elles han cregut sobretot en el que fan bé, que és la sortida, la transició, l'arribada, el joc directe. Ho han posat en pràctica, que és una de les virtuts que té aquest Mataró, i ho han fet molt bé. I nosaltres, doncs, també tenim un joc molt ràpid, tenim un joc directe.
9: I què en diu Sílvia Begno, jugadora del Mataró?
12: O sí, nosaltres anem allà per guanyar i estem treballant per això i volem anar allà amb la convicció que podem guanyar aquesta Lliga.
9: En bàsquet, avui comença el play-off al títol de la Lliga CB. A les 7 de la tarda el Barça visita la pista de l'UCAM Múrcia en el primer partit de la sèrie, el millor de 3 partits, sèrie de quarts de final. El Vilassana, campió de Copa i que espera arribar a la final de l'Hockey Lliga femenina, ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora asturiana Sara Roces, una de les millors jugadores del món de l'hoquei sobre patins. Més hoquei sobre patins per recordar que l'Igualada ha empatat l'eliminatòria de semifinals contra el Barça i ara el conjunt de la noia té el factor pista a favor. Escoltem el blaugrana Ferran Font.
13: Sí, al final això és molt llarg, és una semifinal a 5 partits, anem 1-1, en queden 3 partits, haurem d'entrar concentrats, el seu pavelló segur que apretarà, però bueno, nosaltres estem acostumats a jugar així. Per tant, bé, anar-hi concentrats, entrar bé sobretot i fer el nostre partit, que si juguem com sabem segur que podem treure la victòria i posar-nos 2-1.
9: En futbol, el candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, Enrique Riquelme, és a Barcelona per explicar als socis blancs de Catalunya el seu projecte. Riquelme insisteix que Florentino Pérez vol vendre el club.
11: Ya han visto claramente, caretas fuera en esto, como dije, de que el Real Madrid, si gana la candidatura del presidente Florentino Pérez, está en venta. Es algo tremendamente grave, no hay ninguna necesidad, y si la hay, que por favor es momento de que la candidatura del presidente Pérez lo explique.
9: Riquelme assegura que si ell guanya les eleccions, José Mourinho no serà l'entrenador del Madrid. En waterpolo, el Club Natació Rubí va camí de tornar a la divisió d'honor femenina. Tenen avantatge contra el Barcelona. Carlos Dijero és el tècnic de les rubinenques.
14: Estan fent molt bé les coses, ho tenim molt clar, i sabíem que nosaltres tenim molt talent ofensiu davant que ens pot resoldre partits, però havíem de tancar a pany forrellat, com es diu, la defensa, la porteria, estar molt actives en les zones, i quan un equip està compromès i té qualitat i entén el que fa i té una filosofia de treball, al final crec que a nivell defensiu s'està reflexant això i és el que hem de fer per la setmana vinent a casa.
9: Aquest proper cap de setmana, amb aquest avantatge de 3 gols, esperen certificar l'ascens i el retorn a la divisió d'honor femenina de waterpolo. I el Barça de futbol sala va guanyar la pista del Valdepeñas 4-6 i es classifica per a les semifinals del play-off al títol de Lliga.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
15: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges. Recomanacions didàctiques i musicals.
2: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Enric Alegre, Toni Gili, Òscar Dalmau i Pere Pons.
1: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
2: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.
3: Mike McLeore.

Hola, amics i amigues del Sitges de Víctor Oller i els seus col·laboradors. Soc Antoni Gili i avui vull presentar un clàssic en record de Sonny Rollins, notable, innovador, saxofonista, recentment desaparegut. El tema és el conegut On the Sunny Side of the Street en un enregistrament fet sota el nom de Dizzy Gillespie.

que va reunir per aquesta ocasió tant a Sonny Rollins com a un altre dels grans saxofonistes del bebop, Sonny Stitt. En aquesta ocasió, del 1957, el grup es completa amb una jove, en aquell moment jove, base rítmica, que hi havia Ray Bryan al piano, Tom Bryan al contrabaix i Charlie Persip a la bateria. Personalment, aquesta és la versió que més em fa gaudir d'aquests músics innovadors, quan s'expressen en un llenguatge més proper al que després ha constituït el mainstream. La creativitat de Sonny Stitt, la força de Sonny Rollins i l'humor de Dizzy Gillespie fan d'aquest Sunnyside un tema per gaudir sense reserves, des de l'original arranjament inicial del tema fins al vocal final de Dizzy Gillespie. Us deixo, doncs, amb aquesta versió del Sunnyside of the Street en record i homenatge d'aquest potent, creatiu saxofonista de llarga vida que fou

0: Això és Sitges. Dues hores amb el millor jazz.
1: Estimats amics i estimades amigues del Sitges.
0: I els millors col·laboradors.
2: David Pastor.
1: Aquesta setmana és una setmana trista per al jazz, perquè ens ha deixat una de les llegendes que ara també vives, el gran saxofonista i gran mestre Sonny Rollins. Així que aquesta setmana us porto un homenatge que li vaig fer el del seu dia amb el meu trio New Roots. Aquesta peça, que és un contrafact del tema Ergin de Sonny Rollins, li vaig titular The Sonny Rollins Stone. La història, a part de lo graciós del nom, era perquè Ergin era un tema tan difícil d'estudiar per als músics que era com una pedra. I llavors vaig fer aquesta versió, en aquesta melodia, però dedicada al gran mestre. I espero que la gaudiu moltíssim i que disfruteu molt del jazz, que encara està viu.

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui va dedicada a dos pilars fonamentals de l'evolució del jazz.

Us parlo del trompetista Miles Davis, que aquesta setmana s'ha complert 100 anys del seu naixement. I just el dia de l'efemèride ens va deixar el gran saxofonista Sonny Rollins als 95 anys. L'estiu del 1954, Miles va trucar al saxofonista, que en aquell moment era el seu preferit, el jove Sonny Rollins, i van enregistrar junts pel segell Prestige un total de 4 temes, 3 originals de Rollins i la balada de George Gershwin, But Not For Me. Avui escoltarem el tema Aire Gina. Títol que, si el llegiu al revés, és Nigèria. Una composició de Sonny Rollins i acompanyats a la bateria per Kenny Clark, Percy Heath al contrabaix i Horace Silver al piano. Espero doncs que gaudiu d'aquest Aire Gin de Miles Davis amb Sonny Rollins, a qui homenatgem en aquesta ocasió. Que tingueu molt bona setmana i sobretot molt jazz.

0: Al Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Benvolguts amics del Sitges, sóc Ignasi Terrafa i aquesta setmana us presento un tema de la banda del Guillem Arnedo amb la col·laboració de la cantant Celeste Alías. El disc es diu Sings Oscar Hammerstein. Oscar Hammerstein era un gran lletrista i en aquest disc es presenten diferents temes als que ell va posar lletra. El tema que obre el disc es diu Happy Talk, és un tema de Rogers, Irving Rogers amb la lletra de Hammerstein, i tenim el senyor Michael Cannon al piano, un gran pianista que ens visita cada any, el senyor DJ Foster al contrabaix i el Guillem Arnedo a la bateria i la veu de Celeste Alías.

0: Come true.
1: Deixa't acompanyar.
0: Come true.
1: Pel millor jazz.
2: Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Oller. Avui us presento una de les pàgines més íntimes de la història del jazz. Es tracta del tema Everything Happens to Me, escrit l'any 1941 pel compositor Matt Dennis.
3: I make a date for golf and you can bet your life it rains.
2: Un tema que es va fer conegut inicialment gràcies a l'orquestra de Tommy Dorsey i la veu d'un jove Frank Sinatra. Des de llavors s'ha convertit en un autèntic refugi per músics de jazz, un espai idoni per explorar la melancolia, el lirisme i la contenció emocional. L'artista encarregat de signar la versió que escoltarem és Duke Jordan, nascut a Brooklyn, i va ser una figura clau en el desenvolupament del jazz modern.

va ser el pianista del mític quintet de Charlie Parker a finals dels anys 40. Jordan sempre va destacar per la seva claredat melòdica, la seva elegància i una profunda sensibilitat connectada al blues. Aquest disc ens situem a finals de l'any 1973 a Copenhagen, on va arribar després d'una època difícil a Nova York, estant apartat durant anys de la música i obligat a fer altres feines com repartir diaris. I Europa va trobar la seva segona oportunitat i va enregistrar aquest treball que va marcar el seu retorn triomfal. L'àlbum titulat Flight to Denmark, publicat pel segell discogràfic Steeplechase, aquest disc va esdevenir immediatament un clàssic del format de piano trio i una de les obres més lloades de la seva discografia. Acompanyat per dos grans músics com Mats Binding al contrabaix i Ed Thigpen a la bateria. Espero que us agradi. Una forta abraçada.

0: Això és Sitges. Dues hores amb el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Hola a tots i a totes els oients del Sitges del Víctor Ullé. Soc el Nando Picó i avui us volia recomanar un tema de Sonny Rollins per fer un petit homenatge, aprofitant que ens va deixar recentment. El tema en qüestió és The Bridge, pertany a un disco de 1962 que també lleva aquest títol, The Bridge. Sonny Rollins al saxo, Jimmy Hall a la guitarra, Bob Chanshaw al baix i

Sonny Rollins, un dels iconos, uns dels més grans, juntament amb Lester, Gordon, Coltrane, Webster. M'agradaria molt donar una petita pinzellada d'aquest disc, perquè tota la seva carrera, diguem que hi ha un moment molt àlgid amb dos discos, amb el saxofon Colossus i amb el Tenor Madness, l'any 56 aproximadament, entre el 56 i el 59, està molt amunt. Sonny Rollins és referent de molts dels saxofonistes més jovens.

per 59, després d'una gira per Europa, fa un any sabàtic, comença amb el tema de la meditació, el ioga, i passava estones tocant al pont. D'ahir aquest disc, a la seva tornada als 62, fa aquest disc, curiosament, The Bridge, i retoma la seva carrera fins fa molt poc. Ja va estar tocant fins als 92 anys. Espero que us agradi el tema i us envio una abraçada molt forta a tothom.

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Uller i els seus col·laboradors.
1: Hola, salutacions cordials a tots els oients dels Sitges. Soc l'Òscar Dalmau i aquesta setmana us proposo un trio originari de Cincinnati, d'Ohio, el trio d'en Di Felice. Di Felice era un bateria líder d'aquesta banda, formada l'any 1960, un clàssic trio de jazz, bateria, contrabaix i

possiblement el seu disc més destacat el van enregistrar l'any 1969. És un disc produït per la llegenda del soul i del funk nord-americà James Brown. De fet, Di Felice havia tocat la bateria en alguna gravació de James Brown, fins al punt que el propi James Brown els va dir: escolta, us gravo un disc i us el produeixo. D'aquest disc sentirem Nightingale, tema que pràcticament tanca aquest disc a ritme de bossa nova potentíssima. Di Felice a la bateria, Frank Vincent al piano, Lee Tucker al contrabaix.

Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sitges. David Tolomier, us parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria

recomanar-vos un tema d'un gran pianista que és ple de l'essència de la música afroamericana. És a dir, és ple de blues, té molt de blues, molt de gospel. És un pianista que toca amb tota l'essència del jazz, el jazz que a mi m'agrada, amb tot aquest suc, amb tota aquesta base, amb tota aquesta arrel. Estem parlant del gran Junior Mans. Junior Mans va néixer el 1928 a Chicago, estat d'Illinois. I ens va deixar a Nova York el 2021. Va ser un dels grans pianistes de l'era del hard bop i va treballar amb tots els músics més il·lustres, des de Art Blakey, Gene Ammons, Sonny Stitt, Dizzy Gillespie. Aquí el tenim, un disc de 1970, i el tenim amb uns músics extraordinaris perquè tenen el mateix sentit del blues que tenia ell. Teníem el gran Eric Gale, guitarrista de jazz, però ple de blues al seu llenguatge. El gran Billy Cobham a la bateria, una bateria que va començar tocant jazz de hard bop, jazz straight ahead, i va acabar tocant fusió, és a dir, música molt versàtil, i Chuck Rainey al baix.

el tema que ens interpreten és un tema extraordinari, ple de blues. No sé, són Junior Mans i Never Say Now.

Ei, bonics, què tal, bonics i boniques, i boniquis? Òscar Font per portar-vos, novament, una miqueta de jazz clàssic. Avui retrocedim a la història, ens anem a principis de segle amb un tema que, segons el seu compositor, el senyor Jerry Roll Morton, explicava que és el primer tema a la història on apareix la paraula swing. El tema és el Georgia Swing. Òbviament no us porto la versió del Jerry Roll Morton, que no se sentiria massa bé i el senyor Víctor Ullé em fotaria un capon, sinó que us porto una versió més actual, del 2025, enregistrada per una formació que està en Alemanya, però que és una formació internacional, però vaja, viu en Alemanya, i és la formació de Jungle Jazz Band. Enregistren aquest tema, el Georgia Swing, i, ostres, quin caliu, tios, quin caliu, que maco sona això. Res a envejar a Wynton's Marsalis i a el que vulguis. Sona molt maco, ho fan molt bé. Escoltem de la mà del Jungle Jazz Band aquest tema, el Georgia Swing d'en Jerry Roll Morton.

0: Hola, sóc la Maria Barahona i us envio una forta abraçada a tots els amics i gens del programa Sitges amb Víctor Guillet. Aquesta setmana escoltarem un tema d'una col·laboració que representa un dels cims absoluts del jazz vocal i de la guitarra duet.
1: I love to get you on a slow boat to China.
0: Estic parlant de Bella Fitzgerald amb el Joe Pass. Aquesta complicitat que tenien aquests dos artistes es va plasmar en quatre àlbums d'estudi de la mà del productor Norman Granz amb el segell Pablo Records.
1: Take love easy, easy, easy. Never let your feet...
0: Es van deixar aquesta petjada amb aquests quatre àlbums Take Love Easy el 1973.
1: I'm a sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall?
0: Fins ara en passa aquí, 1976, del que escoltarem el tema.
1: Cause you took advantage of me. Speak Love.
0: Speak Love, el 1983.
1: When you speak love. It's easy living, it's easy.
0: I l'últim dels seus grans àlbums d'estudi conjunts tancant aquest cicle, Easy Living, el 1986. Escoltarem un tema del segon disc, un tema del grandíssim Duke Ellington, que es diu Ain't Got Nothing But The Blues, i aquesta versió és increïble. Espero que us agradi molt i us animo a escoltar aquests quatre discos que no tenen desperdici.

Hola de nou a tothom, sóc Enric Alegre, clarinetista, saxofonista i director de la Freddy Jazz Band, col·laborador d'aquest gran programa de Víctor Oller, el Sitges. Seguint, com ja fa una sèrie de dies que estem posant un disc de Harry Connick, aquest cop posarem un tema que es diu Mardi Gras, que és de les festes més importants de New Orleans, de Nova Orleans. A little bit of me and a whole lot of you. I és un tema espectacular que va escriure Harry Connick amb la seva Big Band. Personalment és una persona que m'agrada molt com canta, sobretot molts arranjaments els escriu ell. Aprofito per comunicar-los a tots vostès que el dijous 4 de juny s'inaugura la quarta edició del Festival de Jazz de Matadepera. I es fa la presentació el dia 4, dijous, a la nit a 2:15 a la Jazzcala de Terrassa, amb Víctor Carrascosa Quartet. Continua el dia 5 i 6, i per destacar unes actuacions importants, és un festival que està adreçat a joves talents. Com a cap de cartell hi ha la Irene Reig Quartet presentant L'Ànima, això és el divendres. Primer tenim The Humphreys Quartet, que són un grup de quatre veus, acompanyats per Oriol González,

podríem dir els relleus de la vella Dixie, els Southside Stompers. Pràcticament és un grup que neix a Sitges, al capdavant, els germans Marcet, Lluís i el Marc, que també formen part de la Freddy Jazz Band, i els tindrem també al Festival de Jazz de Matapera. Tindrem el grup de flamenc jazz Ole Andole, que presenta aquest disc de One Shorter per Boleries, i el presenten a Matadepera. Això és l'últim dia, dia 6, el dissabte, com no podia ser l'últim concert, la Freddy Jazz Band, que fem un projecte nou que està lligat amb l'Ole Andole. És a dir, Ole Andole i la Freddy Jazz Band tocaran tres temes junts. Això és un projecte que neix amb el Ramon Olivares i mi mateix, Enric Alegre, i ho presentem al Festival de Jazz de Matadepera, un projecte nou que veurà la llum, encara no direm enlloc, el 2027. Animau-vos a vindre a Matadepera. Tots els concerts són gratuïts, tot és al carrer, i també dius que la Freddy Jazz Band celebra el seu 10è aniversari i fem una exposició al Casal de Cultura amb unes fotos de la Freddy durant tot aquest temps. Molta música al carrer, hi ha food trucks, la gent pot menjar allà mateix, a la plaça, hi ha restaurants, hi ha pizzeries, un cap de setmana ple de música al carrer. 4 a la Jazz Cava, 5 i 6 a Matadepera. Adéu-siau i que disfruteu amb aquest tema de Mardi Gras, Harry Connick.

0: Els millors especialistes del jazz els tenim al Sitges de Víctor Oller.
1: Molt bones amigues i amigues del Sitges. Una setmana més, Pere Pons qui us parla, i una nova peça que forma part de les novetats de l'escena jazzística de casa nostra. La banda del Poble Nou. Amb un nom així, és reivindicar aquelles sonoritats de carrer vinculades a esdeveniments populars i socials que ens les porta el trompetista Juan de Diego, amb una formació que completen Pau Domènech a clarinet baix, David Parras al trombó i Santi Colomer a la bateria. Amb una gravació que ha estat realitzada a l'Institut Joan Salvà Papasseit a càrrec del també músic Frederic Kalkis. Hem escollit la peça Terestec, que és la que dona títol al disc, la que també manté aquest esperit genuí de músiques de carrer. Nosaltres hem escollit la peça Terestec. Esperem que estigueu gaudint del bon jazz en aquest espai del Sitges, amb aquestes formacions de nova creació com aquesta.

0: Has escoltat Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més, durant la setmana, per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Ràdio Cuní, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals:
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Enric Alegre, Toni Gili, Òscar Dalmau i Pere Pons.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Ullé.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Eres mi fuerza y mi morada.
7: La Senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Un espacio donde hablamos de temas y realidades cotidianas desde un punto de vista bíblico. Escúchanos los sábados de 10 a 11 de la mañana y también en repetición los jueves a las 6 de la mañana. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.
8: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
9: La música no la fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. DJs, quilòmetre zero amb denominació d'origen.
10: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3:30 de la tarde.
10: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
11: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
12: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
13: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
14: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
11: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
15: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
16: Chinchín Costa Fleming.
17: Ha regresado.
18: He regresado con fuerza.
19: Más o menos, sí.
20: Soy María Roma y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
21: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
20: De la belleza, del amor,
21: ay,
20: de la alegría y de la expansión personal.
22: Sí, hombre, ¿y qué más?
23: Costa Fleming.
24: Y lo hacemos el jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
24: Pero menos guasa, ¿eh?
25: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
17: Costa Fleming aquí.
3: ¡Hombre, bravo! ¡Bien! ¡Radio Cunit!
26: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
2: Estás escoltant Radio Cunit, al 107.0.
0: Bona nit, són les 12 de la nit, és dijous ja, i a l'hora de les bruixes comença Megabit Cunit, un programa de tecnologia i informàtica on intentem explicar les coses d'una forma senzilla, amena, divertida i, per què no, perquè aprengueu una miqueta més i saltem aquesta bretxa digital, que avui no serà. Avui no us explicaré res. Avui parlarem de vici, realment del vici, que són els videojocs que tenim i videojocs que tenim gratis per als nostres ordinadors, per a PC. Avui ens centrarem únicament en PC. Òbviament, molts dels jocs que us diré també estan disponibles per a altres plataformes, com per exemple mòbils, com per exemple consoles, però ens centrarem en els ordinadors de sobretaula i els portàtils que tenim a casa. Jocs gratuïts, jocs que realment paguen la pena jugar i pels quals no haureu de moquinar ni un sol cèntim. Dintre capçalera i engeguem.

Doncs bé, hem agafat una petita llista dels videojocs gratuïts que podeu trobar a les diferents plataformes que ofereixen aquest tipus de jocs i d'aquí en començarem a engegar el que podeu jugar gratis en el vostre ordinador sense gastar ni un cèntim. Comencem. Vinga, va, anem a pams. Sobretot, abans de jugar a qualsevol d'aquests videojocs, una de les coses que heu de tenir els usuaris de PC ben sabuda ja són els requisits mínims d'aquests videojocs. Per què? Perquè si poseu a jugar i teniu un ordinador que no, que més que un ordinador és una torradora, pues no tirarà cap d'aquests jocs. Sí que és cert que hi ha jocs que amb pocs requisits pot tenir una experiència de joc bona, però la majoria pues, necessitareu una targeta gràfica mitjanament decent, necessitareu un processador mitjanament nou i un espai d'emmagatzematge que sigui, com a mínim, que tingueu espai. Vale? I a partir d'aquí, si pot ser un SSD que va molt més ràpid, doncs molt millor per tothom. Però això ja ho reviseu vosaltres dintre del vostre PC, si podeu o no podeu jugar aquests videojocs que us diré. De moment començarem per un dels darrers que han arribat. O sigui, aquesta és la llista del 2023, eh? Però sortiran jocs de totes les èpoques que encara són gratuïts i encara es juguen. Comencem pel primer, Halo Infinite. Si no sabeu el que és el Halo, us heu perdut una de les millors franquícies de shooters en primera persona. O sigui, portar l'arma i començar a disparar a tot el que es belluga. El Halo Infinite, el mode història no és gratuït, però el multiplayer sí que ho és. I els que heu jugat, doncs ja sabeu el que és el Halo. I els que no, doncs feu-li una ullada, perquè està molt, molt bé amb uns gràfics despampanants i funciona a les mil meravelles el mode multijugador. El mateix sistema, Counter-Strike Global Offensive. Counter-Strike ja és un clàssic. És un clàssic de intemporal, o sigui, va començar com un mod del Half-Life i a partir d'aquí ja es va desenvolupar el propi joc com a tal. Pel que no sabeu el que és el Counter-Strike Global Offensive, hi ha dos bandos de 5 persones cadascun, has de matar l'altre, bàsicament, però tenen una missió, que és plantar una bomba, hi ha uns terroristes i uns policies. Els terroristes han de plantar una bomba en dos punts que estan determinats i els policies, doncs, òbviament, ho han d'evitar en la mesura que puguin. A partir d'aquí van passant rondes i realment és un joc molt addictiu, molt ràpid i que no pots anar en plan jo soy Rambo i m'ho carrego tot perquè acabaràs al terra. En el mateix sistema de joc, estem parlant sempre, la primera llista és shooters en primera persona, tenim Valorant. Valorant de Riot Games és una de les darreres adquisicions i realment funciona molt bé. És un joc que barreja el que és el first-person shooter amb una espècie de màgia o habilitats especials de cadascun dels tipus de personatge que tens. Hi ha diferents personatges i cada personatge té unes habilitats diferents que, combinades, podeu fer un gran equip de 5 contra 5 per guanyar en el plano. Hi ha diferents missions i, a partir d'aquí, bàsicament, és carregar-te a l'altre equip el més aviat possible. Dintre de la mateixa línia tenim Overwatch 2. Overwatch, el primer Overwatch va ser de pagament, però a la versió 2, la segona versió Blizzard, ha decidit fer-ho free-to-play, gratuït, que tothom pugui jugar. La producció de Blizzard és tan divertida com l'anterior, és tan divertida com sempre, mòduls de jocs diferents, mapes realment genials, i aquests enfrontaments de 5 contra 5 fan moments molt tensos, donant la victòria que es pot aconseguir al darrer segon. A més, tenim tot l'elenco que tenia l'Overwatch i alguns personatges nous que van sortir. Més jocs gratuïts de disparos en primera persona. Destiny 2. Tot i que aquí hem de dir una cosa, la versió gratuïta del Destiny 2 no inclou la majoria de coses de la versió de pagament, però sí que et pot deixar una experiència de joc boníssima a l'hora de poder jugar en aquest shooter de ciència-ficció on tu encarnes a un personatge que ha de salvar el món, com sempre, en aquest tipus de jocs, però també hi ha incursions, hi ha mazmorres entre cometes i un fotimer de puzzles i mòduls competitius que podreu fer servir. A més, s'està actualitzant tot sovint per gaudir d'una experiència de joc més bàsica. Hi ha moltes armes, molt equipament i també podeu fer la versió de pagament, a la qual tindreu tot el mòdul història i les mazmorres i els eventos del mòdul de pagament. Però a la versió gratuïta ja us dic que és un joc espectacular. Continuem. Tenim Warframe. Warframe es va estrenar el 2013 i és un dels antics.
És un shooter bastant àgil, bastant dinàmic, en el qual hem d'acabar amb moltes oleades d'enemics que ens venen armats amb pistoles, fusibles i katanes, mentre fem moviments així de parkour. ¿Vale? Podem jugar en solitari, podem jugar fins amb 3 amics, i hem de fer front a diferents missions i activitats de tot tipus. Les estadístiques i els personatges varien d'una a l'altra. Podem fer servir el sistema de joc que més ens agradi a nosaltres, depenent del personatge que escollim. Hi ha més de 30 personatges, ja us ho dic ara. Un altre, Paladins. Paladins, bueno, és més de lo mateix, també, però també és un joc molt divertit. Va sortir per fer-hi la competència al primer Overwatch, ¿vale? I és un shooter basat en herois, també amb habilitats especials, ple de fantasia, i hi ha un fotimer de personatges, campions legendaris com a elfos, dracs, duendes, i molts més que posseixen aquestes habilitats i poders únics, i que a més es poden personalitzar. Les mecàniques de disparo i de tot això estan molt ben valorades i es basa, com tota la resta, en sistemes de micropagaments que són més a nivell estètic que no pas a nivell jugabilitat. O sigui, no es donaran un avantatge per pagar. Després tenim Alien Swarm Reactive Drop. Alien Swarm no és el primer que us vindré a la ment de la part de Valve i de Steam. És un joc cooperatiu, gratuït, fins a 8 jugadors, que la vista és des de dalt. O sigui, veus el personatge des de dalt, una vista isomètrica des de dalt. Has d'anar fent missions, has d'anar fent habilitats i sempre disparant. O sigui, diguem, és més un hack and slash, tipus Diablo, amb l'ambientació de ciència-ficció, que no pas un joc de disparo en primera persona. Tens 4 classes diferents de personatges que poden personalitzar-se fins a cert punt. I també, òbviament, té el seu PvP, el seu jugador contra jugador. I desafiaments i diverses coses més. Spelunky. Spelunky és un joc de plataformes. I és dels més valorats de tota la història. I la veritat és dels més valorats per la seva qualitat i la seva generalitat i el seu gran disseny. És un indie que es va publicar en el primer moment completament gratis, i la seva versió clàssica continua sent-ho, que és una cosa que molta gent desconeix, que si vas a la pàgina oficial et sortirà per pagar, però si vols descarregar-te la versió bàsica, la versió clàssica la pots descarregar sense cap mena de cost. No és una versió en HD, la versió clàssica, però realment és un joc que paga molt la pena. Si t'agraden les plataformes, tindràs moltíssimes hores de diversió amb aquest joc. PUBG Battlegrounds. Des dels inicis és el pare, entre cometes, dels Battle Royale com els coneixem avui dia. Hi ha milions de jugadors que estan viciats en aquest joc, més que rep el seu enfoc totalment realista, i les partides de supervivència que té. Enfrontaments entre esquadrons, i des de 2022, ha passat de ser un joc de pagament a ser un joc totalment free-to-play. Encara que aquest no compta amb el crossplay, o sigui, no pots jugar amb la mateixa compte en PC i consola, són comptes diferents. Igualment, és un joc altament recomanable si t'agraden les Battle Royale. El Battle Royale és allò de et deixen caure des d'un avió i t'has de carregar els altres 99 jugadors que hi ha, mentre el mapa es va encongint per donar opcions de que us trobeu el més ràpid possible. I dintre d'aquest tipus de Battle Royale, òbviament, no podria faltar Fortnite. El Fortnite és juntament amb el PUBG, és el joc d'Epic Games que va posar el terme de Battle Royale a boca de tots els jugadors. Com tots els Battle Royale, 100 jugadors, un mapa, el mapa està encongint, amb l'habilitat de que aquí pots fer fins i tot construccions. Les claus del triomf que va tenir Fortnite, el sistema de construcció, ja us ho he dit ara, que li dona molta versatilitat quan es domina, i també l'estil visual animat dels personatges, més de tipus còmic que no pas de tipus realista com seria el PUBG. Dels darrers que han sortit, Call of Duty Warzone 2. El Call of Duty és un dels millors shooters que hi ha en primera persona, ho tenim claríssim. Però dintre dels Call of Duty, el Warzone 2 entra dintre de la mecànica dels Battle Royale.
I aquest Call of Duty Warzone 2 es basa en el Call of Duty Warzone, en el primer Warzone, i és un estil de joc diferent, el del Fortnite, diferent del PUBG, no és tan frenètic, és més pausat, un moviment molt realista, un disseny dels plànols molt verticals, que has d'estar atent a totes les direccions, però té també aquí una manca de varietat, ¿vale? Tot i així, pues, és un Battle Royale, és un Battle Royale que es pot jugar sol, tu contra tots, o amb esquadres, i una experiència de joc que, si t'agrada el Call of Duty, òbviament, amb això gaudiràs. Més, Apex Legends. Un altre Battle Royale. De Battle Royale, quan es va posar de moda, pues, ja tothom va treure el seu. ¿Vale? Apex Legends, pues, és un dels que més personatges té, un catàleg de personatges molt extens que permeten col·locar portes de transport, curar aliats, demanar atacs aeris, posar trampes, i el moviment d'Apex Legends es basa en el Titanfall 2, el que es tradueix en un joc molt àgil, en què constantment ens estem lliscant per pendents, penjant-nos de tirolines i escalant edificis. Hi ha diversos mapes, events temporals que passen cada X temps i que alteren les regles del joc, i un sistema de disparo estupendo, marca de la casa dels creadors també del Call of Duty. Passem dels disparos i els FPS als jocs d'estratègia i gestió. Conqueror's Blade és un món multijugador massiu que també és un joc d'estratègia tàctic, a més d'un joc d'acció. La proposta de Booming és molt ambiciosa i és molt original. Comandes un senyor de la guerra amb els seus moviments, els seus atacs i les seves habilitats úniques, donant ordres a un exèrcit per enfrontar-se a altres jugadors en batalles totalment massives per conquerir el territori. Les fortaleses, les rutes comercials d'un món persistent, a poc faran que els jugadors millorin el seu castell, puguin accedir a millors unitats i armes d'assedi per al seu exèrcit. I també pots millorar el senyor de la guerra, que el controlaràs com si fos un hack and slash, un diablo o un cosa similar. El sistema de clans, per juntar-te amb més gent, posa la puntilla d'un joc en l'important són les tàctiques, com el domini del personatge, com els aliats que escollis en cada moment. Més jocs d'estratègia gratuïts. StarCraft 2. StarCraft 2 va començar sent un joc de pagament, és una de les sagues d'estratègia de ciència-ficció, juntament amb Command & Conquer, de les més bones que hi ha, és un avanç i un després en els jocs d'estratègia, i és un dels millors, i no ho dic jo, és que és un dels millors jocs d'estratègia de la història. Gran part del seu contingut està de manera totalment gratuïta a l'aplicació de Blizzard. Per ser més exacte, és la primera de les tres campanyes que té el Wings of Liberty, que està centrada en els humans i el comandant Raynor. El mode multijugador també està totalment desbloquejat. Ja podeu fer partides multijugador, tant personalitzades entre amics, com entrar dintre del que són les ladders i el sistema competitiu. I també el mode cooperatiu, que permet participar en missions de dificultat ajustable, conjuntament amb un amic, ofereix tres dels seus comandants gratis. No tots, però tres dels comandants serien gratis. Mentre que la resta de comandants es poden provar fins al nivell 5. Si no l'heu provat mai, si us agrada l'estratègia, us recomano StarCraft 2, és una bestialitat de joc. Seguim. Crusader Kings. Crusader Kings 2. Aquest joc està carregat, plegat de conquestes, intrigues, corrupció i domini de territoris. És el joc que ens porta al final de l'edat escura, a l'edat fosca, i ens permeteix engegar una campanya per la dominació cristiana des del món, de tot el món, des de l'any 1066 fins al començament de l'edat mitjana. Escollirem un senyor de la cristiantat i haurem d'anar ampliant el nostre territori al mateix temps que augmentem la glòria de la nostra dinastia. Les expansions són de pagament. Vale, però el joc base, així com el joc multijugador fins a 32 jugadors, és totalment gratuït, sense cap mena de micropagament. Continuem. Fallout Shelter. Potser, tenint en compte els anteriors jocs d'aquesta categoria, els pot sonar una miqueta estrany de veure Fallout Shelter aquí. Però no ens deixem enganyar. La singular estètica d'aquest joc
de Bethesda ha aconseguit ha aconseguit reunir les característiques essencials de l'estratègia i la gestió en un carismàtic títol de dos dimensions. Us assegurem que mantenir el nostre refugi, o sigui, el Fallout Shelter, has de fer un refugi i mantenir la gent que estigui dintre viva, vale? Pues mantenir aquest refugi en marxa no serà gens fàcil, així com tampoc ho serà assegurar-nos que els nostres habitants tinguin totes les seves necessitats cobertes. És una fórmula que està molt ben portada i que ja ha sentat precedents per a altres títols similars. Continuem. Shop Titans. És un joc de rol desenvolupat per Caban Games, centrat en la construcció i gestió de la teva pròpia botiga. La particularitat d'aquesta obra és que nosaltres encarnem un comerciant i, com a tal, la idea principal és que hem de dedicar-nos a personalitzar el local, fabricar objectes per posar-los a la venda, regatear amb clients i molt més. La cosa no queda aquí. També podem reclutar diversos herois per sortir d'aventures i formar clans amb altres jugadors per progressar en els sistemes del mercat. Tot sigui per complir els nostres somnis. I ara, la categoria reina de gairebé tots els jocs multijugador gratuïts. Els MOBA. Què és un MOBA? Perquè els que no sabeu què és un MOBA és un Massive Online Battle Arena. Són un mapa compost normalment per tres carrils, carril superior, carril mitjà, carril inferior, i un centre entre carrils on hi ha una cosa que es diu jungla. Dos equips de cinc jugadors contra cinc jugadors competeixen en aquest mapa i a partir d'aquí la missió és derrocar a l'altre equip. Cada equip té una base, has de destruir la base de l'equip contrari. No sé si m'he explicat bé, però bueno, perquè sapigueu, un joc multijugador d'estratègia per equips. Number one des de que va sortir és League of Legends. League of Legends és el joc de Riot Games que és el més popular del planeta, tant en el que se refereix en nombre de jugadors com en quantitat d'espectadors en plataformes de streaming. El que hem dit, dos equips de cinc campions competeixen entre si per derrocar el Nexa, la base, de l'oponent, que estan situats cadascú en un extrem. Hi ha campions per avorrir. Si arribar a dominar-los tots, jo crec que seria gairebé impossible. Campions amb habilitats, màgies i estadístiques, cadascuna és diferent, cadascú en una posició diferent, i en alguns casos jugar amb un... O sigui, és que és un tipus de joc, depenent del personatge que escollis, és un tipus de joc diferent en cada moment. El que sí que requereix és molta coordinació entre els equips per aconseguir la victòria. Dintre del mateix sistema de joc, MOBA. El Dota 2, Defense of the Ancients, número 2. És la mateixa base de Riot Games. S'ha de dir que Dota, la versió primera, la primera versió que va sortir, va ser la que va fundar aquest gènere dels MOBA. I no era un joc en si mateix, sinó era una extensió del Warcraft 3, que era un joc d'estratègia. Doncs com a extensió ja van haver uns programadors que van decidir modificar aquest joc

El Dota, l'economia funciona d'una forma distinta. El ritme de les partides és molt diferent. I encara que la major complexitat pugui arribar a ser discutible, sí que és cert que s'han de tenir més coses en compte a l'hora de jugar al Dota que no pas en el League of Legends. El qual no significa que el League of Legends sigui tirat i tothom pugui jugar. O sigui, té la seva base d'estratègia. Però el Dota encara ho complica una miqueta més. Hi ha més de 100 herois en el Dota totalment gratuïts i constantment s'estan actualitzant, s'estan aplicant canvis d'equilibri perquè el joc mai no arribi a ser el mateix. Continuem amb més MOBAs. Tenim l'Smite. L'Smite, que Hi-Rez Studios pues, va treure la seva versió de del que ell considerava un MOBA, que la particularitat que té és que en comptes de veure com es veuen la resta, que es veuen des de dalt en vista isomètrica, aquí es pot jugar en tercera persona, en comptes de la càmera isomètrica. Això li dona un punt més d'espectacularitat, fent-ho més similar en perspectiva, que no en l'ús d'habilitats, a un joc d'acció. Els herois que controlem en Smite es basen en déus mitològics que controlem per vèncer els oponents fins en 6 diferents modes de joc, cadascun amb els seus propis objectius i amb un número de jugadors que oscil·la entre els 6 i els 10. A més, aquest sí té joc creuat entre diferents plataformes, el que us permetrà jugar amb els vostres amics de consoles o continuar la partida des de l'ordinador en qualsevol consola. Deixem els MOBAs i passem als jocs de creació. Jocs de creació. Què són els jocs de creació? Quan comenci a dir els noms, us sonaran tots. Comencem per primer, Roblox. Roblox és un fenomen mundial. És un món de mons. Ens permet explorar nous mons de forma instantània, molts d'ells, la majoria, que han estat creats per la pròpia comunitat, i podem jugar des de jocs d'acció, combat, fins a lluita, de simuladors de vida, jocs de construcció, i pràcticament tot el que ens imaginem. A més de consumir les creacions d'altres usuaris, també podem dissenyar els nostres propis mons i objectes que posteriorment poden ser venuts a la botiga on qualsevol pot col·locar les seves creacions. Roblox realment és un altre món. Tenim Core. Si Roblox és més orientat a jugar, Core té el focus posat en crear. Qualsevol persona, sense tenir ni idea de programació, pot construir un nivell en qüestió de minuts. Per això el títol disposa d'una àmplia gamma d'objectes, materials i eines que faciliten la tarea de posar en peu un videojoc des de zero. Després ho pots publicar perquè la comunitat accedeixi a ell després d'haver escollit un sistema de monetització. Un altre sistema. Clar, em direu, aquí no està l'arxifamós Minecraft. És que Minecraft no és gratuït. Ja us ho dic ara. Minecraft s'ha de pagar. Aquí estem parlant de jocs gratuïts. Passem als Autobattles Autochess. Teamfight Tactics. Els Autobattles són jocs en els que els jugadors col·loquen en un camp de batalla personatges que es van comprant de forma aleatòria perquè lluitin contra altres personatges d'altres jugadors. En aquesta batalla es tenen en compte doncs, on col·loques els teus herois, l'escenari, el nivell que tenen, les sinergies que hi ha entre les diferents classes i els objectes amb els que estan equipats. L'objectiu és ser l'únic jugador que sobreviu al final de la partida. Teamfight Tactics està integrat en el client de League of Legends. És l'aposta que va fer Riot Games en aquest gènere. I és el més popular, a més és que ho va arrasar. Ho van treure i realment va arrasar. No va ser el primer, no és l'únic, però no sé què té Riot Games, que el que toca automàticament ho transforma en un èxit. És el més popular i es va estrenar a l'estiu de 2019. S'han introduït mecàniques noves que es poden alterar, taulers hexagonals, cada temporada es canvien els personatges i les sinergies perquè la gent no agafi sempre la mateixa i hi hagi cert canvi, i realment és un joc que és molt divertit, ocupa temps, ja us ho dic ara, ocupa temps, però és molt divertit, molt amè, i no requereix tampoc d'una complicació, d'una habilitat extrema, més allà de pensar i avaluar la tàctica. Dintre del mateix sistema d'Autochess Autobattles, tenim Dota Underlords, que és la versió de l'Autobattle de Valve, que s'inspira, ja que el Teamfight Tactics s'inspirava en el món de League of Legends, pues el Dota Underlords s'inspira en el món de Dota 2. Afeix algunes idees distintes al gènere aquest, com el són els Underlords. Unitats molt poderoses que s'han d'escollir al principi de la partida i marquen l'estil

de joc. L'objectiu és el mateix: sobreviure als enfrontaments amb altres jugadors, construint un equip de personatges amb les seves sinergies i que anirem comprant a la botiga de forma aleatòria abans del començament de cada ronda. Dota Underlords afegeix també una campanya en el joc contra bots sense connexió a internet i la possibilitat de fer tornejos fins a 8 jugadors. Per últim, un dels darrers que ha arribat i que té joc creuat realment entre totes les plataformes, vale? És el Might and Magic Chess Royale. Virtut, o sigui, al final és el mateix, és un autor de chess basat en l'univers del Might and Magic, però que té una virtut respecte a la competència, que és que les partides no duren més de 10 minuts. Les partides del Dota i les partides del Teamfight Tactics poden arribar a durar tranquil·lament, si es vas classificant i vas passant nivells, a una hora te la passes jugant. I aquest, el Might and Magic, és més anem per feina. I són partides molt més ràpides, també contra 100 jugadors i eliminant cadascun segons van perdent vides. Ara anem als jocs de rol. Jocs de rol i MMOs gratis per a PC. Comencem amb Genshin Impact. Genshin Impact és un dels llançaments free-to-play que més interacció ha generat en els darrers mesos. Per què? Perquè és un joc, un RPG d'acció de l'estudi xinès miHoYo, que ofereix una aventura amb clares referències de Legend of Zelda Breath of the Wild. L'apartat visual és preciós. Si t'agrada l'estètica anime, realment és espectacular. S'està expandint contínuament, cada X temps estan traient una expansió contínua i de forma gratuïta en un món que és totalment obert. I perquè té el millor, i també el pitjor, dels gacha. Els jugadors controlen el viatge, però en el temps i el viatge se li aniran unint personatges amb les seves pròpies històries, característiques de combat i habilitats. Aquests personatges s'aconsegueixen, com en els jocs dels mòbils, a l'atzar, gastant recursos que pots obtenir en el joc. Però també pots comprar amb diner real. Encara i això, jugar a l'aventura, de moment, no fa imprescindible que es pagui res. I més important encara, el podràs jugar amb els teus amics sense importar si estan en PC, Play 4, dispositius Android o iOS. I podràs jugar en l'ordinador i al mateix temps jugar en el mateix compte en el mòbil. Continuem amb el MMO i el MMORPG. Un dels clàssics, que fins i tot, si el veieu, direu: hòstia, aquests gràfics estan desfasats. I tindreu raó. Però tot això és un joc que en el seu dia estava molt a l'alçada d'un triple A. Estem parlant de Star Wars The Old Republic. Qui busqui, si t'agrada Star Wars, o sigui, ja directament tira-t'hi de cap. No cal ni parar-se a pensar. Si t'agrada Star Wars i ets fan de Star Wars, ves-hi directament. I busqui un joc online amb una bona història, Star Wars The Old Republic, directament. A l'MMORPG de BioWare, els creadors de Knights of the Old Republic i Mass Effect, es continua ampliant 9 anys després de que va ser llançat. I no només això. La seva opció totalment gratuïta ofereix els prou contingut com per guanyar-se un lloc en aquesta llista. Està ambientat 3.000 anys després de les pel·lícules de la saga. En The Old Republic, els jugadors poden crear un personatge escollit entre 8 classes distintes, cadascuna d'elles amb la seva pròpia història, que avançarà segons les decisions que preneu. Hi ha diferents tipus d'activitats cooperatives, un sistema per construir la teva llar en diversos planetes de la galàxia i un fotimer de jocs, de modes de jugador contra jugador. Sí que és cert que, a part de la versió gratuïta, teniu una versió de pagament amb un mòdul de subscripció mensual que afegeix més continguts i llibera algunes restriccions que té la compte free-to-play. Però l'experiència gratuïta us permet gaudir del joc original i dues expansions completes fins al nivell 60. I no es puja de nivell així com així, eh? Ja teniu
Lloc per estona. Seguim. Dauntless. És un Monster Hunter. Dauntless és un Monster Hunter, un lloc gratuït d'acció de Phoenix Labs, amb un estil visual molt animat. És un sistema de progressió que mantindrà enganxat a la pantalla i l'objectiu és aconseguir cada cop armes variades i armadures més poderoses per fer front, òbviament, a reptes de cada cop més dificultat. Per això, us podeu jugar ajuntar amb altres tres caçadors, Slayers, que es diuen aquí, per a caçar enormes bitxos, enormes behemoths i fer servir els materials de les temibles feres que mateu per fabricar nou equip i millorar el vostre. A més, teniu joc creuat amb les versions de consoles. Continuem. Path of Exile. Quan va sortir el Path of Exile, tothom va dir Path of Exile és el que Blizzard hauria d'haver fet amb Diablo 3. I pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però al final és un Diablo, és un tipus Diablo, completament online, complexa, però complexa fins al màxim. Els jugadors, bueno, exploren en perspectiva isomètrica el món de pesadilla de Wreckless, tornant una i altra cop a missions ja conegudes, amb els enemics que es generen aleatòriament, perquè l'experiència mai no sigui la mateixa. L'arbre d'habilitats passives que podeu fer servir per personalitzar i potenciar el vostre personatge, el personatge que escolliu, és tan gran que em sembla que no hi hauran dos personatges iguals. Les habilitats actives no s'aprenen, sinó que les gemes que apliquem a les nostres armes i els objectes que trobem són els que ens permeten fer les màgies i les habilitats que, de cadascun dels personatges. Tota l'economia del joc es basa en el comerç i l'obtenció d'aquests ítems. Les millores que que es fan als nivells més de dificultat més alts alteren de forma considerable el comportament de l'enemic i la construcció de nivells. Un lloc immens, però immens, on podeu estar atrapat hores, hores i hores. Realment bestial. Albion Online. Albion Online és un MMORPG dels més estimats per la comunitat, que està respaldat pel seu peculiar sistema d'economia. Permet que els jugadors creïn qualsevol tipus d'objecte i comerciar amb ell. A més, òbviament, en tratar-se d'un joc de rol multijugador massiu, ambientat en un univers fantàstic, compta també amb les seves habilitats dinàmiques. Missions, sistema de jugador contra jugador, encara que no tingui classes, exploració, construcció d'assentaments, conquesta... És un dels títols més complets del gènere i té un sistema de vista una mica particular. És isomètric, però és una mica particular. El joc està molt bé, es pot jugar totalment de franc, sense fer res de micropagaments ni res, i dona una experiència com a joc MMORPG molt bona. Tower of Fantasy, dels darrers que han arribat aquí. Va ser un fenomen. El 2022, quan va sortir, és un fenomen. És l'àmbit dels RPG en línia, seguint l'estela de Genshin Impact, i combinant-la amb altres elements dels MMO. L'èxit de la desenvolupadora xinesa Jota porta els jugadors al planeta Aida, on es narra una història de ciència-ficció, en la que la humanitat sobreviu a dures penes per la falta de recursos energètics. Com en el joc de Genshin Impact, que aquí cada personatge desbloquejable té un context argumental que l'has d'anar descobrint i un estil de joc diferent al que pots treure profit en aventurar-te en un món obert amplíssim, en solitari o amb d'altres jugadors. Més MMO i MMORPG. Diablo Immortal. No podria faltar la darrera joia de Blizzard, disponible en mòbils, disponible en PC, que és la continuació del Diablo, ¿vale? Amb un sistema que també permet clans, que tens missions diàries, que tens mazmorres aleatòries, tens les falles, tens tot el que tens en el Diablo, de forma gratuïta, amb micropagaments, si vols avançar més ràpid, pots pagar, si vols, però que no són necessaris per gaudir de tota la història i de disfrutar durant molt de temps matant bitxos a dojo amb la jugabilitat del Diablo. I a més, ara a la versió de PC del Diablo Immortal sí que s'ha afegit el suport per a comandaments, per a gamepads, etc. El qual també li dona certa vidilla. Jo l'he provat i amb el mando és diferent que amb el mouse.
Igual de divertit o més. Ja us ho dic ara. Deixem els MMORPG i passem als millors jocs d'esports gratis per a PC. Konami, Pro Evolution Soccer. Tenim el eFootball 2023. Pro Evolution Soccer ha migrat al model de joc gratuït com a servei, amb servei de microtransaccions, i la veritat és que l'eFootball 2023 encara té molt que polir per arribar a, al nivell que ens tenien acostumats els senyors de Konami. Vale? Té molt a polir. Però a poc a poc van donant passos a la bona adreça. Els jugadors que vulguin jugar a l'eFootball 2023 trobaran un títol amb un ritme que vol simular els elements ofensius i defensius del futbol modern, en paraules de la desenvolupadora, i que està enfocat a la construcció de l'equip ideal i els partits en línia. Fishing Planet. Us agrada pescar? Pues és un joc de pesca. És un joc de pesca gratuït que ens dona 19 localitzacions diferents en la que ens asseguem a l'orilla o ens posem en la nostra barca una mica endins i hem de capturar alguna de les 120 espècies disponibles. Una de les seves principals característiques és un sistema d'intel·ligència artificial que li dona a cada peix un comportament diferent i desafiant, com si fos un animal real. Disponem d'una àmplia gamma de parejos amb el que s'intenta aconseguir la màxima puntuació possible per a posteriorment presumir les funcionalitats multijugador com la taula de classificació. Si us agrada pescar, ja us dic, la pinta està, o sigui, la imatge, els gràfics són molt bons, però us agrada pescar. A mi realment no m'agrada, però jo ho deixo aquí. És un joc gratis. Passem d'esports. Anem als jocs de cartes gratis per a PC. Engeguem. Hearthstone Heroes of Warcraft. Blizzard va treure el Hearthstone Heroes of Warcraft i ho va petar. A data d'avui, bueno, continua viu, que ja és molt, per un joc d'aquestes característiques amb el temps que porten al mercat, que continuï viu és força, força, força bo. Les cartes, pues, és un joc de cartes, està basat en els héroes de World of Warcraft i després de 5 anys encara s'està afegint contingut. L'objectiu és escollir una de les 8 classes que té i construir un mazo amb les cartes que et van apareixent en les sobres i en les competicions. Fer la sinergia, avaluar la sinergia, derrotar els teus oponents en partides estàndards i classificatòries i realment a data d'avui amb totes les expansions que han anat traient, el número de cartes que tens per escollir són enormes. I les possibilitats d'arribar a sinergies també. A més, a part d'això, heu de sumar també les aventures, enfrontaments que possiblement són de menys a més complicats contra la intel·ligència artificial, on es plantegen situacions en forma de puzzles i alguns modes addicionals com una sorta d'autobattle, un draft i moltes coses més. Virtuts que li trobo jo al Hearthstone, que si no t'agrada una carta la pots desfer i pots acumular mana per fer-te les teves pròpies cartes o escollir les cartes que vols fabricar. És una de les virtuts que té. Magic the Gathering Arena. Si no heu jugat a Magic, si no us sona el que és Magic, mireu un tutorial, perquè Magic porta anys, no en la versió digital, sinó en la versió de cartes que podeu comprar a qualsevol botiga friki, porta anys, anys i panys. Doncs la versió de Magic the Gathering Arena porta el joc de cartes d'una forma magistral al vostre ordinador i al vostre mòbil. Així sí que tenim joc creuat, no hi ha gaire diferència. A veure, el fet de que portin un joc que ja es portava molts anys implementat a la majoria de taules de botigues de jocs alternatius, pues ha fet que el Magic the Gathering Online i el Magic the Gathering Arena no tingués un èxit molt gran. Encara això, realment t'està oferint exactament el mateix que tindries a la taula, amb la diferència de que aquí sí que et regalen cartes i no les has de comprar totes. L'únic problema, que aquí no es poden desfer cartes per crear cartes noves. No pots crear la carta que vulguis si està molt més a el que et surti dintre dels sobres. I que si deixes de jugar una temporada, probablement, com que les cartes es van ciclant i s'anulen les temporades anteriors, doncs probablement et trobis que si portes un any sense jugar, moltes de les cartes que tens ja no et serveixen per jugar les noves temporades. Tot i així, Magic, el que és el Magic en si, el Magic the Gathering, porta 30 anys
a les taules de la majoria de gent que els agraden aquest tipus de joc. Seguim. Òbviament, si tothom té un joc de cartes col·leccionable, no podia ser menys, Riot té el seu, que és el Legends of Runeterra. Basat en l'univers del League of Legends, agafa la forma dels jocs digitals de cartes i li afegeix una mica de dinamisme i una mica d'amabilitat a l'hora d'aconseguir les cartes. Els mazos inclouen els campions que marquen el tipus d'estratègia que farà servir. I tenen cartes exclusives d'ells i cartes genèriques. Hi ha numeroses mecàniques que potser són una mica complicats d'entendre al començament, però que ofereixen molta versatilitat a l'hora de jugar. Els torns són molt més ràpids perquè després de cada carta jugada per un jugador, l'oponent, hòstia, sembla llengua la trava, realment a aquestes hores, l'oponent pot respondre amb una altra. A més, les cartes no s'aconsegueixen amb micropagaments, es poden comprar diverses a la setmana amb un límit, sinó avançant mitjançant una sort de passes de batalla gratuïts que podem desbloquejar campions, criatures, màgies, etc. I comodins que podem intercanviar per les cartes que realment vulguem nosaltres pel nostre mazo. Realment molt bo. Més jocs de cartes. Marvel Snap. Marvel Snap és... A veure, Marvel Snap surt d'una companyia on els programadors venien de fer el Hearthstone, el Heroes of Warcraft. Marvel Snap ha agafat així a la gent una mica amb el peu canviat, perquè encara que és un joc de cartes, encara està en fase beta, realment canvia molt les mecàniques. Realment és un joc que és molt maco, és molt accessible, té moltes habilitats i moltes estratègies darrere, no és un joc planell simple. És un joc que busca partides cortes, molt curtes, i estratègies molt complexes. Una última carta pot canviar totalment l'estratègia i pot aconseguir la victòria o derrotar-te. Té micropagaments, com tots els jocs gratuïts, això no canvia, ¿vale? Però està més orientat a sistemes estètics que no pas a coses de joc. És un joc que, tant per als que no coneguin, si hi ha algú en aquest món que no coneix l'univers de Marvel, com els que no tenen ni idea dels còmics, si hi ha algú, ¿vale? No cal. O sigui, realment és un joc que sí, està basat en Marvel, però és un joc de cartes que tothom pot entendre encara que no sàpigues qui és el personatge que estàs jugant. Passem a jocs de simulació gratis per a PC. War Thunder. War Thunder és un simulador bèl·lic massiu amb rigor històric. Els jugadors participaran en batalles multitudinàries en més de 80 mapes diferents, on participaran vehicles, militars, aeris, navals, terrestres i més de 1.000 per escollir. I tots estan recreats basant-se en els utilitzats en les guerres reals. A més, el mode multijugador hi ha modes en solitari, campanyes històriques que rememoren enfrontaments històrics i missions en solitari carregades d'acció. Un dels clàssics, World of Tanks, el shooter bèl·lic de tanks de Wargaming, és un dels simuladors més jugats del planeta amb més de 180 milions de jugadors. El títol ofereix dosenes de maps inspirats en escenaris de guerra. Hi ha més de 600 tanks diferents entre els que escollir i, a part, dissenyats a partir de les màquines de destrucció creades en les potències bèl·liques del segle XX. Inclús hi ha vehicles reals que mai no van arribar a produir-se. El títol compta amb diferents mòduls, mòduls de 15 contra 15 i 30 contra 30, partides classificatòries, sistemes de clans i novetats constants que arriben a través d'actualitzacions gratuïtes. Seguim, Star Conflict. Els més apassionats de la ciència-ficció i les refriegues interplanetàries trobaran Star Conflict una obra més que interessant a la que fer-li una ullada. Aquest joc de massiu de simulació espacial i acció ens posa en la pell d'un pilot d'elit que predisposarà batalles contra l'entorn i batalles contra jugadors. Per tot un univers obert, amb més de 100 naus, 9 rols tàctics i la possibilitat d'expandir la nostra flota a poc a poc. El joc de Stargem et pot tenir enganxat moltíssimes hores, però moltíssimes hores. Canviem de secció. Jocs de lluita. Killer Instinct. Killer Instinct va arribar per actualitzar els jocs de lluita de la mà de Rare i es va convertir
en un dels millors jocs de lluita gràcies als seus combats ràpids, estratègics i impactants, i les combos que eren de vertigen. Hi ha un mode història, múltiples modes de joc multijugador online i local, i inclou un personatge entre els 25 disponibles que es poden aconseguir comprant-los o jugant al títol. Els enfrontaments tenen lloc a 20 escenaris diferents amb elements interactius. Els lluitadors es poden personalitzar, hi ha un complet mode d'entrenament que us permetrà practicar abans de llançar-vos al món competitiu. Brawlhalla. Brawlhalla és un brawler. És un títol de lluita bidimensional, a l'estil de Super Smash Bros., amb plataformes, zones a les que podem caure i un equilibri ajustat entre accessibilitat i profunditat. En el seu plantel de personatges hi ha més de 40 llegendes que podem anar aconseguint i cada setmana roten 8 gratuïtes. Té un mode multijugador local i online, amb partides de 1 contra 1 i 2 contra 2. A més de numerosos modes de joc que com capturar la bandera i party games. Un altre, aquest us sonarà més. Death or Alive, Core Fighters. La meva versió de l'anglès, ja sabeu que... Ja, pels que no sabeu anglès, és Death or Alive. La versió gratuïta de Death or Alive 6, encara que està limitada, us pot oferir un bon grapat d'hores de joc. Inclou 4 personatges, al començament de la campanya, jocs multijugador online i joc multijugador local. El mode d'entrenament, tots els escenaris i els modes de Doha Quest i Doha Central. El títol de lluita 3D de Koei ofereix un sistema de combat estratègic. Els cops ganen els de derribar l'altre, els de derribar l'altre i les claus als cops. Hi ha sistemes de contraatac i protecció per als que no sapigueu, vale? Per als més neòfits en el gènere. I els camps de batalla són molt interactius, inclús el públic pot llançar-te de nou al ring, encara si caus. O sigui, si no l'heu provat, teniu la versió gratuïta, la podeu descarregar a l'Steam. Anem a una cosa que a mi m'agrada molt, va. Jocs de conducció o de carreres. Engeguem amb una cosa que no sabem si és un joc de carreres o no ho és. Hi ha cotxes segur. Que és el Rocket League. És un dels jocs multijugador online més populars dels darrers anys, que és totalment gratis des del 2020. És d'Epic Games, els creadors de Fortnite. I Rocket League és un joc una mica raro. Vas en cotxe, això sí. És un estadi, una pilota, 2 porteries i 6 cotxes. 3 a cada equip. L'objectiu? Marcar gol. És així de clar. Com es marca el gol? Conduint el cotxe. Empitxant la pilota amb el cotxe i fent servir les habilitats que cada cotxe té. Has d'accelerar, fer servir el turbo, saltar, has de dominar una mica la física que està dintre del joc. És un joc accessible, no és gaire complicat, però té una corba d'aprenentatge extensa. Hauràs de dedicar-hi moltes hores per preveure cap on anirà la pilota cada cop que la toquis, o com les pots tocar, o com fer els passes cap a un dels teus companys, etcètera, etcètera, etcètera. És un joc molt tècnic, però realment, encara que no en sabeu, és molt divertit de jugar. És molt, molt divertit. Divertit. Continuem. Trackmania. Trackmania porta molts anys. És una franquícia de la marca Ubisoft, i ara ha tornat amb un model free-to-play amb el que vol fer-se un forat dintre del gènere. Trackmania proposa circuits molt desafiants en els que pots competir en solitari, si n'hi ha ni altres jugadors, tratant d'aconseguir la millor marca possible. La versió gratuïta del joc permet accedir a les noves temporades, que s'actualitzen cada 3 mesos. Els modes solitari i l'online. Hi ha una prova de l'editor de nivells. La resta de continguts, com la personalització o la competició, només es desbloquegen com a subscripció de pagament. Realment, el joc és molt divertit. Seguim. Un altre joc de conducció que aporta més. Crossout. És cert que conduïm un vehicle, però no ho farem ni per guanyar carreres,
ni per fer saltes acrobàtics, i que també, sinó per enfrontar-nos amb altres cotxes en batalles post-apocalíptiques. Si heu vist Mad Max, doncs imagineu Mad Max en un MMO. És un MMO que no pas un joc de curses. Però és cert que hi ha una molt àmplia varietat de vehicles a personalitzar, multitud de parts intercanviables entre vehicles, un arsenal enorme i diversos modes de joc en el que podem sacar molt partit dels cotxes a les personalitzacions que fem al cotxe. És un cotxe contra cotxe i disparo tot el que es bellugui. Més del tipus, que això sí, hi ha de carreres. Asphalt 9 Legends. És un joc de carreres. Aquest sí que és un joc de carreres. Els jugadors maneguen multitud de bòlits de marques com Ferrari, Lamborghini i moltes altres al voltant de circuits repartits per tot el món. Shanghai, San Francisco, Roma, El Cairo i més ciutats que estan representades en el títol de Gameloft. El joc inclou una campanya que ens permetrà desbloquejar aquests esportius i aprendrà circuits, òbviament. Quelcom necessari per ficar-nos de ple en un mode multijugador dividit en línies bastant addictiu. I fins aquí el que es donava avui. A veure, hem fet un bon grapat de jocs, de diverses temàtiques, n'hi ha molts més, però aquesta és la llista dels més valorats, que de vegades diem, són els millors? No, són els més valorats. Jo, per exemple, d'aquí sí que hi ha alguns que puc estar molt d'acord que són els millors dintre de la seva àrea, però en altres, per exemple, em faltarien alguns videojocs que també són gratuïts i que no sé per què, pues, bueno, no apareixen en les llistes aquestes de millors jocs. Suposo perquè la gent no els agrada. Així, com a qüestió, pues, mira, dintre dels jocs de rol, jo posaria també el Neverwinter, que és gratuït dintre de Steam, i molts més. Però, clar, ara, si haig de fer tota la llista, poder necessito dos programes més, perquè hi ha molts més jocs poder no tan coneguts o poder no tan ben valorats, però al final és una qüestió, la valoració és una qüestió personal, cadascú li dona la nota al joc que més li agrada. Per exemple, sí que estic d'acord que l'eFootball 2023 té que polir moltíssimes coses, però sí que és cert que dintre dels simuladors de jocs de futbol, pues, és el millor que tenim avui dia a versió gratuïta. Tots els jocs que us he dit, tots, són gratis. Com a mínim tenen una part gratuïta.

i en repetició els dissabtes a la una del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Territori Penedès, el podcast del Penedès en xarxa, arriba a Ràdio Cunit. El podreu escoltar tots els dimarts a 8:45 del vespre i en repetició els dissabtes a 8:45 del matí.
1: Territori Penedès.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
4: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
5: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades?
6: Bañan de hermosura.
5: A Veus de Dones cada semana exploren las historias de dones que, malgrat las dificultades, troben fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirem cómo superan desafiaments, mantenen vivas las tradiciones y aportan un valor inmenso a la nuestra comunidad. No et perdis Veus de Dones, el Sunset de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Sintonitza't i forma part d'aquesta celebració.
7: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
3: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí. A Ràdio Cunit.
7: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
8: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
9: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 1:45 del migdia.
9: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
10: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
11: Cunit al dia.
10: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
11: Cunit al dia.
10: Amb Jaume

0: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot, improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres, de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Ràdio Cunit.
3: Al 107.0.
2: Ràdio Cunit.
3: Al 107.0.
4: Territori Penedès, el podcast del Penedès en xarxa, arriba a Ràdio Cunit. El podreu escoltar tots els dimarts a 8:45 del vespre i en repetició els dissabtes a 8:45 del matí.
3: Territori Penedès.
5: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
6: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
7: ¿Te has preguntado cómo la experiencia de ser inmigrante puede transformar vidas y comunidades? A Veus de Dones, cada semana exploren las historias de dones que, malgrat las dificultades, troben fuerza y propósito en el seu viatge. A través de entrevistas profundas y personales, descubrirán cómo superan desafiaments, mantienen vivas las tradiciones y aportan un valor inmenso a la nuestra comunidad. No perdis Veus de Dones, al 107 de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Sintonitza't i forma part d'aquesta celebració.
8: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
9: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:45 del matí. A Ràdio Cunit.
8: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
10: Sitges. El programa de jazz de Víctor Uller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
11: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
12: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:45 del migdia.
11: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
13: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
14: Cunit al dia.
13: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
14: Cunit al dia.
15: Amb Jaume Cunit.

0: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada. Efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa que es diu Punt de Vista. I de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
1: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que el farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
2: Ràdio Cunit.
3: Al 107.0. Territori Penedès.
4: Avui a Territori Penedès ens aturem a Moja, un nucli amb identitat pròpia dins el municipi d'Olèrdola, per descobrir una de les seves construccions més emblemàtiques, la Torre de Moja. Situada al vell mig del poble, aquesta torre de planta circular és un dels testimonis arquitectònics més antics i singulars de la zona. Es creu que la seva construcció podria remuntar-se als segles X o XI, en plena època medieval, quan les torres de guaita i defensa eren essencials per vigilar el territori i protegir la població. Cal recordar que en aquell moment la marca del Penedès era terra fronterera i el perill d'atacs i incursions era constant. Per això, elements com la Torre de Moja no només eren edificis de pedra, sinó una garantia de seguretat i un punt de referència per a les comunitats que hi vivien. La seva funció principal era controlar els accessos, mantenir la vigilància i servir de refugi en cas de perill. Des de dalt, els guaites podien albirar els voltants i comunicar-se amb altres torres o fortificacions properes, formant part d'una xarxa defensiva que protegia el territori. Arquitectònicament, la Torre de Moja s'alça sobre una base sòlida de pedra i conserva murs gruixuts que encara deixen entreveure la seva imponent alçada original. Amb el pas dels segles, el nucli urbà ha crescut al seu voltant i avui la torre conviu amb les cases i carrers com un element quotidià que recorda, però, els orígens medievals del poble. És alhora patrimoni arquitectònic i símbol identitari per als veïns i veïnes, que la veuen com una empremta viva de la seva història. Visitar la Torre de Moja és comprendre el paper fonamental que aquestes estructures jugaven en la defensa i l'organització del territori medieval. Però també és una manera de connectar amb la memòria d'un poble que, malgrat la modernitat, manté ben present la seva herència històrica. En aquest capítol recorrerem la seva trajectòria, des dels seus orígens fins a l'actualitat, i descobrirem com ha passat de ser un element defensiu a convertir-se en part inseparable del paisatge urbà i de la identitat de Moja.
3: Territori Penedès.

Hola, sóc l'Aitor Aguirre-Bengoa i Villarroya, responsable de les visites guiades a la Torre de Moja, i avui us parlarem d'aquest element patrimonial situat a Olèrdola, dins del nucli de Moja, del qual s'hi realitzen a través de l'Ajuntament d'Olèrdola una sèrie de visites i obertures durant tot l'any. Aquestes visites les realitzem a través de l'empresa Tria de Serveis Culturals, i l'oferta aglutina sobretot els dos primers caps de setmana de mes, menys algun mes en concret que no s'hi realitzen visites guiades, dels quals l'oferta és aquesta: obertura, del qual són 2 hores que es pot veure lliurement tot l'interior de la torre, i després visita guiada, una visita d'1 hora explicant la història del monument, la seva arquitectura, el seu passat, la seva evolució, les seves restes arqueològiques i tot plegat. La Torre de Moja data del segle X, però es tracta d'un element patrimonial de tipus torre de guaita medieval, del qual estava originalment completament aïllat. No tenia cap recinte annex, ni cap fortificació, ni cap estructura annexa, podríem dir, del qual fins ara no se n'ha descobert cap rastre, no? Per explicar l'origen i la funcionalitat inicial d'aquesta torre, clar, ens hem de remuntar al segle VIII. Al segle VIII hi ha un fet històric molt important a tota la península Ibèrica, que és la conquesta islàmica de la península Ibèrica. Es tracta d'un fet històric que s'inicia el 711 després de Crist, i del qual l'islam conquereix pràcticament, podríem dir, totes les terres catalanes i sobrepassa els Pirineus. A partir d'aquí, a la península Ibèrica es creen dos mons culturals completament diferents i completament enfrontats, amb una sèrie de conflictes i fronteres establertes que marcaran tota l'època medieval, no? A partir d'aquí, es crea un joc de potències, del qual es van creant una sèrie de comtats catalans, aquests incipients comtats catalans, que van recolzats de la mà del regne franc i que tenen frontera directa amb l'Àndalus. Aquesta frontera, durant pràcticament tot el segle IX, en les terres on estem ara mateix, serà el riu Llobregat. Aquesta frontera serà molt estable, però clar, arribarà un punt que des del comtat de Barcelona, clar, no els interessava gens tindre aquesta frontera a literalment uns 10 o 15 quilòmetres del nucli central de Barcelona, no? Llavors, a partir d'aquí es crea, un gran objectiu, que és rebaixar aquesta frontera terres al sud. Llavors, a partir d'aquí, aquesta marca hispànica, aquesta frontera, va baixant una sèrie de quilòmetres en direcció a Tarragona i es crea una àmplia àrea densament fortificada amb una xarxa de fortificacions que inclourà fortificacions principals, castells principals, medievals, i una sèrie de castells secundaris i torres de guaita secundàries. Tota aquesta àrea geogràfica és el que coneixem actualment com a Penedès, Penedès Garraf, i segueix en línia cap a les comarques de l'Anoia i també de la Segarra. Clar, aquí tenim una sèrie de fortificacions que surten com a bolets al segle X. Al llarg de tot el segle X, aquests castells principals, per posar alguns exemples, podrien ser el castell de Cervelló, el castell d'Aranprunyà, el castell de Subirats, castell de Gelida, o inclús una ciutat que era la punta de llança vers l'islam, que era la ciutat d'Olèrdola. A partir d'aquí, també tenim aquestes torres, no?, de guaita aïllades, del qual, a part de la Torre de Moja, dintre del nostre context, en tenim d'altres, com per exemple la Torre de Can Pascol, situada a Castellví de la Marca,
la Torre de Viladellops, situada a Olèrdola, la Torre d'Ela, situada a Vilafranca, el que passa és que actualment no tenim restes al respecte, etc, etc. Estem en un moment on comença a aflorar la documentació medieval, una documentació que ens explica com era, com es configurava aquest sistema de fortificacions. El Penedès en aquest moment, abans de la conquesta cristiana, estava poblat, però és a partir d'aquest moment, doncs, d'aquesta conquesta cristiana, i sobretot cap a finals del segle X, principis de l'XI, on trobem un creixement demogràfic en aquestes contrades.

Parlar de la Torre de Monja també és parlar del seu context geogràfic, que està molt ben marcat i és molt singular, ja que es situa just al centre del nucli medieval de Monja, a la plaça que coneixen com a plaça Tedeum, i enfrontada, més o menys, no encarada, doncs, a les dues esglésies que tenim al nucli, que són l'església de Sant Jaume, datada del segle XIX, i l'església doncs, de Sant Esteve a Sant Cugat, que dataria del segle XI. Llavors estem situats en una elevació singular, que és l'elevació de Monja, que en certa manera domina l'àrea central de la depressió penedesenca, tot el que coneixem com aquests vials que tenim a l'àrea central, doncs tota l'AP7, la Nacional 340, les vies del ferrocarril, etc, etc. Doncs aquesta elevació, vulguis o no, que se situa a 233 metres sobre el nivell del mar, ja es va utilitzar d'antic, en època medieval, al segle X, doncs, per, bàsicament, controlar aquest pas central de la depressió penedesenca, que en aquell moment doncs, hi havia una de les vies més concurrents del món medieval. En aquest cas, la via doncs, tenia diversos noms, es podia conèixer, i en documentació la coneixem, com a Via Morisca, o Via Francisca, o Via Calciada, del qual era l'evolució històrica de l'antiga Via Augusta Romana, no? Un vial romà que es va anar degradant i va ser utilitzat en època medieval. Doncs la finalitat principal de la Torre de Monja i la seva situació geoestratègica té molt a veure amb el control d'aquest vial que passava segurament aproximadament a 1,5 km, una cosa així del nostre monument, no?

per comentar una mica la importància de l'element patrimonial i afegint una mica d'alícia en personal també, hem de comentar que la Torre de Moja es tracta d'un element patrimonial que ens ha arribat molt ben conservat. Una torre aïllada de guaita que generalment ens han arribat moltes doncs, amb problemes estructurals, amb parts enrunades, amb un desgast històric molt important, i en canvi la Torre de Moja ens ha arribat força ben conservada i també ens ha arribat com un edifici molt monumental, ja que es tracta d'una de les torres de guaita doncs, aïllades, no torres mestres de castell, sinó de torres aïllades més monumental de la regió, perquè presenta unes dimensions tècnicament importants, amb uns murs, amb uns paraments que pràcticament arriben als 2 metres d'espessor i una fonamentació a base de roca, o sigui, fonamentant directament a la roca, i una gran massa de morter de calç medieval ajuntat, conglomerat amb una sèrie de blocs calcaris, del qual aquesta gran base assoleix els 3 metres i mig d'alçada. Vull dir que estem parlant d'una fonamentació molt potent respecte a altres torres de guaita aïllades de la zona. Sí que hem de dir que les torres mestres dels castells de vegades sí que tenen una potència més elevada, però sí que en torres de guaita doncs estem en un element molt important. En època medieval, tot i que coneixem diversos conflictes, com per exemple la ràtzia del Manzó, situada l'any 985, no sabem si aquests conflictes afecten directe a la torre i com l'afecten. De fet, l'alçat que tenim actual de la torre, pràcticament complet, és l'original del segle X, i això ens indica que ha resistit molt bé el pas de la història, no? Sí que és veritat, però, que al segle XIII i XIV sembla que la torre s'escapça. Sembla que la part superior, que segurament li falta un pis més d'alçada, doncs es rebaixa i es fa una gran refacció a la part superior de l'edifici. De totes maneres, l'edifici és això que us diem, es mantindrà pràcticament estable i ben conservat fins que ens situem ja al segle XXI. Al segle XXI, clar, l'estat precari de la torre, l'estat d'abandonament, va fer doncs, que l'Ajuntament d'Olèrdola iniciés aquesta restauració que es va dur a terme en 3 fases. Clar, aquesta restauració va començar l'any 2007 i pràcticament, pocs mesos després d'haver començat, es van adonar que els problemes d'estabilitat de la torre eren més greus del que s'havia doncs, plantejat inicialment. Es va veure clarament que hi havia una sèrie d'esquerdes verticals que també afectaven la roca inferior, doncs, on fonamenta l'edifici, i sí que van veure que l'edifici podia haver perillat en unes quantes dècades, no? A partir d'aquí es va reformular tot el projecte i es va fer una sèrie de solucions que ara mateix doncs, han doncs, apuntalat doncs, tota aquesta fonamentació de l'edifici que esperem que duri moltes més dècades. Pels que som del propi nucli, doncs, es tracta d'un element molt singular i molt personal. En el meu cas, doncs, sent petit, doncs, sempre l'havíem vist, sempre l'havíem magnificat. El que passa és que, clar, estava en un estat de conservació força greu. A partir d'aquí, quan es va fer la restauració, quan es va començar a fer aquesta rehabilitació de l'edifici, doncs, un cop acabada, clar, a partir del 2022, fa un poquet, doncs, aquesta il·lusió de poder accedir per primera vegada a l'edifici, no?, i poder contemplar la seva història i la seva arquitectura, sobretot en l'interior i també en l'exterior restaurat, doncs va ser un gran al·licient per tots els mogencs i les mogenques, no? Recomanem molt la seva visita guiada que fa l'Ajuntament, que realitza l'Ajuntament d'Olèrdola, i del qual a partir del seu web doncs, podeu buscar tota la informació al respecte. Es tracta d'una visita que a part de doncs, analitzar
els seus orígens, la seva funcionalitat inicial, a part de veure el context històric, doncs també es repassa molt la seva vessant arquitectònica, també arqueològica, també documental. Es van fent una sèrie d'explicacions en tots els pisos interiors que hi ha a l'edifici i finalment es puja a la terrassa superior, del qual es pot gaudir d'aquestes vistes espectaculars de la plana penedesenca i del qual també es pot analitzar com devia ser doncs, la xarxa de fortificacions i tota la situació dels pobles del Penedès medieval en el segle X i segle XI.

0: remolina cuando uno va a Madrid.
1: Hay un diseñador

0: És que és veritat, avui deia en Josep Maria, i té tota la raó, no sabem quina va ser l'última actuació de la Trinca. Si haguéssim sabut aquesta, hagués sigut la gran última actuació de la Trinca i tal i qual, no. Un dia es va acabar la gira i ens van dir a TV3, escolta, que voleu fer un programa. I, cony, un programa, eh? Va, vinga, sí. I ja està.
1: La televisió es va representar per nosaltres, era molt fàcil d'entrada fer televisió. D'entrada, eh? Després ja hem vist que és més complicat. Però tots els gags que... Una cançó necessites almenys 3 minuts d'explicar la història, cantar-la. Per tant, que els gags petits no serveixen. Totes les idees petites i curtes que tenies que no les podies desenvolupar, veies que això eren gags infinits que podies fer per televisió. I això ens va servir, era fàcil. Llavors va ser dur perquè vam haver d'aprendre a fer televisió, vam haver d'aprendre de fer programes, entrar allà, bueno, vam fer tant el Tariro com el No passa res. TV3 va servir per aprendre a fer televisió, sobretot TV3.
2: En realitat, en cap moment nosaltres vam dir que ens retiréssim ni vam decidir-ho, eh? Crec que inclús l'últim any aquest que et deia que ja estàvem fent televisió tota l'estona, els nostres representants encara deien, escolta, que tenim una gira de 25 bolos, si voleu, i 35 i no sé què, i nosaltres dient, bueno, tu agafa'ls per si de cas, i després quan va arribar el moment, és, no, és que ara no podem, que fem un altre espectacle al setembre i no podem anar de gira aquest estiu, i ara no podem, i ens vam trobar que feia 3 anys que no anaven de gira, i ningú s'ho va dir, però ja quedava clar que ja no hi aniríem més. La Trinca és fruit, el naixement de la Trinca, d'una gran casualitat. No sé si hagués pogut produir més endavant alguna cosa semblant o no, però va ser realment una gran casualitat. Nosaltres, en realitat, el nostre objectiu era fer un grup pop. Volíem ser els Beatles, no volíem ser la Trinca.
1: Nosaltres treballàvem en una plaça de toros, que es deia de Sant Cebrià, que hi havia vaquilles d'aquelles que venien els turistes, es posaven allà a torejar, i hi havia 1.000 persones que els miraven, i els més dolents doncs, els enganxaven els toros, es tiraven per terra i tot això. I després els hi fèiem una mica de ball, i allà era on varen començar a treballar ben fort.
2: Un estiu, un empresari bastant llest, que tenia una barbacoa i una cosa, va dir, escolta, jo no vull que la gent balli, jo vull que la gent s'assegui i consumeixi, per tant, no vull que ballin. Vull que feu cançons perquè se les escoltin i perquè les cantin i no perquè se'n vagin a la pista, que si van a la pista no em consumeixen. Dic, val, perfecte, i llavors amb Antoni i Miquel Àngel vam dir, bueno, doncs si volen que beguin, agafarem cançons de beure. I vam anar un temps fent un treball de documentació, anem-ho dir així, oi? Amb els turistes, no? Dient, tu, ensenya'm cançons de borratxo del teu país, oi? I llavors ens van ensenyar una sèrie de cançons, si diguéssim, d'aquestes corejables, no? Cançons de Everybody Now. I les vam incorporar al repertori. Llavors, en comptes de fer ball, dèiem, senyors i senyors, anem a cantar tots junts. I ens vam començar a cantar en anglès, en alemany, en holandès, en danès, en suec, en tots els idiomes d'europeus, dels turistes que vinen allà, cançons pròpies del seu país, de cançons de gresca, cançons d'això, d'estar una mica trompes, no?
0: I és estrany que fóssim els primers que ho féssim, perquè de fet és una cançó que la sabíem amb una pila d'idiomes perquè existeixen pràcticament tots els idiomes. A part de Lily the Pink, que era comercial, les altres, hey, drinka, oh, we'll drinka, totes aquestes són reals, són folklòriques. O sigui, ja ho vinc, arriba la Trinca, a Hores d'Ara també, clar, a Hores d'Ara també és una cançó tradicional. En Josep Maria, que estudiava arquitectura, solia anar, quan tenia una horeta al migdia o així, en els programes aquells que feien a Ràdio Barcelona. Aquells concursos i d'allò, que mira que després ha acabat fotent concursos a banda, però bueno, i d'allò, i li va preguntar a l'Escamilla, diu, mira, escolta'm, que tu, i l'Escamilla era l'únic tio que tenia una finestra oberta, l'únic, i ara, vull dir, l'èxit té molts pares i ja sabem que el fracàs és un fill de puta, però la qüestió és que ell era l'únic que ho mantenia, ell, i després un cop ja et coneixien, clar, llavors ara està en Mario Beut, s'hi apuntava, a veure si és allò. I li va dir, escolta, nosaltres tenim un conjuntet, que tal, que qual. Diu, va, doncs, i llavors què voldríeu fer? Diu, home, de venir a tocar un parell de cançons, ah, veniu dilluns.
2: Déu vos guard, i com us dieu? I vam, des de molt rumiar, vam dir, la Trinca. Va dir, bueno, està bé, els camins, m'agrada. Els trincaires de Canet, que va dir ell. Diu, bueno, sí, l'adorno no m'agrada tant, m'agrada més la Trinca, però bé, podria ser. Trincaires de Canet, però bé, deixem la Trinca, no?
0: I va sortir en Salvador, que tenia el costum de primer afinar-se la veu, allà contra el mirall, va sortir, ens va anunciar i va ser perfecte. Allà va començar una carrera gloriosa.
1: I ell mateix em sembla que es va encarregar, li va agradar el que veia, i es va encarregar d'avisar d'Ixa, i va dir, escolteu la ràdio que demà, que es venen uns, que sembla que us agradaran, no sé què, i va anar molt de pressa.
2: I vam cantar una sèrie de cançons així salvatges, com de costellada, quedaven català, quedaven una mica de costellada, no? I realment va ser una mica sorprenent perquè no tenia res a veure amb la música que llavors estava fent en català. Nosaltres veníem de poble i no estàvem ficats en cap moviment, ni 16 jutges, ni de res, érem totalment assilvestrats, i veníem a cantar i va sorprendre molt, perquè realment la gent que cantava en català estava per un altre rotllo radicalment diferent.
1: Ens van dir que si volíem gravar un disc i si volíem... Bueno, ja, tot va anar molt seguit.
2: Nosaltres vam dir, un disc? Pues sí, clar que sí.
1: Anàvem molt a salt de mata tots plegats, vull dir, no, ningú esperava, tothom seguia estudiant i seguíem pensant que, doncs, que una acabés la carrera d'abogat, l'altra d'arquitecte, l'altra d'enginyer i seguir així, no? Però va arribar un moment en què sí que el Festa Major ja varen començar a demanar bolos, varen tenir un representant i varen començar ja a treballar en sèrio.
0: Estàvem cantant, estàvem parlant, vaja, d'una cosa que sabíem. La importància real de la Festa Major, clar, nosaltres la teníem molt clara. Nosaltres érem nois joves d'un poble.
1: Precisament quan va sortir, moltes crítiques deien és un document antropològic i ja no sabem si aquests discos es vendrà, si tindrà èxit, perquè això és monogràfic i tot això, bueno, encara es va venent, encara es busca la Festa Major.
2: I llavors vam veure que, home, que les cançons no podien només dir «Ah, vinga, arriba la trinca», que potser doncs, hi havia unes realitats que valdria la pena satiritzar, i vam passar de la gresca a la sàtira. No? Aquest pas jo crec que va ser un dels més importants, i a la composició pura i dura de temes nous, música i lletra, dedicats al que estava passant. No? I això crec que és la segona fase de la trinca, no? Un cop superada potser la Festa Major, que és el disc definitiu de lo que seria l'etapa gresca, anem-ho dir així, no? Vam passar ja a l'etapa del Mort de Gana, amb cançons doncs, que tenien el seu punt de sàtira i inclús de sàtira política, etc. No?
1: Treballàvem sempre, tots tres alhores, ens trobàvem cada dia, de les 4 fins a les 7 o així, quan no hi havia actuacions, d'octubre a març, i era treballar i fer cançons i parlar d'espectacle.
0: I ja vinga, fot-li, i quan feia 2 hores que no sortia res de res, l'última tentativa, anar a fer un riu, si així tampoc surt, nano demà.
2: Vol dir que et trobes cada tarda, després algunes d'aquestes tardes no aconseguis fer ni una línia, no? Però si no es trobaven cada tarda no avançava la feina. A vegades quan arribaves en canvi algú havia, al matí se l'havia rumiat allò, no sé, assegut al vàter, però hi ha alguna idea i la posaves allà, que la trobaves genial, els altres les miraven. No he dit res. O al revés, ostres, això està bé, i per què no li donem? I sempre ha sigut un treball on el que ara en diuen brainstorming, no? T'ha anat llançant idees, les idees sempre s'accepten o no s'accepten, s'amplien, i es mira el que donen de si, i si donen de si es va fent una cançó, i si després la cançó no dona de si, la paperera estava plena i plena i plena d'idees que no havien donat de si, no?
1: Vam agafar una dinàmica que era bastant, que estava bé, que era l'estiu, fèiem la gira, llavors descansàvem un mes o una cosa així, llavors començàvem a trobar i començàvem a crear el nou espectacle, que el teníem vist per allà a l'abril o una cosa així. Al març gravàvem el disco, a l'abril sortíem amb l'espectacle, fèiem teatre a Barcelona i després tornàvem a sortir de gira. I així fins durant doncs, 20 anys.
3: Oh, vinga, vinga, vinga, arriba la trinca, trinca, trinca per salvar la humanitat.
1: De la trinca, en els temps de la censura, si en aquells temps havien fet 80 o 90 cançons, hi havia 3 o 4 que havien passat censura, que no estaven censurades. 3, 4, 5, tot l'altre estava tot guixat, tot era... Érem una lacra per aquella gent.
0: El que passa que prèviament aquest sentit de l'humor ja es tenia, però no es podia tenir. Prèviament afusellaven, eh? Quan nosaltres vam arribar ja havien deixat de matar la gent. No, menteixo, encara en vam afusellar un parell. Però bueno, però passaven aquestes coses. Nano, cuidado, que tenen molt mala hòstia.
3: Califa!
2: Teníem uns còdics amb el públic, o sigui, el Raimon és el cas més específic, no? Nosaltres vam fer una paròdia d'aquest tema amb una cançó que es deia Homenatge, que ja parodiava el Raimon i deia el bròquil s'està florint, tu ja m'entens, eh? Perquè jo t'ho dic així, però tu vas entendre que quan dic bròquil vull dir franco, saps? O sigui, tot això era el còdic que hi havia, i evidentment així ens anava trempejant la censura. La censura rebia una lletra que deia l'estaca, no? Si tu les tires fort per aquí, deia, bueno, una cançó d'una estaca, no? I tothom sabia que l'estaca era el règim, no? Doncs aquest còdic és el que vam fer servir tots, nosaltres amb humor i altres seriosament, per poder trampejar, i evidentment que el públic i els cantants estaven perfectament sincronitzats mentalment, de que allà tots sabíem, com que tots sabíem l'argument que era, doncs les paraules no importaven tant.
3: Au, oh, vinga, vinga, vinga, arriba la trinca, trinca, trinca per salvar la humanitat.
2: L'Ansa el Sabre és la cançó que vam fer dedicada al 23, al cop d'estat del 23F, és molt curiós perquè en aquell moment estàvem nosaltres acabant les composicions d'un disc, no?
1: El dia que estava, va venir el cop d'estat, estàvem parlant de fer una cançó sobre la dansa del sabre i el cop d'estat, i algú dels tres va dir, ah, això ja ho farem l'any que ve, que no hi ha pressa. I, doncs...
2: Me recordo que ens va trucar el Jaume Peric, l'humorista, i ens va dir, han entrat els guàrdies civils al Parlament, i nosaltres, ah, vacilón, que diu, no, poseu la ràdio, poseu la ràdio. I sí, van posar la ràdio i la tele, no? I van dir, hòstia.
0: Ens va trucar en Joan Ramon i ens va dir, nanos, que la Generalitat estan tancant les portes, hi ha hagut tiros al Congrés, vull dir que vosaltres mateixos, me cago en l'ou. Què fem? Va dir, ens trobarem demà.
2: I llavors, bé, doncs van dir, l'endemà quan ens vam refer una mica tots plegats, no? Van dir, ja tenim l'última cançó del disc, i la vam fer tan en calent i tan en el moment, que jo crec que vam poder especificar molt poques paraules i molt ràpides tota una història del cop, que crec, jo estic bastant content. L'altre dia la vaig tornar a sentir, que feia temps que no la sentia, vaig reescoltar i vaig pensar, mira, aquesta no em fa vergonya, em sembla que està molt bé. I a més va sortir molt en calent, esclar, el disc estava a punt de sortir, doncs si el cop d'estat va ser el 23F, doncs crec que el mes de març era el disc que estava al mercat, amb el qual va ser una cançó que va ser molt, molt, molt, molt oportuna en aquell moment.
4: Hi ha dos mèrits fonamentals que a mi sempre em fan admirar la gent, que és la mala llet i el sentit de l'humor. I aquestes dues característiques les han mantingut fins al final. I sobretot aquest seguir el pols en forma de verset, perquè en el fons les lletres de les cançons són versets, a tota l'actualitat, és que cosa que passava en el disc següent de la Trinca hi havia la seva explicació a través de la seva visió, no? I això no ho ha fet ningú.
5: La Trinca s'escoltava en família, em sembla que era una cosa bastant tradicional, doncs que agradava a les iaies, als petits, al tiet, a la tieta monja, al tiet conco, a tots els agradava la Trinca, i jo vaig començar a sentir la Trinca en aquestes condicions i em feia molt riure, com a tothom. Després, a la meva joventut i adolescència, em vaig convertir en un snob i escoltava peluts estrangers i vaig perdre una miqueta el contacte. I de gran he tornat a riure molt amb la Trinca. O sigui, quan he intentat veure de bon... Jo sóc una mica bromista en la meva carrera, no sóc tan popular com la Trinca, ni connecto tant amb tota la gent com la Trinca, però molts cops m'he sorprès a mi mateix quan escric textos intentant fer xistes o intentant fer riure la gent, doncs que, ostres, que hi ha un pòsit del que sentia de la Trinca, que en el fons és la tradició de la conya catalana.
6: Jo sóc un admirador de sempre la Trinca per diverses raons. Una era la seva capacitat de treball, la seva capacitat de canviar cada any de show, i després la Trinca, jo el que he tingut sempre clar és que entronca amb aquesta cosa que actualment ens han amagat molt, que és l'humor. Jo crec que l'humor és una de les coses que ens caracteritza els humans per sobre d'altres éssers vivents, i que s'ha de recordar que Catalunya és on va néixer el modernisme, l'anarquisme, l'esquella de la Torratxa, el Pepito, tot això. Després va venir el franquisme, després va venir el pujolisme, que ens va dir que no, que nosaltres érem gent de seny i no de rauxa, i la Trinca era aquest petit oasi on et veia reflexat, no?
2: Ens agradava molt buscar cançons populars, cançons conegudes, i donar-los la volta, regirar-los la lletra, o fer cançons noves amb elements de cançons ja conegudes, i una mica recuperar tota la cançó corejable, la cançó de Costellada, la cançó de Gresca Catalana, que s'estava recuperant una cançó seriosa i compromesa, i no s'estava recuperant una cançó que Catalunya sempre havia cantat, que era la cançó. Això la primera part. I la segona, sí, sobretot des dels anys 73, 74, quan aquí a Espanya hi havia el final del franquisme i la transició, que tot bullia, doncs va ser una època esplèndida per poder anar pues fent cançons a tot el que ens estava rodejant i tot el que s'estava movent. Espanya estava, i Catalunya estaven canviant, no? I sí, va ser l'actualitat llavors. I cap a l'última època, quan l'actualitat no era tan viva, potser és l'època en què ens costava més fer cançons, perquè abans havíem de fer cançons més d'humor pur, no? I les cançons d'humor pur no basats en cap cosa concreta, doncs, són més difícils de fer, però no solament és per això, sinó que també arriben amb més dificultat a la gent perquè no les està relacionant amb cap vivència personal.
1: Nosaltres vàrem anar amb subtítols a Madrid i va ser un desastre, sobretot el primer dia. Van anar amb pla dels esports, que no sé què passava allà, i vàrem anar-hi amb subtítols muntats, i va ser, els subtítols no encaixaven, fallaven, bueno, va ser un desastre. Després els vàrem millorar i ens vam anar a Cuba, va funcionar bastant bé, llavors vam tornar a Madrid, va funcionar bastant bé una setmana que vam fer de teatre, però veiem que allò no hi havia comunicació, anaves a parlar amb la gent, anaves a fer i no. Els més era un retard, cantaves una cosa i cada un rato senties ha, ha, ha, i deies, ja estaves cantant una altra cosa. I llavors, a més, teníem molt clar que quan ja teníem el Parlament aquí, quan ja estava tot en català, tots els drets, Catalunya havia recuperat l'Estatut, això, no, què cony fotíem nosaltres allà anant a reivindicar això. El que sí vam fer va ser seguir cantant en català a Catalunya. A Catalunya no han cantat mai en castellà. Que passa que hem anat a cantar en castellà pues a Espanya, i si haguessin sabut parlar anglès, haguéssim anat a cantar en anglès a Anglaterra. Però aquí sí que no ho teníem clar, això. A Catalunya no varen cantar mai en castellà, mai. Els primers duros que varen guanyar ens varen comprar uns altaveus i un micròfon, i ningú en tenia. I dels segons duros ens van comprar tres focus, que els posàvem sempre allà posats, el que podíem, penjàvem allà un fos, però sempre posàvem focus. Home, vèiem l'altra gent de fora com estava, tenien micròfons, tenien microfonia, tenien il·luminació, pensàvem que això era una fita que havien d'aconseguir, clar. I de fet érem els únics que ho portàvem, amb els altaveus ja grandiosos, quan era una època en què tothom anava encara amb el micròfon del capellà del poble, i dius, bueno, nosaltres ja portàvem un equip de so discret però potent, i que ens permetia arribar la gent que hi havia, els 1.000, els 1.200, els 1.500.
0: No és per una manera de vendre-ho, ni res que s'hi pugui semblar, és que responia una mica al nostre codi genètic. Vull dir, que si no fem res més estarem ballant cadascú pel seu compte a fer veure que d'allò, doncs no, home, fotem un numeret i, escolta'm, hi sortirem guanyant.
2: Com a Trinca, recordo en tinc molt bons records d'aquestes diferents etapes, perquè el gos va ser sempre com un petit crescendo, no? Cada vegada fèiem alguna cosa més que no havíem fet abans, no? Llavors, això d'anar una mica més enllà, una mica més enllà, una mica més enllà, crec que és el millor que hem fet. L'últim espectacle, que es deia Nou de Trinca, el vam plantejar ja com un espectacle completíssim, en què l'escenari passés de tot, amb canvis de vestuari constants, amb maquineria teatral, saps què vull dir? I al començament, en canvi, els primers espectacles eren més una mica de trets o quatre cosetes, no? Per tant, això de que cada any ens asseguéssim i diguéssim, i ara què cony farem, i cada any trobéssim, jo crec que va estar bé. I la televisió, jo crec que va ser nosaltres havíem nascut per fer televisió, és a dir, no feien televisió perquè no se'n feia, no? Però la televisió és el lloc ideal on totes aquelles idees que nosaltres teníem, que intentàvem posar a l'escenari, doncs la televisió pots fer volar la imaginació, i tu pots dir, estic dalt d'un avió i canto una cançó mentre em tiro per la borda, i això, bueno, més o menys es pot fer, mentre que el teatre tot això implicaria una perida impensable. Per tant, jo crec que hem sigut una gent de televisió sense saber-ho abans inclús de fer-ne. La idea de fer aquest especial li va venir a l'Oleguer Sarsoneda, que llavors era el director de TV3, perquè havien participat en un especial d'un cap d'any, i s'havia vist que, doncs, això, que transcendia molt. En aquest cap d'any sortien molts cantants, però quan el director va estar amb ell va veure que nosaltres podíem fer més coses que purament cantar, i va quedar bastant bé, i llavors d'aquí va dir, escolta, això que heu fet per aquest especial de cap d'any no podríem fer-ho cada setmana, i nosaltres, un moment, ens van rumiar i van dir, doncs sí, vinga, va.
1: I quan anàvem a demanar, per exemple, el Narcís, que sortís, deia, esteu bojos, anàvem a demanar qui vingués, deia, esteu bojos, que voleu jo que vingui, que no vingui a parlar de coses sèries, home, perquè us heu cregut. I mica en mica van anar convencent la gent, va venir, va passar tothom, però no passa res.
0: Sobretot la gravació dels sketchos. Va ser molt dura, cada dia en gravàvem 10 o 12 o així. Clar, de les 8 del matí a les 11 de la nit, que no eren mai les 11. Sí, sí. Va ser divertit, però carai, va ser com treure or, saps? Es va haver de picar. Dius, oh, ja funciona. Bueno, no ho sé, però per si de cas fem-ho bé. I això que hi ha la doctrina aquella de que en televisió no t'hi has de matar mai gaire. Quan ho muntes allò, no et juguis la vida, no fotis els mortals, perquè el moment que vagin a dur allò per la tele, la iaia tindrà pipí i l'hauran de portar i no veurà ningú, aquest tros. Però això acaba sent la gran mentida. Sempre hi ha algú que ho veu. Au, vinga, vinga, vinga, arriba la trinca, trinca, trinca,
2: per salvar. Nosaltres tenim un parell d'avantatges, que és que immediatament a tots tres ens agradava l'espectacle. Per tant, no solament cantàvem, sinó que immediatament, si vam començar l'any 69, l'any 71 o 72, hi vam entrar en un teatre i no vam fer una actuació, sinó que vam fer un espectacle. on hi havia sonografia, balls, vestuaris, cachondeo, o sigui que on hi havia alguna, més que, alguna cosa més que purament sortir i amb la guitarra i cantar, no? I això va ser l'any 71, però després l'any 73 vam fer un espectacle que es deia Mort de Gana Show, on ja hi havia actrius i esquetxos i ballet, i era com una revista, no?, una mica. O sigui que nosaltres sempre hem intentat, i el Trincarriure també, el 71, o sigui, hem intentat sempre transcendir el món de la cançó i anar cap a l'espectacle. Això també ens ha donat una altra volada, ens ha permès estar de repente mig any en un teatre de Barcelona omplint-lo quan s'haguessin fet només actuacions, haguessin pogut estar només una setmana, no? Crec que tot això ha fet que la gent no ens posés en el món dels purs cantants. I després ja quan va entrar a la televisió i van començar a fer espectacles televisius, això es va ampliar moltíssim més, i de fet l'espectacle que vam fer a TV3, No passa res, doncs hi havia cançó, entrevistes, esquetxos, humor, era un espectacle on transcendíem totalment la nostra faceta de purs cantants.
3: No passa res, no passa res.
7: Perquè modern què vol dir? A veure si ens entenem.
8: Això, no sé.
7: Perquè jo me'n recordo que aquí l'any passat vam fer a la Conselleria de Cultura un departament de modernitat, no? I aleshores un dia famós van triar consellers i un conseller es va aixecar i li va dir a un altre: tu no ets prou modern perquè no surts cada nit.
8: Ah, caram.
7: Jo ho vaig llegir i vaig pensar, doncs aquest país els únics moderns que hi ha hagut són les putes i els serenos, perquè són els que han sortit cada nit. Aleshores, jo...
9: Escolti, vostè, qui troba més seductor? Per exemple, el Fraga o en Pujol? Allò seductor, allò. En plan Hollywood.
10: Ah, Pujol.
9: Oh,
10: oh, Pujol. Ai, si me dejase Marta, lo que yo haría con Pujol.
9: Oh, pensi que té molta feina aquell home, eh? Que ha de vetllar pel país, eh?
0: D'en Roca, per exemple, en Roca va estar molt més bé, venia de l'operació Roca i va voler-se, i a més li va venir amb ell, que es fes un primer sketch sobre la seva recuperació, perquè clar, d'allò va sortir molt i molt escaldat.
8: Parlant del cor, vostè el cor... On el té, a l'esquerra o a la dreta, digués? O no, ja suposo que el tinc aquí. Si no, busqueu-ho, perquè estic... Tothom el té aquí, no? Perquè si no estaríem molt preocupat.
11: Jo sento com un pom-pom, pom-pom.
12: Ara ja sabem a quin cantó té el cor. Però i la cartera?
8: Ah! Mira, en aquest moment no em porto, però jo crec que l'important de la cartera no saber a quin costat la portes, sinó si la tens més o menys plena. Sí, sí. Això és el que causa...
9: Abono aquesta teoria política.
11: Jo també. I per què no em porta de cartera, si es pot saber? Això.
8: Perquè tenia por venint en aquest programa, pensava...
12: Ai. Què se'n sap d'allò de l'unitat dels comunistes?
13: Doncs jo crec que després d'una profunda crisi...
8: Ai, ai, ai.
13: Ostres, ostres!
8: A veure.
11: Vol dir que ho podrem arreglar-ho tot això?
13: Home, jo sol no.
1: El Fraga, el que passa és que era un animal polític brutal en aquelles èpoques. Ara ja està, ja no se'l veu, però en aquells moments era un personatge que havia estat abans del franquisme, durant tot el franquisme en poder, després del franquisme en poder, i és allò incombustible. Llavors

0: Noche una americana muy ligera, pero allí no se llaman así las chaquetas. Dijo, ah, comprendo perfectamente. Que se entendió de otra manera.
1: Per cert, en el programa que van fer a TV3 anunciava que es retirava i d'això fa 20 anys i veig que segueixen president, o sigui que es va retirant contínuament, no? Però val a dir que en aquell moment, sobretot, que era un moment que encara estava en la transició, però bueno, encara no estava la cosa tan com ara, en aquell moment el senyor Fraga va demostrar que per lo menys, dintre de que no estic gens d'acord amb el que pensa i amb el que fa, sí que sap algo que fan els polítics, grans polítics europeus, que és que si senten una sàtira, no et dic que li agradi, dic que fan veure que li agrada. Pim, pim, pim.
2: Recordo el Peric, que va ser molt divertit.
3: Aquests lligats que fa, senyor Peric?
4: Sí, són rudimentaris, oi? No els li ha passat mai pel cap aprendre a dibuixar un, diguéssim, eh?
5: Primera, que jo sóc romànic. I segona, que si jo aprengués a dibuixar molt bé, ara estaria fent, no sé, postals per calendaris. És com vosaltres, que si aprenguéssiu a cantar una mica bé, ara estaríeu fent coros pel Julio Iglesias.
3: Parlant de cantants.
5: I després tinc una mania.
4: Quina?
3: A veure.
5: El Perales. Ah. Li tinc mania.
3: Però per què?
5: No sé.
3: Però què t'ha fet, pobre noi?
5: Ja t'ho en parlarem després.
3: Ah,
4: va, fora.
5: Però li tinc molta mania.
3: Jo trobo...
5: No volia ser pesat.
3: Per ser un...
5: Però és molta mania.
4: La Lola, hòstia. Lola era una gran senyora, pobreta. I és que la segona vegada que la varen veure, que va ser en el Tariro Tariro, estava ja molt avall. El que passa que no teníem manera de saber-ho. Perquè mentre un lleó, mentre es viu, fot por. O sigui, estava valenta.
6: Vamos a despellejar a alguien.
3: Claro, que es más divertido.
7: Uy, eso sería larguísimo hoy, porque tenemos una de gente para despellejar. Sería muy largo, ¿sabes?
4: Unos juegos.
7: ¿Qué? Sí.
4: ¿Le gusta jugar?
7: Sí, a mí me gusta, me encanta. Sobre todo la ruleta.
6: ¡Ay, qué!
7: Sí.
6: ¿Y gana?
7: Que no. No, casi siempre pierdo.
3: Sí. ¿Y cuando canta un bingo, usted lo canta así con arte y tronillo, no? ¿Un bingo? Sí. O pega un grito, ¡bingo!
7: ¡Pues bingo! ¡Me gusta! ¿Y eso qué?
3: Una butifarra.
4: Mire.
3: ¡Uy!
7: A la catalana.
4: Sí, esto es de Vic.
3: ¿Usted sabe qué quiere decir en catalán hacer butifarra?
7: Depende. ¿Tú cómo lo dirías?
3: Pues hacer butifarra, mire.
7: ¡Oh! Usted eso es una ordinaria, ¿eh? A mí usted me gusta. Con moncheta me gustan mucho.
4: Mire, Rocío Jurado.
7: ¡Ay, me encanta!
3: Rocío Jurado.
7: Me encanta, mi amiga del alma, y esa voz maravillosa. Ay, me quedo con Rocío.
6: ¿Al carrito?
4: ¿Al carrito?
3: ¿Ponemos lencería? Quizá. No, dejamos.
6: Sí. ¿Quién es esta?
7: Ay, ¿quién va a ser? Esta mujer que canta tan bonito, tiene esa sensibilidad, mi Lolita. Esta me la llevo en el corazón. Pónmela aquí hartita, aquí, en lo alto.
6: ¿No está?
7: María canta muy graciosa, me gusta.
6: ¿Nos la quedamos también? Sí. ¿Carrito?
7: Bueno, algunos tenemos que dejar, pero bueno, ya hay algunos para dejar.
6: Vamos a ver el Joan Manel.
7: Oh, este me encanta, sí. Hija. Este es un fuera de serie también. Sí. Y guapísimo, además. El niño de los lunares, que le he dicho yo.
6: Uy, mira qué tenemos aquí.
7: Sí, Isabelita está muy triste. Hay que dejarlo un poquito descansar. Sí.
6: Esta la dejamos aquí. El hermanito.
7: Para que le haga compañía.
2: Recordo el Serra, el Narcís, que va ser el primer. Va venir, va passar molt de gent per allà, va venir el Maragall...
6: Ministre de Defensa o alcalde de Barcelona?
8: Alcalde de Barcelona.
3: Ah, i posats a dir, no?, allò per dir, president de la Generalitat o alcalde de Barcelona?
8: Una pregunta una mica difícil, aquesta. Alcalde de Barcelona.
3: I què hi fa a Madrid el Ministeri de Defensa?
8: M'hi han enviat... Sí, no, jo això de ser ministre...
3: De defensa, per exemple.
8: No ho pensava. Jo, quan era petit, volia ser metge.
3: O sigui, no jugava soldadets de plom? I tampoc jugava lladres i policies?
8: Lladres i policies, em sembla que sí.
3: Així potser anava per ministre de l'Interior, vostè, més aviat.
8: No, perquè jo quan jugava lladres i policies m'agradava més ser lladre que policia.
3: No sé, jo sé que un maragall és una planta.
6: Sí. Un maragall.
9: Sí, això ho deia un vell de Rupià. Diu, anava sempre explicant les plantes, no? Doncs això és una gatosa, allò és un lledoner, això és un llampigo, em diuen allà, això és això i allò. I dic, això què és? Diu, això és maragall, això no serveix per res. Escolta, que jo me'n dic. Diu, els conills els agrada. Ràpidament, saps, el pagès es va situar.

Home, recordo la Jorado que ens va fotre una sumanta d'hòsties que ens va deixar per allà a terra.

0: som allò. Hey!
1: Crec que un cantant com el Serrat és un cronista que pot cantar fins que es mori, no? La gent que fa com altres humor i que s'ha de vestir de dona i de pallasso i que li tiren aigua a la cara i que llavors salta d'índio per un cavall i tal, a partir d'un moment determinat passes de l'humor al patetisme.
2: I a més era un ritme diferent, no és allò que fan la guitarra i posar-te a cantar, sinó que havies de cavalcar amb els índios i havies de fer les sisters i després les tres cames i després córrer, després saltar i després canviar-te quatre vegades. Era, feia falta una preparació atlètica i important per aguantar un xou de dues hores,
1: I crec que ens van retirar en un moment esplèndid perquè els que es filin dalt d'un cavall i es vesteixin de dona i tal siguin gent més jove i més trempera, i no uns pobres senyors allà que fan, intenten fer riure. No? Crec que va ser un bon moment per mirar-se els toros des de la barrera.
0: El vicari de Vic que té pèls al melic.
1: Crec que el treball està molt bé perquè és un treball recopilatori, una mica en què amb aquest paquet, amb aquest pack, hi ha una mica tot el que és la trinca. Hi ha un llibre, escrit pel fill del Salvador Escamilla, que explica bastant bé tota la història. Hi ha un DVD molt divertit, imatges inèdites. Hi ha el disc de Festa Major complet, que crec que és un disc que mereix, dos discos més amb tot el repertori, i després les 10 o 12 cançons que crec que són com més interessants de la trinca s'han tornat a gravar, sonen molt bé, sonen com la música d'ara, i sense perdre ni el sabor ni l'estil de les veus que tenien llavors, perquè les veus no s'han tocat, doncs sonen amb un equip ifi d'avui en dia, sonen francament bé.
2: Nosaltres ho hem intentat evitar fins a l'últim moment, però quan no pots guanyar una cosa, saps que t'hi has d'afegir-hi, perquè si no et guanyarà. Vale. Llavors Sony, que tenia tota la col·lecció dels discos, volia aconseguir fer una volia fer una sortida de discos. Va trucar a veure què us sembla i van dir, escolta, te'l fes tu que vulguis. Llavors, al cap d'un parell de setmanes, vàrem trobar que podíem recuperar els 10 discos primers de Dixa, que els havien tingut una casa d'aquestes petites, que ja tancava i tot això. I llavors, amb el Josep Maria, els van comprar tots 10. I ens els van quedar, ja tenen propietat nostra, i van dir, els guardarem tancats aquí i s'ha acabat, no surten més discos. Llavors, al venir aquesta oportunitat, vàrem dir-li, Sony, escolta, aviam, tenim aquests també, vull dir, potser fem una tria i fem-ho bé ja, no? Vale. Bo, el collonut, no sé què, doncs podríem fer-ho més gran, es van anar fent una mica més gran i ens van anar entusiasmant una miqueta. I llavors ja és aquesta pilota que et dius, bueno, què hem de fer? I ara per això estic aquí sentat parlant de la trinca quan hauria d'estar allà fent un altre programa.
3: Doncs a mi d'aquests xicots, saps quin m'agrada més? El de les ulleres. Se'l veu senyor, aquell noi?
4: El de la barba és el que em fa el pes a mi.
5: Però què dieu, home, si el llarg és el que els hi dona més voltes?
6: No, la que està bé és la rossa, perquè és simpàtica i és elegant, té una elegància natural.
5: Au, va, si sempre va com un pingo, que dona.
6: Perquè és una pota. Calla, travesti.
7: El que està bé és el
4: gos. No, no, no. Que dèmic amb el de la barba.
7: Ara se'n poca solta, allò. El llarg, el
5: llarg, el llarg. El
4: rosso d'una cara travesti.
5: Ella va com un pingo, sempre.
8: Però aquella és rossa.
5: Què vols dir, això? Que vols que t'escalli? No et dic que no va bé, doncs no va.
1: Però sí que és cert que tant en les xerrades que fèiem amb la gent o tant com els esquetxos, els rols de cada un van anar quedant com marcats. És a dir, en Toni acostumava a ser més seriós, encara que després, quan fèiem esquetxos, havia fet autèntiques bogeries, però ell començava dient, doncs bé, ara anem a cantar una cançó, s'han fixat que no sé què. Jo li picava cullerada, l'altre em contestava i teníem una conversa més o menys divertida, tant enganyosa com se'ns podia, i a mi que l'Àngel estava com a la guai per fer l'estiu de bot. Ai, ai, ai, no? I ell feia l'estiu de bot, en Toni i jo teníem la conversa i una mica les cançons també passava una mica el mateix, no? Nosaltres cantàvem la, la, la, la, i en Miquel deia la, la, la, la, la, no feia com el colofón, la coda, no? Més, una mica més així barruera, no? Però no és premeditat, Jo suposo que es correspon bastant a la pròpia personalitat de cadascú.
2: Jo feia el paper de presentador, com que no em van deixar cap més, feia el paper de dir bona nit, com esteu, i ja està.
9: Jo el garçonet simpàtic. El garçonet simpàtic i bona persona. Sí, sí, i encara s'ho creuen,
10: La Trinca, 50 anys d'història, 2019, Creu de Sant Jordi. Entrevista, programa Tot es mou, de TV3.
11: Va, que ha arribat el moment de rebre ja els nostres convidats avui. No es pot dir que cada dia s'entrevisti algú amb una creu de Sant Jordi. Doncs bé, al Tot es mou anem tan sobrats que avui s'asseuran al nostre sofà tres creus de Sant Jordi. Arriba per salvar la humanitat, sí, La Trinca.
12: Ah! Vinga, vinga, vinga, arriba la
11: Josep Maria, Toni, Miquel Àngel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Tot es mou. Tenim la casa revolucionada, el programa revolucionat, ens fa molta il·lusió la vostra visita.
12: Un plaer, sí, ja hem vist que han fotut el cap tots.
1: I feien un programa un moment, ara ja no...
11: Sí, aquí canvia molt, quan fem aquest canvi. No, ara està tothom seguint-vos a la redacció. Escolta, moltes felicitats. Una creu de Sant Jordi que us van lliurar fa tot just una setmana. Sí? Sembla que recuperem aquell moment i el comentem.
1: Sí.
13: La Trinca. Recolliran el guardó Josep Maria Mainat, Miquel Àngel Pasqual i Toni Cruz.
11: Us l'han lliurat a vosaltres i el mateix dia Leo Messi. Això és un senyal diví, vull pensar.
1: Qui m'ho havia de dir, això, eh?
12: Maria Piques també, uns quants investigadors.
9: Jo molt malament que jugo, jo.
11: Ja tocava, no?
12: Molt emocionant, va ser molt maco.
11: Jo crec que us l'heu guanyat des de fa ja molts anys i és de justícia que us la lliurin. Està bé que sigui coincidint amb aquests 50 anys.
12: Hi hem treballat molt, sí. Estem contents, molt contents.
11: I aquest 2019 és un molt bon any per la Trinca, perquè no només us lliuren la Creu de Sant Jordi, que, per cert, com va ser la cerimònia? Com és anar a l'acte de lliurament de les Creus de Sant Jordi?
12: Bueno, aquest any ho vàrem fer en un teatre molt gran, perquè sembla ser que el Messi tenia molta requesta.
1: Jo crec que era perquè hi havia nosaltres, però...
9: Sí, no, segur,
11: ell li van dir que era per ell, però...
12: I llavors hi havia com 2.000 persones, o no, com així. Tots els nominats estaven allà a l'escenari, i anaven cridant, i anaves recollint, saludaves la consellera de Cultura, el president, i en el...
1: Vicepresident.
12: No, vicepresident, i llavors et donaven la creu.
1: Sí. Et donaven una placa. Nosaltres no ens van donar una creu, ens van donar una placa.
11: I avui porteu aquí la solapa...
9: Sí, clar, naturalment.
12: Aquesta és la creu de Sant Jordi.
1: Això és el recordatori, perquè, esclar, no n'hi has una placa pencada del
11: coll. No. El primer dia pot fer il·lusió i pots anar pel carrer Mallor, però...
12: I se l'hem posat per venir aquí.
1: Jo no, perquè...
9: Tamp una placa així pel carrer.
1: Sí, he agafat una americana que no tenia trau i llavors no sabia on posar-me-la, i llavors no me l'he posat. Però la porto.
11: Tu dies que la portes al cor.
1: Al cor, sí.
11: Aquest 2019 deia que és un any de premi per la Trinca, perquè us lliuren la Creu de Sant Jordi i també us lliuren el premi Enderroc a la vostra trajectòria.
12: Sí, també, sí. Mm-hmm.
1: Això de fer 50 anys et fa molt vell, però té l'avantatge aquesta, no?, que diuen coses de homenatge, no? Normalment quan fan aquestes coses és que ja estàs a punt d'anar cap a la caixa, eh? La caixa, vull dir...
11: La definitiva. L'últim ingrés.
12: Sí,
1: exacte, que t'ingressin.
12: Ara parla per ell, de totes formes.
1: Sí. No. Però vull dir que és veritat.
12: Estem bé com estem.
1: Aquests homenatges així, allò, sembla una mica ens articulo mortis, però jo estem molt bé, com pots veure, no tenim intenció de morir-nos, o sigui que...
12: Jo no, ara tu sembla que sí, ja celebrem la caixa.
1: No, perquè avui celebrar 75 anys de la Trinca.
9: Jo sí, de cas que demi.
1: Perdona, els 75 anys de la Trinca els veurem.
11: Què fareu pels 75 anys?
1: Perquè jo tindré...
11: Quedem d'acord aquí ja.
1: 72, té 97 anys. Bueno. És l'edat que s'ha morir la meva tia. O sigui, que en principi, genèticament...
11: Genèticament
1: durar...
11: pots arribar.
12: Haurem de fer alguna cosa. Si durem, haurem de fer alguna cosa, clar.
1: 75 anys ja serà molt fort, eh?
12: Igual ens donen un altre premi, que sigui una altra medalla o una altra cosa.
11: Escolta, jo crec que feu mèrits per arribar-hi perquè us cuideu molt, els tres.
12: Sí. Hem après a cuidar-nos.
9: Però 97 amb una carretilla hi entrarem, eh? No entrarem així.
1: Espero que ens el doni ja el president de la República, aleshores, no?
9: Això estaria bé, veus?
1: 25 anys més, no?
11: Això és el futur, però parlem una mica de passat, perquè quan mireu enrere i penseu en aquests 50 anys, entenc que un punt de vertigen sí que deu venir.
12: De tot el que ha passat, sí, tant. No, pensa que hem canviat de... Nosaltres vam començar sent estudiants, estudiant unes carreres, vam passar a ser un grup de música, el grup de música vam passar a la Trinca, de la Trinca vam passar a obrir una productora de televisió i fins fa poc.
1: Jo trobo que molta gent diu, oh, que ràpid passa el temps. Ara que ho deia ell, des d'aquella època que érem tres, que anàvem amb un verre i tal, em dóna la impressió que era una altra persona d'una altra generació.
9: Oh, és que segurament ho era, eh?
1: Sí, segurament. Sí. Però que em refereixo que no ha passat gens ràpid aquest temps, eh? Hem passat tantes coses i les hem viscut intensament, diguéssim, que, esclar, van estar 20 anys fent la Trinca. Trinca pura. Dels quarts, 10 era Trinca i les 10 era teatre. Fèiem una cosa que ara en diuen musicals, que llavors en deien revista.
9: Sí.
1: I eren els primers que fèiem revista, fèiem musicals, no?
12: No hi vaig. Si un dels musicals de la baix, no hi vaig.
1: Van venir a aquesta casa i van fer televisió. A la càmera aquí van dir...
11: Ara repassarem programes.
1: Van venir, van mirar, van dir...
12: No,
1: l'impressió nostra. Van dir, em sembla que estaríem millor allà darrere que aquí davant, eh? Aquí davant ja estem una mica cansats, no? Fem televisió, però no fem... Fem-la.
9: Sí,
1: vam crear una productora. Vull dir-te que tot això ha anat...
9: Tot molt farcit.
1: I la productora va durar 20 anys més.
11: Anem a aquesta primera etapa que deies, la Trinca pura. Any 1970. Ja havíeu format la Trinca, ja fèieu bolos, i vau fer el primer videoclip de tot Espanya?
14: Jo crec que sí.
12: Jo crec que sí. Amb unes persones que estaven aquí a la casa, que encara no, no, encara la casa no existia, però ells després van treballar aquí, el Jaume Santacana i el Garriga.
11: El tenim, tots som...
12: El teniu? No
11: sí.
14: Super 8, eh?
11: Sí, sí, no, no, sí. I en blanc i negre.
12: Sí,
11: blanc
12: i negre. Sí, exacte. Sí, sí.

0: Prenent igual, prenent igual els dos.
1: Ah, sí? Encara... Deies, Toni, no, que encara que no
2: escalin... Encara en queda un davant.
3: Ai, Martí. Sí.
0: Jo crec que m'han fet dos a l'hora, més o menys.
3: Sí.
0: I aquest, i un que es deia a collir pebrots.
3: Sí. Ai, Martí, quina cúria fas venir.
0: Ai, nena, si vols venir, era de la mateixa època, més o menys.
1: Vosaltres ja crec que éreu emprenedors quan no... no, ara parlem d'emprenedors tot el dia, però vosaltres sempre heu sigut emprenedors, quan, fins i tot quan es feia servir aquest... Perquè, clar, us vau decidir fer aquest primer videoclip quan ningú en feia...
0: Heu sigut emprenedors i emprenyadors, també.
3: Sí.
0: Quan ha convingut, ho han sigut, no? Això jo no crec que fos emprenedoria, jo crec que era una mica, com diria jo, inconsciència.
2: Bueno, tot això ja venia de que érem un grup des de fa 7 o 8 anys abans, ja treballàvem pels turistes, ja tocàvem la guitarra per allà a Sant Cebrià, que era una plaça de toros que els hi cantaven cançons, amb aquests instruments que veus, o sigui, ja anàvem una mica cremats, ja anàvem una mica espavilats.
3: Als aquesta... 16 anys ja havíem tocat tots, eh?
0: Sí, sí, no, aquí el que passa és que aquesta època, la gent de la cançó...
1: Ja havíeu tocat?
3: Ja havíem tocat en grups.
0: En grups. Ah. Sí, no, havien tocat, als 16 anys no gaire, però havien tocat una mica, però sobretot en grups. Mm. No, aquí el que passa és que en aquesta època, que nosaltres ja fèiem el burro, com has vist en aquest vídeo, la cançó era molt seriosa. És a dir, la cançó era ja, Ramon, amb una guitarra, molt serios, eh? Sortíem nosaltres fent aquestes bestieses i ja es veia que anàvem cap a una altra banda,
2: sí,
0: no?
2: Sí, a més, no els hi feien gràcia, no ens volíem massa la cançó del moment. Van tardar molt a dir, bueno, va, vinga...
1: Per què? No us trobaven...
2: Perquè feien broma.
3: No, però si no havíem anat a la cova del drac.
2: I la cançó era molt seriosa en aquella època, realment.
3: I el Palau, exacte.
2: I ens miraven, dient, aquests paios...
0: Aquests venen de poble, fan costellades i tal. I mica en mica, nosaltres també val a dir que al començament sí que fèiem
2: bàsicament
0: costellada, eh? Però mica en mica vam introduir ja cançons nostres, temes... alguns ja... sentit polític de l'actualitat, van fer un califa, la
2: nodrissa,
0: la faixa, totes aquestes coses, no? Quina dius?
3: La nodrissa.
0: La nodrissa, per exemple, sí, d'actualitat. No, però vull dir-te que també nosaltres vam evolucionar, eh? Però sí que és cert que al començament érem com allò l'ovella negra, o sigui, no pintàvem res amb aquell grup de gent de la cançó, diguéssim. I després va sortir Pere Tàpies, també, que ens va ajudar una mica.
1: I la vostra relació, abans ho dèiem, amb aquesta casa és molt llarga i la trinca i TV3 és una unitat indissoluble, tan llarga que vau ser aquí el primer dia d'emissions d'aquesta casa.
0: El primer dia que es va inaugurar, sí. Això, que van aixecar la porta i va entrar el senyor Pujol per la porta. Bueno, ja
3: i que se'n va anar a la llum.
0: Se'n va anar a la llum, per cert.
1: Mm-hmm. Doncs ara marxarem a publicitat, però quan tornem recuperarem aquest moment, el comentarem amb vosaltres i parlarem de tota aquella bona tele que vau fer davant i darrere les càmeres, perquè sí, certament, aquí en vau fer molta darrere i també per d'altres cadenes que ara tots recordem i són grans programes que hem viscut i que us els vau inventar vosaltres. Va, marxem a publi i ara quan tornem ho comentem. Amb la trinca avui celebrant els 50 anys i aquesta Creu de Sant Jordi. Fins ara mateix.
4: Si el Music Hall és la festa de cada nit, hi ha festes que només se celebren en dies molt especials. La festa major.
5: Abans d'oferir-vos la pel·lícula, participem en una festa major que no és ni d'aquí ni d'allà. La famosa i divertida festa major de la trinca.
6: Alegria, que és festa major. Alegria.
0: No.
1: Això és l'any 1983, ja tornem a ser aquí després de la publicitat, continuem amb la trinca i estem veient aquestes imatges de la primera emissió de TV3. Abans,
0: el 10 de setembre.
1: Es va emetre, sí, una pel·lícula, i abans de la pel·lícula aquesta festa major amb vosaltres.
2: Jo crec que no, però bueno.
1: Ah, Toni, a veure,
2: digues. No, home, no, la memòria és la memòria. Aquest disseny va fer Fabià Puigcerver. I aquest disseny, el Fabià Puigcerver, no era del 83.
3: Vols dir l'Ona?
0: No, el 83. L'Ona. El 83 és quan el Joan Pera i la...
2: Ah, vale.
3: Sí,
2: vale.
3: Sí.
2: Aquí van cantar una cançó
1: mítica del Joan Pera.
2: Sangre i destrucció, no, sembla, era? Perdona.
3: Massacre i aniquilació.
2: I es van enfondre els pops.
1: Es van enfondre els pops? Sí.
0: Però això és el dia abans, això que hem vist. Que és quan el Joan Pera, el dia abans, van dir, senyors, avui comença.
1: Exacte.
0: Molt ben entonat. Vale. Avui comença TV3,
2: Molt bé.
0: I nosaltres... El dia següent...
2: Però com que ens estan examinant de la memòria, el Festa Major no es va cantar TV3.
3: I ja hi havia els japonesos i tot, ja mirant, i se'ls va fotre...
2: T'ho tirarem tot en l'aire, eh?
1: No, ja m'agrada, perquè a més jo després aniré a la redacció i els diré, companys, què ha passat aquí? Vull tenir els arguments.
0: Com la Moll deia, i ara la trinca Festa Major, això no s'ha inventat pas.
1: No, això no ho hem reproduït, eh? Aquí no...
2: Veu que està posada a sobre.
1: Sí. Ah, tu dius la mosca. Ah. No, la mosca és una cosa...
2: No, la mosca no. Jo dic que la cançó... Bueno, és igual.
1: Tira més. És igual, però això ens va molt bé per parlar dels programes, dels grans programes que vau fer aquí, el No Passa Res, el Guaita que fan ara. De quin en guardeu més bon record?
0: Home, no passa res.
2: No passa res,
1: no passa res, indubtablement.
2: Vam aprendre a fer televisió aquí va ser, dormíem 3 hores al dia, entre la postproducció, entre una cosa, entre l'altra. Vam aprendre a fer televisió.
3: Perquè llavors encara ho fèiem aquí. Era un moviment continu.
0: I llavors van començar a haver-hi audiències, i va resultar que per primera vegada es va veure que TV3 tenia unes audiències massives a Catalunya, en general, però sobretot quan sortíem nosaltres.
3: Sí, que no s'enganyi ningú.
2: Havíem de convèncer en el Benevols que sortís, en el Serra que toqués el piano, que van tardar dos mesos intentant el Fraga que vingués.
1: El Fraga els va venir de comida?
3: Sí. No,
1: hi havia una entrevista amb un personatge que anava a entrevistar al llarg del programa, una actuació vostra.
0: Va. Val a dir que es van refiar molt a nosaltres, perquè nosaltres no havíem fet mai això encara, havíem fet teatres i coses, i van dir, què fareu? Mira, farem música, humor i entrevistes. I van dir, vamos, feu.
1: Un bon cop.
0: Això, però això no és res, això. Hi ha 1000 programes, això és música, humor
3: sí,
0: i entrevistes.
3: És un programa normal.
0: Això d'ara és que més música, humor.
2: Vàrem estar treballant tot l'estiu fent gags en el Teatre Ideal, em sembla que era, a Poblenou.
1: Sí.
2: I llavors vam fer com 600 gags.
7: Madonna!
2: Ha caigut algú o què? Han passat... No.
1: No,
0: és un
1: d'aquests gags.
2: I llavors, amb aquests 600 gags, se van posant un dia un altre i tot plegat.
0: Espera, que ara ve el gag. Mira.
2: A veure.
0: Surt aquí. I va, tira un tiro. No, és aquell, tot tret.
7: Fora del meu llit!
2: Ah, ja.
7: Fora del llit! Fora.
0: Tira un tret. I les mares surten 400 de mans. Mira que era enginyós, eh?
1: Mira, hi ha un moment que ens agrada molt del No passa res, que és una mena de batalla de cançons que vau fer amb el Joan Manuel Serrat.
2: Sí.
1: Em sembla que recordem aquest fragment.
2: Molt maques,
1: que
2: sí, sí.
3: Que bonita és l'Ona.
2: Molt bé.
3: Mm-hmm.
2: Per que tinc pintat.
8: Sí. Nota, nota.
2: Fa

0: és el nom més escaient que reflexa fidelment que tu ets una indecent i una guarra.
1: Ara mudeu, les audiències reflectien que els vostres programes tenien molt seguiment. Clar, vosaltres éreu les estrelles del rock d'aquell moment. No sé si...
2: Com tant com del rock?
1: Sí que sí.
2: No,
1: però... Bé, la figura, éreu les estrelles del moment.
2: Del pop rock. Però sí que era humor, música, cançons, espectacle, vull dir, llavors...
1: Però em refereixo, com ho vivíeu vosaltres, que havíeu començat a fer música i poc us imaginàveu que això acabaria petant en aquesta bogeria?
2: Anàvem molt sobre la marxa. Anàvem fent... Ara fem això, ara fem allò, ara fem aquí.
3: Al llarg de la nostra carrera sempre ha estat una mica el mateix. Hem vist portes obertes que podríem no haver entrat i quedar-nos a la zona de confort, anar fent bolos per la costa, per dir-ho, o anar fent actuacions de la trinca, i cada vegada que hi havia una porta que ens hi podíem tirar de cap, la veritat és que no ens avançàvem massa i ens hi tiràvem.
4: I mentre una cosa funcionés, tiràvem cap a la següent.
3: I això de la tele va ser això. Nosaltres podíem haver fet aquest programa i tornar a fer gires amb la trinca. I vam plegar de fer gires amb la trinca i vam dir, no, això és nou, això és millor, això és més divertit, i això podrem fer encara que tinguem 60 anys. I això és el que va passar, no?
2: Sempre que ens preguntàvem, us atreveu a fer no sé què, sempre dèiem, sí.
1: I us en vau parir alguna vegada d'alguna porta d'aquestes?
2: La primera de totes va ser un recital que van fer al Poligrama, que teòricament l'havíem de fer amb la Guillermina Mota, ens van dir, us atreviu, ja, i feia poc, feia 6 mesos que havien començat, una cosa així.
4: Però us atreviu
2: a presentar el Festa Major amb el Poligrama? Sí, clar. Llavors, què va passar? Que els couplets, la Guillermina es va posar malalta o no va poder-ho fer. I van dir al director de la casa discos, va dir, nois, hem de suspendre això perquè no podem fer. I suspendre, perquè ho farem sol.
4: Sí, home,
2: sí. Llavors va ser com van posar les primeres pel·lícules, van fer el Festa Major. Va ser un desastre. Perquè
3: no van tornar cap entrada, per això, val a dir-ho,
2: No, no, no. Ho va dirigir un Mario Gas i era una cosa que...
5: Aquella tot, s'ensorrava tot.
3: Estaven cantant i dèiem, que no és mare. Com allò.
2: Mira, el meu pare va venir a veure'ns i amb 20 anys més de trinca no venim mai més.
3: Va dir això.
2: Tot el que va patir aquell poble.
3: Això és un caos, això és un caos.
1: Va dir, ja m'explicareu com ha anat, però no penso venir més.
4: No, és que tot el que fas ho has de desfer, i el problema que s'anava afegint el confeti, s'anava afegint tot, sí. Que estàvem lligats.
3: Sí, perquè fem micro amb fil.
4: Sí.
3: Va ser un desastre. Si fas una coreografia i no la desfas...
1: Pots acabar fent un nus.
3: Perquè hi ball de cintes, oi? Que si no ho fan bé...
1: Sí, com sigui, el 95% de les coses que heu fet han esdevingut en èxit i la gent us estima i us ha estimat molt. El que hem fet és hem volgut sortir al carrer, concretament a una població que us estimeu molt i on us estimen molt també, per conèixer què diu la gent sobre la trinca. Hem anat a Canet de Mar.
3: Ai. Mal lloc. Ens coneixem massa. Ladies
6: and gentlemen, no ve d'un pam. Anem a veure si la gent coneix els trincos, els nois del Maresme, els nois de Canet.
7: Eren entremaliats?
8: Pues sí, el Toni tenien feina a casa seva.
6: Deia de petits a petits?
8: Un té la meva edat.
6: La dona d'en Miquel Àngel Pasqual, la Doli. Com és a casa, Miquel Àngel?
8: No fos res, però bona persona.
6: T'ha dedicat alguna cançó, Miquel Àngel?
8: No canta en amor.
6: Molta crítica social, no?
9: Bueno, eren uns innovadors a l'època genials. Au, vinga, que arriba la trinca
10: per salvar l'humanitat.
6: Coneixes la trinca?
9: La trinca, clar, i tant.
6: Antoni Cruz?
11: No.
6: En Josep Maria Mainat?
11: Aquest, que jo pels noms feia meva, sóc molt dolenta.
6: Aquest és el Rosa o el Moreno? Qui t'agrada més dels tres? En Josep, l'Oriol o en Ramon?
9: En Ramon.
6: En Ramon, eh?
9: Sí.
6: És guapo, en Ramon, eh?
9: Sí.
6: Vostè sap les cançons de la trinca?
11: La de Nebotar, com se diu.
6: Boti.
11: Sí.
8: Ah. Primer van fer un grupet petit.
6: Tenen bastant de morro.
9: I han posat Canet en el mapa, que és molt important.
6: Ells van ser els precursors del Canet Rock, també.
9: Correcte, sí. On tenia una associació que es deia Pebrots.
11: De petita, vivia al barri de Mainat i va demostrar ser molt intel·ligent, Al col·legi ja ho era.
6: Diu la teoria... de l'evolució. Que venim dels micos. I creu en aquesta teoria, vostè?
11: Sí.
6: O venim dels micos?
11: Tinc mala pata. Si és evident que l'home ve la patata.
4: De la patata. Sí, l'home ve de la patata, segur.
6: Quina patateta, un home petit. Això és un tros d'home. Però hi ha una cançó de la trinca que diu la faixa està de rebaixa.
11: En donde? Aquí?
6: Aquí creo que no. Aquí. Mira quina faixa que tinc, tu.
9: Ole, ole, ole.
6: La faixa està
9: de rebaixa.
11: La
7: Estem amb en Francesc, suposo que el reconeixeu. Estem al bar La Trinca.
10: Van començar ensenyant per aquí i ja li va quedar això el nom de La Trinca. El vaig comprar en el 1981.
7: Un bar nou de Trinca, ara, no? Heu fet algunes reformes?
10: Sí, mira, hem fet reformes de fusta.
7: Un, dos, tres...
10: Botifarra de pagès. Iupi!
7: I aquí La Trinca trincant. Sí, sí, ens ha dit el propietari d'aquest restaurant que això és la silueta d'ells un dia d'aquests de festa.
1: Fixa't quina punteria que tenim, que ens trobem la teva dona, Miquel Àngel.
4: I no? També, també. Oh, si aneu al mercat...
2: Bueno, si per Canet hi ha dos carrers o tres que hi va la gent. També la trobaràs cada dia.
1: En algun moment us ha arribat a angoixar aquesta estima extrema de la gent?
2: No, Canet sempre ens han respectat molt. Estàvem molt tranquils, estàvem com a casa i ens sentíem molt protegits allà.
4: Als 19 anys, quan funcionava tot i ens haguéssim tornat tots, tornaves a Canet i eres el mateix de cada dia.
1: I et tornaves a ser-hi.
4: Amb això estaves net.
12: Bien amigos, pues aquí termina nuestro programa de hoy. Cerramos el telón y nos despedimos hasta la próxima semana con otra nueva obra en A Telón Abierto. Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche en Radio Cunit. Adiós amigos.

Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.

Molt bon dia i benvinguts a una nova edició del Baix Penedès al dia. Aquest programa quinzenal al qual us ofereix el Consell Comarcal del Baix Penedès amb la complicitat i des d'aquí doncs amb la salutació de totes les 6 emissores municipals de la nostra comarca. Des d'aquí saludem els nostres companys del Vendrell, Calafell, l'Arbós, Sant Jaume dels Domenys, Bellvei i Cunit. Qui us parla des dels controls tècnics i locució, Jaume Sens, us saluda.

0: I us convida doncs a participar d'aquest programa que, com sempre, doncs oferim a través de les emissores del Baix Penedès. I avui tenim el plaer de compartir una estona doncs amb Pineda Guirao, mestres, cap del Departament d'Habitatge, Consell Comarcal del Baix Penedès, i també de Olga Álvarez, auxiliar administrativa de la Borsa d'Habitatge, a les que els donem la benvinguda. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Doncs comencem al gra, doncs tenim poc temps i el temps de premi baixa. I per començar, expliquem als oients què és el Servei Comarcal d'Habitatge i quina és la seva funció principal.
1: Doncs el Servei d'Habitatge del Consell Comarcal és bàsicament oferir als usuaris de la comarca del Baix Penedès un lloc on poder fer consultes o ajuts i prestacions en funció de directa en matèria de l'habitatge. Això és així perquè aquest servei oferim el que el Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'habitatge presta, però perquè els usuaris no hagin de desplaçar-se cap a Barcelona, doncs es presta des de la pròpia comarca. Uh-huh. Llavors, això és així perquè hi ha tres convenis amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. El primer conveni és perquè facilitem a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l'habitatge, que és el que hem parlat. Perquè impulsem, el segon conveni és impulsem la xarxa de mediació, que és una borsa de mediació entre propietaris i llogaters, que ens deixen els habitatges buits perquè nosaltres els hi lloguem. I el tercer conveni són els ajuts en matèria de rehabilitació residencial, que actualment està vinculat amb la recuperació del Next Generation.
0: Molt bé. I quins serveis en concret ofereix a la ciutadania del Baix Penedès?
1: Els serveis que prestem són diversos, perquè la matèria d'habitatge té un ventall bastant ampli. No els podem prestar tots, però molt sí, vale? I els prestem des de dos punts, des de dues oficines, podríem dir. Vale? La primera és l'oficina local d'habitatge comarcal, que és la que està situada on hi ha la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, que és a la plaça del centre del Vendrell. I allí els tràmits que gestionem des d'aquesta oficina són les cedules d'habitabilitat i els ajuts per la rehabilitació residencial.
0: Uh-huh. I sí.
1: I l'altra oficina que també està al Vendrell, que és la Borsa Comarcal d'Habitatge, que aquesta està al centre cívic de l'estació del Vendrell, que té la particularitat que comparteix les noies, l'Olga i les companyes, comparteixen l'espai amb l'oficina d'habitatge municipal de l'Ajuntament del Vendrell, que és l'únic ajuntament que disposa del seu propi servei d'habitatge també. Llavors, elles comparteixen espai, però cadascú gestiona, tramita i atén els usuaris, doncs, uns del Vendrell i les meves companyes la resta de comarca.
0: Uh-huh. Qui pot adreçar-se al servei i en quines situacions és recomanable fer-ho?
2: Qualsevol que necessiti atenció en la matèria d'habitatge pot accedir a qualsevol de les oficines que tenim a la seva disposició.
1: Uh-huh. Vale, però referent a el que estàvem dient abans de la borsa d'habitatge, el que es gestiona allà són els ajuts de lloguer, les prestacions econòmiques d'especial urgència, el registre de sol·licitants d'HPO i la xarxa de mediació de lloguer social. Vale? Però a més, ara que estem a la ràdio Cunit, volíem explicar perquè
0: la Ràdio Cunit i a la resta
1: sí, però nosaltres ara mateix vale?
2: Físicament
1: sí. Volem comentar el conveni que tenim de col·laboració Ajuntament de Cunit i Consell Comarcal. Que creiem que és una bona oportunitat que dona aquest ajuntament als usuaris de Cunit, als seus ciutadans, que és que l'Olga, en aquest cas, que és la que m'acompanya avui, uh-huh. es desplaça fins a Cunit, als serveis tècnics de Cunit,
0: sí.
1: uns dies a la setmana, uh-huh. i atén els usuaris de Cunit pel tema de borsa d'habitatge, o sigui, qualsevol gestió d'ajuts de lloguer, de prestacions econòmiques, de registre de sol·licitants d'HPO o mediació, Els atén la Olga directament des de Cunit i no cal que es desplacin fins al Vendrell, que és on estan les dues oficines primeres que hem parlat.
0: Uh-huh. I a part del Vendrell i de Cunit, també ho feu a la resta de pobles?
1: No. L'únic conveni que tenim amb algun ajuntament...
2: Uh-huh. És Cunit.
1: Sí, és Cunit. I ja fa uns anyets que ho fem i la veritat que molt bé pels
2: usuaris estan molt contents.
0: Sí, la valoració és bona, no?
2: Sí, els usuaris estan molt contents, la veritat. Només el fet de no haver-se de desplaçar fins al Vendrell ja és un pas molt important, perquè ja sabem com està el transport. La Renfe no col·labora.
0: I tant.
2: Tot s'ha de dir.
0: Sí, sí. Sí, amb el tema de la mobilitat ho tenim bastant, sí, bastant pelut aquí, eh? Molt bé. Doncs quines són les consultes o problemàtiques més habituals que rebeu actualment?
1: Bé, bueno, el problema del nostre país amb l'habitatge, això ja se sap que és un problema molt gran. I al Baix Penedès, pues com moltíssimes altres comarques, la demanda de pisos de lloguer és grandíssima i l'oferta és molt escassa. Val? Llavors, nosaltres sí que tenim, per exemple, el servei de la xarxa de mediació, que després, si voleu, els expliquem, uh-huh, però que actualment, per exemple, ja fa temps que no entren pisos, que els propietaris no ens cedeixen pisos buits, no ens donen pisos buits perquè els lloguem a famílies i gent de la comarca per lloguer social, perquè, evidentment, es guanyen més diners, uh-huh, fent-ho pel seu compte, o apartaments turístics i coses així. Però les consultes més habituals normalment, bueno, són els ajuts de lloguer, que és l'estrella.
2: Sí, el top.
1: Que normalment, doncs ara mateix, com estan a punt d'anar sortint, perquè surten per franges d'edat, diferents franges d'edat, doncs no paren de trucar i consultar a veure per quan surten. El tema de les promocions d'habitatges assequibles de Calafell, Cunit, que s'està xup-xup-xup ara, s'està coent... truquen i pregunten moltíssima gent per inscriure's als pisos de protecció oficial.
2: I tema prestacions, que és el que jo gestiono principalment, uh-huh, que és en el moment de que si tu tens una davallada d'ingressos o que et quedes sense feina i deixes de pagar durant uns mesos el lloguer, doncs hi ha unes prestacions que poden cobrir aquest import que deixis de pagar.
0: Uh-huh, molt bé. I en els casos de risc de pèrdua d'habitatge o situacions de vulnerabilitat, quines opcions tenen?
2: Sí, principalment són les prestacions d'especial urgència, aquestes que diem. Uh-huh. Vale? Són molt personalitzades, realment. S'ha de valorar cadascuna individualment, perquè cadascuna té uns criteris que s'han de tenir molt en compte. La finalitat principalment és que la persona romangui a l'habitatge, que no arribin a fer un desnonament. Amb la manca d'habitatge que hi ha és prioritari. Llavors, existeixen tres tipus d'ajuts, un per deute de lloguer, un altre per deute hipotecari i un altre per desnonament. Les persones que ho sol·licitin han d'estar en seguiment de serveis socials, perquè serveis socials ha d'emetre un informe. I bueno, les casuístiques són molt diverses. En tema hipotecari i deute de lloguer, s'interessa això, liquidar el deute perquè la persona romangui a l'habitatge. En el cas de l'altre tipus de prestació ja és quan ja s'ha fet efectiu el desnonament i llavors ajudem aquesta persona a que quan trobi un habitatge al mercat privat pugui rebre una prestació de continuïtat per ajudar-lo al pagament del lloguer durant els tres primers anys. Uh-huh. Tot això condicionat, òbviament, a una sèrie de requisits, però que ja et dic que cadascun es mira individualment.
0: I el SABI també informa i tramita ajuts, perquè veig, quins ajuts o subvencions són ara mateix els més destacats?
2: Els ajuts al lloguer, principalment. Els ajuts al lloguer és...
0: És el top, no?
2: Sí, és el top 10 de la nostra feina. Són franges d'edat, o sigui, hi ha convocatòries per cada franja d'edat. Hi ha per menors de 35, de 36 a 64 i per més grans de 65. Uh-huh. Són convocatòries diferents, tenen dates diferents. Els requisits més o menys són sempre els mateixos. Els bàsics són tenir la residència legal a Catalunya, ser titular d'un contracte de lloguer al seu nom i ha de ser el seu domicili habitual, ha d'estar empadronat, ha d'estar al corrent de pagament i ha de pagar el lloguer s'ha de pagar a través de qualsevol entitat bancària. Uh-huh. Hi ha uns ingressos límit, òbviament, i no s'han de tenir deutes amb l'administració pública.
0: Molt bé. Tenim una altra pregunta. Abans ja ho hem esmentat així una miqueta per sobre, però m'agradaria que concretéssim una miqueta més. Què oferiu en relació a la xarxa de mediació?
1: La xarxa de mediació és el sistema que connecta propietaris de pisos buits amb persones que necessiten habitatges a preus moderats. Llavors, nosaltres el que fem és, seria com immobiliari, però
2: sense guanyar-hi res,
1: sí,
2: amb avantatges
1: pels propietaris i pels ciutadans, no? Uh-huh. Els propietaris és, doncs, això, que pisos que tinguin buits de segones residències o de que no estiguin ocupant en aquest moment, poden deixar-nos-los, que és, nosaltres ens ocupem de que primer de tot agafarem els pisos que realment, habitatges que realment compleixin les condicions mínimes d'habitabilitat, uh-huh, i que disposin de tota la documentació que cal per fer un lloguer real. Llavors, ens entenem amb ells amb el preu, perquè un cop fem la visita valorem a veure quin preu podíem llogar-lo, si ells ja estan d'acord. Nosaltres ens ocupem de buscar els llogaters, ells no cal ni que es moguin, vull dir, ni que els coneguin, si no volen. Nosaltres busquem els llogaters, un cop agafem els llogaters que veiem que poden assumir aquest lloguer i que les dimensions del pis i que les condicions reuneixen, són òptimes per a aquesta família, doncs els hi fem el contracte de lloguer, amb els avantatges de les assegurances, uh-huh, que tenen els propietaris a cost zero, doncs una assegurança jurídica i una assegurança de multirisc. I llavors nosaltres ensenyem el pis, fem el contracte de lloguer...
2: I també fem un seguiment.
1: Sí.
2: Per tal que aquella persona compleixi amb els pagaments i si té alguna dificultat ajudar-lo amb algun tipus d'ajut o prestació, però sempre vetllant per cobrir el lloguer mensual.
0: Molt bé. I quin paper té el servei en la rehabilitació i millora dels habitatges o en projectes d'eficiència energètica?
1: Això són dues branques d'ajust de rehabilitació per la millora dels habitatges i dels edificis. La primera, que és la que surt anualment, que és per majors de 65 anys, que són unes subvencions per obres d'arranjament interior de l'habitatge, vale? I els requisits d'aquests usuaris, doncs que l'habitatge ha de ser domicili habitual i permanent, almenys pel major de 65 anys, vale? Que n'hi hagi un a la unitat familiar. No cal que ho demani ell, però que hi hagi una persona major de 65 anys. Les obres... No han d'estar iniciades en el moment que surti la convocatòria i demanin l'ajut i nosaltres fem la inspecció per veure si reuneixen condicions per poder fer aquestes obres i si són òptimes. I després ja, segons surt la convocatòria, llavors ja es miren els ingressos límits de la unitat familiar, que en funció de quanta gent siguin a l'habitatge, doncs tindran un màxim d'uns diners o d'uns altres. Val? I llavors els ajuts d'eficiència energètica Next Generation sí que han estat durant tots aquests anys fins ara, però les sol·licituds per prestar-les va acabar la convocatòria el 31 de desembre del 25. Actualment només estem, la feinada que tenim treballant els que s'han presentat anteriorment i que estiguin la documentació final presentada i correcta, llavors es van anar tancant per ordre d'entrada. Però que actualment no es poden presentar de nou. No sabem si sortirà un altre ajut, ja no serà Next Generation, perquè Next Generation acaba el 26, però suposo que la Generalitat abans del Next Generation ja donava subvencions per aquest tipus d'obres, i llavors esperem que segueixin existint.
0: Molt bé, molt interessant, se'ns acaba ja el temps, per això, doncs abans d'acomiadar-nos, quin missatge us agradaria fer arribar als nostres oients perquè coneguin millor aquest recurs comarcal?
1: Bé, doncs que qualsevol inquietud que tinguin referent a habitatge, que es posin en contacte amb nosaltres, és igual l'oficina, que sí, per diferents gestions estem separades, però tothom coneix el servei i si cal ja els posem en contacte amb el servei que li sigui més convenient, que nosaltres estem a disposició de tothom, que ens poden trobar per telèfon, ens poden trobar per correu electrònic, que som ràpides responent. El telèfon, malauradament, són pocs treballadors i no podem donar servei a tothom, però sí que aconsellem que ens escriguin per mail a les dues oficines, que ja d'aquí ja els hi responem ràpid amb les guies d'ajuts, amb la informació que calgui, les convocatòries, els terminis, tot perquè puguin demanar el que els hi calgui.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies també per la gran tasca que realitzeu. Pineda Guirau, cap de Departament d'Habitatge, Consell Comarcal de Baix Penedès, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Com també doncs, a Olga Álvarez, auxiliar administrativa de la Borsa d'Habitatge. Moltíssimes
1: gràcies
0: també per venir aquí als nostres estudis.
1: Gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. I fins aquí doncs acabaríem aquesta entrevista. Doncs des d'aquí saludem a les 6 emissores de la comarca, però abans de marxar ho farem com sempre amb l'agenda del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Agenda de serveis del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Aquesta setmana destaquem dues convocatòries obertes per treballar al Consell Comarcal del Baix Penedès. El Consell Comarcal del Baix Penedès informa que el passat dia 20 de març es va iniciar el termini ordinari per presentar les sol·licituds del servei de transport escolar per l'alumnat d'educació infantil, primària, ESO i estudis postobligatoris. El termini ordinari de presentació de les sol·licituds serà fins al 30 d'agost. A les sol·licituds presentades a partir de l'1 de setembre no es garanteix la plaça de l'inici de curs. La presentació es pot fer telemàticament a través de l'enllaç de la pàgina web del Consell Comarcal a baixpenedès.cat. De forma presencial, a l'oficina del registre del Consell Comarcal del Baix Penedès, a la plaça del centre, número 5, de dilluns a divendres, en horari de 9 de matí a 2 del migdia. Els alumnes de batxillerat i cicles formatius no podran fer ús del primer dia. Han d'esperar que el Consell Comarcal els informi del dia que poden començar a fer-ne ús. A més, el Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert la convocatòria per cobrir una plaça de psicòleg o psicòloga de serveis socials mitjançant sistema de concurs-oposició. Es tracta d'una plaça de tècnic superior, subgrup A1, com a funcionari o funcionària de carrera amb adscripció als serveis socials del Consell Comarcal. A més, la convocatòria també permetrà crear una borsa de treball. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 17 de març de 2026. Les persones interessades poden consultar les bases completes i tota la informació al web del Consell Comarcal del Baix Penedès a l'apartat de convocatòries. Més informació a baixpenedès.cat. I també us informem del següent procediment de selecció de personal obert al Consell Comarcal del Baix Penedès. Convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa d'auxiliars administratius o administratives grup C2. L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball mitjançant el sistema de concurs oposició per la provisió amb caràcter temporal de les possibles substitucions o vacants de necessitats urgents i inajornables que es declarin de personal auxiliar administratiu grup C2 que puguin sorgir a la plantilla de personal del Consell Comarcal del Baix Penedès. El termini de presentació serà l'11 de març de 2026. Més informació a baixpenedès.cat. També tenim butlletí jove del Baix Penedès. Recordeu que ja podeu consultar el nou butlletí jove amb activitats, formacions i serveis per a joves de tota la comarca, disponible a les xarxes del Consell Comarcal del Baix Penedès i també a l'oficina jove. També tenim nova edició del programa Consolida't, adreça't a persones autònomes del Baix Penedès. La segona edició del Consolida't 2026 s'iniciarà doncs, aquest passat mes de febrer, adreçant-se doncs, de manera gratuïta a persones treballadores autònomes, l'objectiu del qual el programa és ajudar a consolidar l'activitat empresarial oferint assessorament especialitzat en àmbits com la gestió econòmica i financera, la millora digital, l'economia circular i la sostenibilitat, els plans d'igualtat i la prevenció de l'assetjament sexual, així com un ampli ventall de formacions temàtiques. Les persones autònomes interessades poden posar-se en contacte amb l'àrea d'ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès a través del correu ocupacio@baixpenedes.cat o bé al telèfon 977 157 167 977 157 167. També tenim nou servei de recollida de denúncies in situ al Baix Penedès, els Mossos, als quals es desplaçaran als ajuntaments. Aquest nou servei permetrà millorar l'eficiència i la proximitat de l'atenció policial, permetent a qualsevol ciutadà o ciutadana que hagi patit un fet delictiu adreçar-se al seu ajuntament per posar-ho en coneixement. A partir d'aquí, els Mossos d'Esquadra es posaran en contacte amb la víctima i una patrulla es desplaçarà fins al municipi per acollir la denúncia. L'objectiu és optimitzar el servei i guanyar rapidesa en la resposta, facilitant que les denúncies es puguin formalitzar sense necessitat de desplaçar-se fins a una comissaria. I fins aquí, doncs, les notícies que ens arribaven a través de l'agenda del Consell Comarcal del Baix Penedès. Des d'aquí, el Baix Penedès al dia, un programa que conforma el Consell Comarcal del Baix Penedès amb el suport de les 6 emissores de la nostra comarca. Des d'aquí, salutacions a Ràdio El Vendrell, Calafell Ràdio, Ràdio L'Arbós, Domenys Ràdio, Bellvei Ràdio i Ràdio Cunit.

Han escoltat Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal del Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania. Gràcies per la seva atenció i fins al pròxim programa.

0: Comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges. Recomanacions didàctiques i musicals.
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Enric Alegre, Toni Gili, Òscar Dalmau i Pere Pons.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.

Hola, amics i amigues del Sitges, de Víctor Oller i els seus col·laboradors. Soc Antoni Gili i avui vull presentar un clàssic en record de Sonny Rollins, notable, innovador, saxofonista, recentment desaparegut. El tema és el conegut On the Sunny Side of the Street, en un enregistrament fet sota el nom de Dizzy Gillespie.

que va reunir per aquesta ocasió tant a Sonny Rollins com a un altre dels grans saxofonistes del bebop, Sonny Stitt. En aquesta ocasió del 1957, el grup es completa amb una jove, en aquell moment jove, base rítmica, que hi havia Ray Bryan al piano, Tom Bryan al contrabaix i Charlie Persip a la bateria. Personalment, aquesta és la versió que més em fa gaudir d'aquests músics innovadors, quan s'expressen en un llenguatge més proper al que després ha constituït el mainstream. La creativitat de Sonny Stitt, la força de Sonny Rollins i l'humor de Dizzy Gillespie fan d'aquest Sunnyside un tema per gaudir sense reserves, des de l'original arranjament inicial del tema fins al vocal final de Dizzy Gillespie. Us deixo, doncs, amb aquesta versió del Sunnyside of the Street en record i homenatge d'aquest potent, creatiu saxofonista de llarga vida que fou Sonny.

0: Això és Sitges. Dues hores amb el millor jazz.
1: Estimats amics i estimades amigues del Sitges.
0: I els millors col·laboradors.
2: David Pastor.
1: Aquesta setmana és una setmana trista per al jazz, perquè ens ha deixat una de les llegendes que ara també vives, el gran saxofonista i gran mestre Sonny Rollins. Així que aquesta setmana us porto un homenatge que li vaig fer el del seu dia amb el meu trio New Roots. Aquesta peça, que és un contrafact, el tema Ergin de Sonny Rollins. Li vaig titular The Sonny Rollins Stone. La història, a part de lo graciós del nom, era perquè Ergin era un tema tan difícil d'estudiar per als músics que era com una pedra. I llavors vaig fer aquesta versió, en aquesta melodia, però dedicada al gran mestre. I espero que la gaudim moltíssim i que disfruteu molt del jazz, que encara està viu.

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui va dedicada a dos pilars fonamentals de l'evolució del jazz. Us parlo del trompetista Miles Davis, que aquesta setmana s'ha complert 100 anys del seu naixement. I just el dia de l'efemèride ens va deixar el gran saxofonista Sonny Rollins als 95 anys. L'estiu del 1954, Miles va trucar al saxofonista, que en aquell moment era el seu preferit, el jove Sonny Rollins, i van enregistrar junts pel segell Prestige un total de 4 temes, 3 originals de Rollins i la balada de George Gershwin, Batman.

una composició de Sonny Rollins i acompanyats a la bateria per Kenny Clarke, Percy Heath al contrabaix i Horace Silver al piano. Espero doncs que gaudiu d'aquest Aeregin de Miles Davis amb Sonny Rollins, a qui homenatgem en aquesta ocasió. Que tingueu molt bona setmana i sobretot molt jazz.

0: Als Sitges de Víctor Oller tenim els millors col·laboradors.
1: Benvolguts, amics del Sitges, sóc Ignasi Terraza i aquesta setmana us presento un tema de la banda del Guillem Arnedo amb la col·laboració de la cantant Celeste Alías. El disc es diu Sings Oscar Hammerstein. Oscar Hammerstein era un gran lletrista i en aquest disc es presenten diferents temes als que ell va posar lletra. El tema que obre el disc es diu Happy Talk. És un tema de Rogers, Irving Rogers, amb la lletra de Hammerstein, i tenim el senyor Michael Cannon al piano, un gran pianista que es visita cada any, el senyor DJ Foster al contrabaix i el Guillem Arnedo a la bateria i la veu de Celeste Alías.

0: Come true.
1: Deixa't acompanyar.
0: Come true.
1: Pel millor jazz.
2: Soc en Marc Ferrer, salutacions a l'Audiència i equip del Sitges amb Víctor Oller. Avui us presento una de les pàgines més íntimes de la història del jazz. Es tracta del tema Everything Happens to Me, escrit l'any 1941 pel compositor Matt Dennis.
3: I make a date for golf and you can bet your life it rains.
2: Un tema que es va fer conegut inicialment gràcies a l'orquestra de Tommy Dorsey i la veu d'un jove Frank Sinatra. Des de llavors s'ha convertit en un autèntic refugi per músics de jazz, un espai idoni per explorar la melancolia, el lirisme i la contenció emocional. L'artista encarregat de signar la versió que escoltarem és Duke Jordan, nascut a Brooklyn, i va ser una figura clau en el desenvolupament del jazz modern.

va ser el pianista del mític quintet de Charlie Parker a finals dels anys 40. Jordan sempre va destacar per la seva claredat melòdica, la seva elegància i una profunda sensibilitat connectada al blues. Aquest disc que ens situem a finals de l'any 1973 a Copenhagen, on va arribar després d'una època difícil a Nova York, estant apartat durant anys de la música i obligat a fer altres feines com repartir diaris. I Europa va trobar la seva segona oportunitat i van registrar aquest treball que va marcar el seu retorn triomfal. L'àlbum titulat Flight to Denmark, publicat pel segell discogràfic Steeplechase, aquest disc va esdevenir immediatament un clàssic del format de piano trio i una de les obres més lloades de la seva discografia. Acompanyat per dos grans músics com Mats Binding al contrabaix i Ed Thigpen a la bateria. Espero que us agradi. Una forta abraçada.

0: Això és Sitges. Dues hores amb el millor jazz i els millors col·laboradors.
1: Hola a tots i a totes els oients del Sitges del Víctor Uller. Sóc el Nando Picó i avui us volia recomanar un tema de Sonny Rollins per fer un petit homenatge, aprofitant que ens va deixar recentment. I el tema en qüestió és The Bridge. Pertany a un disco de 1962 que també lleva aquest títol, The Bridge. Sonny Rollins al saxo, Jimmy Hall a la guitarra, Bob Chanshaw al baix i

Sonny Rollins, un dels iconos, un dels més grans, juntament amb Lester, Gordon, Coltrane, Webster. M'agradaria molt donar una petita pincellada d'aquest disc, perquè tota la seva carrera, diguem que hi ha un moment molt àlgid amb dos discos, amb el saxofon Colossus i amb el Tenor Madness, l'any 56 aproximadament, entre el 56 i el 59, està molt amunt. Sonny Rollins és referent de molts dels saxofonistes més jovens.

El 59, després d'una gira per Europa, fa un any sabàtic, comença amb el tema de la meditació, el ioga, i passava estones tocant al pont. D'ahir aquest disc, a la seva tornada al 62, fa aquest disc, curiosament, The Bridge, i retoma la seva carrera fins fa molt poc. Ja va estar tocant fins als 92 anys. Espero que us agradi el tema i us envio una abraçada molt forta a tothom.

0: Estàs escoltant els Sitges de Víctor Uller i els seus col·laboradors.
1: Hola, salutacions cordials a tots els oients dels Sitges. Soc l'Òscar Dalmau i aquesta setmana us proposo un trio originari de Cincinnati, d'Ohio, el trio d'en Di Felice. Di Felice era un bateria líder d'aquesta banda, formada l'any 1960, un clàssic trio de jazz, bateria, contrabaix i

possiblement el seu disc més destacat el van enregistrar l'any 1969. És un disc produït per la llegenda del soul i del funk nord-americà James Brown. De fet, Di Felice havia tocat la bateria en alguna gravació de James Brown fins al punt que el propi James Brown els va dir: escolta, us gravo un disc i us el produeixo. D'aquest disc sentirem Nightingale, tema que pràcticament tanca aquest disc a ritme de bossa nova potentíssima. Di Felice a la bateria, Frank Vincent al piano, Lee Tucker al contrabaix.

Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sitges. De Víctor Lluia, us parla Toni Solà. Bé, avui m'agradaria recomanar-vos un tema d'un gran pianista que és ple de l'essència de la música afroamericana. És a dir, és ple de blues. Té molt de blues, molt de gospel. És blues. Té molt de blues,

hard bop, i va treballar amb tots els músics més il·lustres, des de Art Blakey, Gene Ammons, Sonny Stitt, Dizzy Gillespie. Aquí on tenim un disc de 1970 i el tenim amb uns músics extraordinaris perquè tenen el mateix sentit del blues que tenia ell. Teníem el gran Eric Gale, guitarrista de jazz, però ple de blues al seu llenguatge. El gran Billy Cobham a la bateria, una bateria que va començar tocant jazz de hard bop, jazz straight ahead, i va acabar tocant fusió, és a dir, música molt versàtil. I Jack Rainey al baix.

tema que ens interpreten és un tema extraordinari, ple de blues. Us deixo en Junior Mans i Never Say Now.

Ei, bonics, què tal, bonics i boniques i boniquis? Òscar Font per portar-vos novament una miqueta de jazz clàssic. Avui retrocedim a la història, ens anem a principis de segle amb un tema que, segons el seu compositor, el senyor Jerry Roll Morton, explicava que és el primer tema a la història on apareix la paraula swing. El tema és el Georgia Swing, òbviament no

porto la versió del Gerald Roll Morton, que no se sentiria massa bé i el senyor Víctor Ullé em fotaria un capon, sinó que us porto una versió més actual, del 2025, enregistrada per una formació que està en Alemanya, però que és una formació internacional, però vaja, viu en Alemanya, i és la formació de Jungle Jazz Band. Enregistren aquest tema, el Georgia Swing, i, ostres, quin caliu, tios, quin caliu, que maco sona això. Res a envejar a Wynton's Marsalis i a el que vulguis. Sona molt maco, ho fan molt bé. Escoltem de la mà del Jungle Jazz Band aquest tema, el Georgia Swing d'en Gerald Roll Morton.

0: Hola, sóc la Maria Barahona i us envio una forta abraçada a tots els amics i gens del programa Sitges amb Víctor Villé. Aquesta setmana escoltarem un tema d'una col·laboració que representa un dels cims absoluts del jazz vocal i de la guitarra duet.
1: I love to get you on a slow boat to China.
0: Estic parlant de Bella Fitzgerald amb el Joe Pass. Aquesta complicitat que tenien aquests dos artistes es va plasmar en quatre àlbums d'estudi de la mà del productor Norman Granz amb el segell Pablo Records.
1: Take love easy, easy, easy. Never let your feet...
0: Es van deixar aquesta petjada amb aquests quatre àlbums Take Love Easy el 1973.
1: I'm a sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall?
0: Fins ara en passa aquí, 1976, del que escoltarem el tema.
1: Cause you took advantage of me. Speak Love.
0: Speak Love, el 1983.
1: When you speak love is easy living, it's easy.
0: I l'últim dels seus grans àlbums d'estudi conjunts, tancant aquest cicle, Easy Living, el 1986. Escoltarem un tema del segon disc, un tema del grandíssim Duke Ellington, que es diu Ain't Got Nothing But The Blues, i aquesta versió és increïble. Espero que us agradi molt i us animo a escoltar aquests quatre discos que no tenen desperdici.

Hola de nou a tothom, sóc Enric Alegre, clarinetista, saxofonista i director de la Freddy Jazz Band, col·laborador d'aquest gran programa de Víctor Oller, el Sitges. Seguint com ja fa una sèrie de dies que estem posant un disc de Harry Connick, aquest cop posarem un tema que es diu Mardi Gras, que és de les festes més importants de New Orleans, de Nova Orleans. A little bit of me and a whole lot of you and a dash of starlight and a dozen. I és un tema espectacular que va escriure Harry Connick amb la seva Big Band. Personalment és una persona que m'agrada molt com canta, sobretot molts arranjaments els escriu ell. Aprofito per comunicar-los a tots vostès que el dijous 4 de juny s'inaugura la quarta edició del Festival de Jazz de Matadepera. I es fa la presentació el dia 4, dijous, a la nit a 2:15 a la Jazzcala de Terrassa, amb Víctor Carrascosa Quartet. Continua el dia 5 i 6, i per destacar unes actuacions importants, és un festival que està adreçat a joves talents. Com a cap de cartell hi ha la Irene Reig Quartet presentant L'Ànima, això és el divendres. Primer tenim The Humphreys Quartet, que són un grup de quatre veus, acompanyats per Oriol González.

podríem dir els relleus de la vella Dixie, els Southside Stompers. Pràcticament és un grup que neix a Sitges, al capdavant, els germans Marcet, Lluís i el Marc, que també formen part de la Freddy Jazz Band, i els tindrem també al Festival de Jazz de Matapera. Tindrem el grup de flamenc jazz Ole Andole, que presenta aquest disc de One Shorter per Boleries, i el presenten a Mata de Pere. Això és l'últim dia, dia 6, el dissabte, com no podia ser l'últim concert, la Freddy Jazz Band, que fem un projecte nou que està lligat amb l'Ole Andole. És a dir, Ole Andole i la Freddy Jazz Band tocaran tres temes junts. Això és un projecte que neix amb el Ramon Olivares i mi mateix, Enric Alegre, i ho presentem al Festival de Jazz de Mata de Pere, un projecte nou que veurà la llum, encara ho direm enlloc, el 2027. Animaus a vindre a Mata de Pere. Tots els concerts són gratuïts, tot és al carrer, i també dius que la Freddy Jazz Band celebra el seu 10è aniversari i fem una exposició al Casal de Cultura amb unes fotos de la Freddy durant tot aquest temps. Molta música al carrer, hi ha food trucks, la gent pot menjar allà mateix, a la plaça, hi ha restaurants, hi ha pizzeries, un cap de setmana ple de música al carrer. 4 a la Jazz Cava, 5 i 6 a Mata de Pere. Adéu-siau i que disfruteu amb aquest tema de Mardi Gras, Harry Connick.

0: els millors especialistes del jazz els tenim al Sitges de Víctor Oller.
1: Molt bones amigues i amigues del Sitges. Una setmana més, Pere Pons qui us parla, i una nova peça que forma part de les novetats de l'escena jazzística de casa nostra. La banda del Poble Nou. Amb un nom així, és reivindicar aquelles sonoritats de carrer vinculades a esdeveniments populars i socials que ens les porta el trompetista Juan de Diego, amb una formació que completen Pau Domènech a clarinet baix, David Parras al trombó i Santi Colomer a la bateria. Amb una gravació que ha estat realitzada a l'Institut Joan Salvat Papasseit a càrrec del també músic Frederic Kalkis. Hem escollit la peça Perestec, que és la que dóna títol al disc, la que també manté aquest esperit genuí de músiques de carrer. Nosaltres hem escollit la peça Perestec. Esperem que estigueu gaudint del bon jazz en aquest espai del Sitges, amb aquestes formacions de nova creació com aquesta.

0: Has escoltat Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més, durant la setmana, per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Ràdio Cuní, Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Recomanacions didàctiques i musicals:
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, David Pastor, Nando Picó, Enric Alegre, Toni Gili, Òscar Dalmau i Pere Pons.
0: Veus en off de Eva Lluc i Ramon Hernández.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimarts, dia 2 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i provincial, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem pel diari de Tarragona amb aquest atropellament mortal a Cunit. Un tren que anava a Cubelles atropella a una persona a l'estació. Mossos porten la investigació, però tot apunta a un suïcidi. Renfe va activar ahir el servei de transport alternatiu entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova de Geltrú fins a 6:45 de la tarda, hora en la que es va restablir el servei de la R2 Sud. I és que la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú va quedar interrompuda ahir a la tarda de dilluns, a poc després de 3:00 PM. La raó va ser un atropellament mortal d'una persona que va morir en l'accident. Un tren de R2 Sud que anava de Cunit a Cubelles, el qual es va veure implicat en aquest atropellament i va ser obligat a aturar-se la circulació ferroviària en aquest punt de la línia fins a poc abans de 6:00 PM. Renfe va informar poc després de 3:45 PM que l'ajuda de la policia va desallotjar el passatge del tren regional que es va veure implicat en aquesta incidència a la nostra comarca. Tot i que encara és un succés recent, la principal hipòtesi que es baralla en el centre de les investigacions és que una persona s'hauria tirat de forma voluntària a la via en el moment en què passava el tren. La persona morta